0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal els pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clau, amb alguns núvols alts al final del dia, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 16 de mínima, mentre que la màxima avui superarà els 24, amb una humitat que serà alta. Vents febles, amb terrals a l'inici i final del dia, i sobretot marinades de xaloc al centre de la jornada, molt febles, no passant dels 20 km per hora, i fent que la mar estigui arrissada amb una miqueta de marejol a partir de migdia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: El govern local ha aprovat un increment del 7% de la tarifa de l'aigua i ha anunciat que encara s'haurà de pujar més aquest 2026. Segons ha explicat el regidor Josep Maria Auguer, en el ple d'aquest dimarts, els plecs de la concessió del contracte de l'aigua permeten que l'empresa demani un augment d'un 7% anual els primers anys i una revisió de preus a partir dels 2 anys, que tocaria a partir de

0: aquesta pujada.
1: L'oposició ha votat en contra d'aquest increment, excepte Junts per Cubelles, que ha optat per l'abstenció. En la seva intervenció, el regidor de la CUP, Dani Pérez, ha preguntat per la possibilitat que aquest encariment de l'aigua acabi sent més elevat per l'augment de les tarifes en alta, segons els havia plantejat fa uns mesos enrere el mateix govern municipal.
2: El que veiem aquí és que sembla que volen deixar aquest marrón de l'augment del 30%, que pot acabar sent un 27%, perquè sí que van dir que era una dada aproximada. Però una dada aproximada del 30, passar al 7 vol dir que aquí s'han menjat un percentatge important i repeteixo que sembla que ens volen deixar aquest marrón el proper govern que entri.
1: Des del govern local, Josep Maria Hugué ha reconegut que a finals d'aquest mateix 2026 potser s'haurà de decidir un altre increment de l'aigua relacionat amb les tarifes d'Aigües Ter Llobregat, que s'han apujat un 36% aproximadament des del 2024. I, per tant, la concessionària pot reclamar una revisió de preus.
0: Els nostres serveis jurídics el que ens han aconsellat és que a l'octubre d'aquest any, al cap de 2 anys de formalitzar el contracte, hi ha unes revisions de preus que hi ha una fórmula polinòmica que és automàtica. Al mateix temps que hi ha aquest 7% que és per contracte, també hi ha aquesta revisió de preus de la fórmula polinòmica. Per tant, fent cas als criteris de la secretaria i intervenció, vam creure necessari ara passar aquest 7% d'increment que ve dels plecs de la concessió, i un cop l'empresa concessionària ens entri aquesta regularització ordinària per plecs a l'octubre, es veurà què és el que dona la fórmula polinòmica.
1: Per la seva banda, Vox ha lamentat que els informes tècnics relacionats amb aquest increment de l'aigua no hagin pogut comptar amb la validació de l'enginyer municipal, que està de baixa, ja que és l'únic tècnic qualificat en aquestes qüestions.
3: En resumen, que el propio técnico reconoce que no es especialista en la materia, que el ayuntamiento no tiene a día de hoy a disposición un técnico que necesite y que reúna las condiciones necesarias para hacer el informe, elaborar el informe técnico que se requiere, y que el informe se basa simplemente en revisar la documentación contractual. Nosotros consideramos que aprobar este punto hoy, sin tener el informe del técnico correspondiente, es una informalidad, y por eso nosotros, nuestro grupo, va a votar en contra.
1: El regidor Hugué, però, ha respost que ja està convocada una borsa per contractar un enginyer substitut i ha defensat també que la decisió d'incrementar aquest 7% de la tarifa de l'aigua ha comptat amb la revisió tècnica adequada justament per aquesta qüestió. En el ple municipal d'aquest dimarts també s'han debatut 6 mocions diferents, 2 de les quals han quedat aprovades. Per unanimitat s'ha demanat la protecció de les pensions de les persones que han cotitzat més de 40 anys, una moció proposada per Cubelles en Comú. També ha prosperat, amb una abstenció del regidor Narcís Pineda de Cubelles en Comú, la moció de suport al col·lectiu Girasol per les discapacitats invisibles, presentada per Vox i que rebut l'adhesió de diversos grups municipals més. En canvi, la resta de propostes de Vox, la CUP i el PP han acabat rebutjades. En aquests casos s'havien plantejat mocions sobre el control, l'actualització i la verificació del padró municipal per part de Vox, un text per la transparència ambiental, el control públic i el seguiment municipal de les obres en l'àmbit de l'antiga tèrmica, a proposta de la CUP. La mateixa CUP ha proposat també la protecció de la salut pública davant la contaminació atmosfèrica i la garantia de transparència informativa, i el Partit Popular una moció per fer millores en el servei de transport urbà. Tots aquests casos, com dèiem, han acabat rebutjats.
4: L'Institut Cubelles afegeix a les protestes educatives i reclama més recursos i menys burocràcia. En una entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, la directora del centre, Sònia Ruiz, ha defensat les mobilitzacions dels docents i també ha denunciat la manca de suport pel que fa a l'escola inclusiva, reclamant també ampliar l'oferta postobligatòria al municipi. Durant la conversa amb Ràdio Cubelles, Sònia Ruiz ha explicat les reivindicacions del centre en el marc de les mobilitzacions educatives que s'estan produint arreu de Catalunya.
5: Que no és només una qüestió salarial, no és només un conflicte salarial en quant a la retribució dels docents, sinó que va molt més enllà. Ve a ser una qüestió d'atenció educativa, de la

0: expectatius de la quantitat d'alumnes que tenim per l'aula i la necessitat de reduir-la per millorar l'atenció educativa. I un aspecte que, especialment aquí al Garraf, doncs, ve a tenir un relleu diferent de la resta de territoris del país, que ve a ser l'escola inclusiva. I això ja fa molts anys que anem demanant més recursos perquè sigui realment inclusiva i perquè sigui una atenció per a aquest alumnat i per la resta de l'alumnat, per suposat, en condicions. Ja any rere any estem veient doncs, que la situació requereix de més recursos i aquest increment no es dona. I és qüestió ja de, sisplau, d'agafar i posar fil a l'agulla, perquè ja portem molt de temps que la necessitat és més gran i els recursos no creixen de la mateixa manera.
1: Sònia Ruiz també ha denunciat l'accés de burocràcia als centres educatius. Segons ha explicat, l'augment de tràmits administratius i processos digitals acaba restant temps a la tasca docent.
0: I no és només una qüestió, et dic, de cara a el que ve a ser tot el que suposa l'avaluació aquí a la secundària, que sí, que en els darrers anys hem vist incrementada la dedicació en aquest tema, com en tots els altres àmbits. Qualsevol cosa, hi ha una legislació, hi ha una normativa que realment ofega moltíssim a l'hora de demanar qualsevol recurs, per mínim que sigui.
1: Pel que fa a les activitats de final de curs, Sònia Ruiz també ha confirmat que les graduacions a quart d'ESO i segon de batxillerat es mantindran gràcies a la implicació de l'AFA de l'Institut, a qui ha volgut agrair públicament el suport a les reivindicacions del professorat. I d'altra banda, durant l'entrevista a Ràdio Cubelles, també Sònia Ruiz ha valorat positivament la preinscripció de batxillerat pel curs 2026-2027. L'Institut ha registrat 31 noves preinscripcions externes i preveu mantenir 3 grups de primer de batxillerat amb prop d'un centenar d'alumnes. Malgrat aquestes bones xifres, Sònia Ruiz també ha insistit en la necessitat d'ampliar l'oferta educativa postobligatòria a Cubelles. El centre reclama des de fa anys la incorporació del batxillerat general i nous cicles formatius. En declaracions a Ràdio Cubelles, Sònia Ruiz ha dit que fa 20 anys que demanen ampliar aquesta oferta i que continuen sense una resposta clara per part del departament. Escoltem a Sònia Ruiz.
0: Institut Cubelles, ja estem en el nostre 20è aniversari, ja fa 20 anys, perquè des del segon any que estem demanant doncs, que s'ampliï l'oferta cap a cicles. Crec que l'Ajuntament també dona suport, també insisteix en aquesta via, però ja comença a ser una miqueta greu aquesta manca de resposta i aquesta manca de posar al servei de la comunitat educativa de Cubelles de més recursos postobligatoris que puguin donar resposta a les múltiples necessitats de formació que actualment no s'està donant resposta.
1: Durant l'entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, Sònia Ruiz ha fet una crida a reforçar l'educació pública amb més recursos i una aposta decidida per adaptar l'oferta educativa a les necessitats actuals de l'alumnat. Una entrevista íntegra que podeu escoltar a través del nostre podcast a radiocubelles.cat. L'Institut Cubelles ha consolidat la seva cursa solidària amb més de 700 euros recaptats pel JAPEC. La quarta edició va rècord de participació i reforça un projecte educatiu que combina esport, valors i consciència ambiental. Ràdio Cubelles ha mantingut una conversa amb el professor d'Educació Física i responsable del programa Escola Verda, Jordi Romeu, que ha impulsat aquest projecte al centre i ha fet una molt bona valoració d'aquesta activitat que es va promoure el passat 30 d'abril pels carrers i l'entorn del centre educatiu a Cubelles. Va comptar amb la participació d'alumnes de tots els cursos de l'ESO, assolint la xifra més alta de participació des que s'ha posat en marxa aquest projecte.
2: Nosaltres creiem molt en els projectes de centre i en coses que formin part una mica com de la cultura del centre i que estiguin com al calendari de l'institut, on saber, mira, cada final de curs tenim aquest esdeveniment. I també teníem ganes de fer alguna cosa que estigués vinculada amb el tema de la solidaritat i que tingués com a objectiu doncs, això, el col·laborar sense haver d'obtenir res a canvi. I juntant una mica amb el projecte d'Escola Verda que estàvem iniciant com a institut i, per altra banda, doncs, el tema de la programació que tenim d'educació física a l'institut, tot aquest caldo de coses és el que ens va acabar portant a pensar en fer una cursa solidària que ja et dic, vam començar fa 4 anys i aquest any ja estem fent la quarta edició i penso que cada any va funcionant millor i l'alumnatge és una cosa que sap que està al calendari i que fins i tot jo crec que espera.
1: Jordi Romeu ha explicat que la cursa forma part d'un treball educatiu que s'allarga durant diversos mesos a les aules. L'alumnat de tercer de l'ESO investiga diferents entitats ambientals, les presenta a la resta de companys i després tota la comunitat educativa vota quina serà la beneficiària del fons recaptat. Aquest any el projecte ha tornat a prioritzar entitats vinculades a la defensa del medi ambient, criteri central del programa. En edicions anteriors, l'Institut ha col·laborat amb organitzacions com Gevent i Arba Litoral. Pel que fa al sentit de la cursa, el docent ha subratllat que el projecte va més enllà de l'activitat esportiva.
2: Per part dels alumnes també veure que el que estan participant o el que estan destinant els seus diners a veure cap a on van i per què serveix o que té una utilitat, doncs crec que també per nois i noies que estan creixent, que tenen entre 12 i 16 anys, doncs és superinteressant. És una de les coses que més ens agrada d'aquest projecte també, més enllà del propi esdeveniment de la cursa, és tot el que precedeix al propi dia de la cursa, eh? El fet de que l'alumnat hagi d'escollir una associació i que després aquesta associació escollida, doncs el que dèiem, que vingui a l'institut i que expliqui de primera mà el que fan i que els alumnes puguin preguntar coses i aprendre, vull dir, això és una de les parts més riques de la cursa solidària, estic segur.
1: La cursa ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cubelles i dels serveis municipals, especialment en tasques logístiques com el tall de carrers, així com amb el suport de les famílies i de tota la comunitat educativa, elements imprescindibles pel bon funcionament d'aquesta iniciativa. Jordi Romeu ha volgut agrair aquesta implicació i ha assegurat que el projecte ja és tot una tradició de centre, una iniciativa que s'emmarca dins el programa Escola Verda que impulsa altres accions sostenibles a l'institut, com ara la millora del sistema de reciclatge i la reducció de residus. En aquest sentit, la introducció dels book and rolls per substituir el paper d'alumini ha permès disminuir de manera notable els residus d'un sol ús. Una entrevista que podeu recuperar a la carta des de radiocubelles.cat. Neus Ortiz i Ballà, pianista vinculada a Cubelles, mor als 86 anys, medalla d'or al Conservatori de Liceu i amb una trajectòria reconeguda com a concertista premiada i solista internacional, va deixar empremta a Cubelles i a Ràdio Cubelles com a divulgadora musical. Segons ha publicat Josep Clotet i Lluís Herrera en l'obituari dedicat a Neus Ortiz i Ballà, als diaris La Mañana, Segre i Eix Diari, la pianista era filla del mestre i compositor Ramon Ortiz, vinculat a l'Orfeó Lleidatà. Neus Ortiz es va iniciar en la música durant els anys 50 i, becada per la Diputació de Lleida, va completar els estudis al Conservatori Superior del Liceu de Barcelona, on va obtenir la medalla d'or de fi de carrera. La pianista va participar activament en la vida cultural lleidatana com a solista en concerts i activitats de l'Associació de Música de Lleida, especialment en homenatge a Enric Granados, celebrat l'any 1967, a motiu del centenari del compositor. Al llarg de la seva carrera va oferir concerts i actuacions musicals tant a Cubelles com arreu de l'Estat i va rebre diversos reconeixements. També va destacar per la seva intensa dedicació a la docència musical en centres educatius i culturals. Després d'uns anys de residència a Vilanova i la Geltrú, Neus Ortiz, després d'uns primers anys de residència a Vilanova i la Geltrú, Neus Ortiz va establir la seva residència a Cubelles, municipi on va comprar una casa i on va viure amb el seu marit Joan Francesc Adell i els seus fills, la Montse, la Neus i el Francesc. Amb el pas dels anys, Ortiz va tornar a establir-se a Vilanova i la Geltrú. Durant la seva etapa a Cubelles va exercir com a professora de música a l'escola Charlie Rivel i va col·laborar amb Ràdio Cubelles, on va conduir un programa dedicat a la música clàssica en una de les primeres etapes de l'emissora municipal. Al llarg dels anys, Ortiz també havia concedit diverses entrevistes a l'emissora municipal per repassar la seva trajectòria artística i vital. Durant la seva etapa al municipi va publicar diferents CDs que recollien les seves interpretacions i treballs musicals. Neus Ortiz també va assolir popularitat l'any 1964 després de guanyar el concurs televisiu de Televisió Espanyola Reina por un día, dirigit per José Luis Barcelona. En una època marcada pels estereotips de gènere, la pianista va sorprendre el públic demanant com a premi actuar com a solista amb l'orquestra de Liceu, un desig que es va fer realitat interpretant el concert número 4 en sol major, opus 58, de Beethoven. La seva trajectòria es pot consultar a l'exposició virtual Música en clau de dona, impulsada per l'Ateneu Popular de Lleida, així com el llibre Músics de trinxera, editat per la Universitat de Lleida. L'article original sobre la seva figura ha estat elaborat, com dèiem, pels investigadors Josep Clotet i Lluís Herrera i s'ha publicat aquest dimecres als diaris La Mañana i Segre. La vetlla tindrà lloc aquest dimecres 20 de maig a partir d'un quart de 10 del matí a la sala 2 del Tanatori de Vilanova. La cerimònia de comiat es celebrarà aquest mateix dimecres a les 4 de la tarda al mateix tanatori. Des de Ràdio Cubelles volem expressar el nostre condol i escalfa la família, amistats i persones properes de Neus Ortiz i Ballà, així com reconèixer la seva vinculació i estima pel municipi i per l'emissora municipal al llarg dels anys.
3: L'Esplai Pessigolles de Cubelles celebra el seu 20è aniversari el proper 30 de maig. L'entitat organitza una festa oberta a tothom per commemorar aquestes dues dècades de trajectòria educativa i social al municipi. Així doncs, l'Esplai Pessigolles de Cubelles es prepara per celebrar una fita molt especial. Serà, com dèiem, el proper dissabte 30 de maig. L'entitat commemorarà així doncs el seu 20è aniversari amb una festa oberta a tota la ciutadania i que tindrà lloc a la parròquia de Sant Santa Maria, el seu habitual, la seu habitual de l'Esplai. Una jornada que començarà amb la celebració, com no podia ser d'una altra manera, i que arrencarà a les 4 de la tarda i s'allargarà fins a les 7. Està pensada doncs, per acollir infants, famílies i totes aquelles persones que hagin format part de la història de l'entitat durant aquestes dues dècades. Així ho ha explicat la directora de l'Esplai, Pilar Alonso.
4: Vamos a hacer una fiesta infantil, para abierta a todo el público, a todos los que quieran venir, niños, niñas, papás, mamás y yayos y yayas también, y que vengan a pasar una tarde con nosotros. Vamos a hacer talleres. La primera hora serán talleres que estarán monitorados con los monitores del Esplai Pessigolles, antiguos y los que están ahora trabajando en ello. Y después tendremos animación. Viene el grupo Cancantem a hacernos la animación. Y después habrá chocolatada. Realmente el sábado día 30 nos juntamos muchos monitores que han estado desde el principio de que se fundó el Esplai hasta el día de hoy. O sea, somos muchos los que hemos pasado. Y sí, como tú dices, hay muchos de los monitores de hoy en día que han sido niños. Empezaron siendo niños.
3: Talles infantils, com pintacares, tot organitzat i dirigit per monitors tant de l'equip actual com equips antics de l'Esplai. També hi haurà animació amb l'actuació musical a càrrec de Can Cantem i acabarà amb una berenar popular per posar el punt final a la jornada, amb xocolata per tothom. D'aquesta manera, doncs, celebraran aquest aniversari i també doncs, l'Esplai Pessigolles, que doncs, des de la seva fundació s'ha mantingut fidel al seu compromís d'oferir un esplai d'educació en lleure basat en els valors. Actualment, l'entitat acull infants dels 3 als 17 i, doncs, molt joves, quan acaben aquest període, decideixen fer el pas cap a la formació com a monitors, amb un funcionament basat en grups d'edat diferenciats, com els xics, els més petits o els anulars, són el grup dels mitjans. L'Esplai continua sent un referent al centre de Cubelles.
4: No hemos cambiado mucho. O sea, somos un Esplai pequeñito, tradicional, que nos gusta trabajar en valores. No aspiramos alto a hacer actividades grandes para llamar la atención a la gente, sino queremos trabajar con los niños, los valores y que aprendan jugando. Pues el grupo de los más pequeños empieza con 3 años, que son los niños que van ahí 3, hasta los 17 que están en la ESO. Ya una vez que pasan a los 18, ya si les interesa y les apetece, pues los invitamos a que sean monitores del Esplai.
3: L'Esplai Pessigolles té les llistes obertes durant tot l'any, tot i que les inscripcions es fan cap al mes de setembre per arrencar ja la temporada al mes d'octubre, un esplai que es reuneix a prop de 2 cops per mes, un cap de setmana sí i un cap de setmana no, els dissabtes de 4 a 7 de la tarda.
4: Bueno, pues el curso empieza en septiembre, las inscripciones en octubre y hacemos unas semanas de inscripciones y terminamos en junio. Hacemos sábado sí, sábado no, más o menos. Antes sí que era cada sábado, es lo único que ha cambiado. Y ahora como el voluntariado cada vez cuesta más, pues hay que trabajar también para comer, no solamente para divertir, ¿verdad? Entonces hacemos un par de veces al mes. así los sábados. Y inscripciones abiertas todo el año. O sea, las inscripciones iniciales son en octubre, pero luego si hay algún niño o alguna familia que necesita apuntarse a mitad de curso, no hay problema. O sea, mientras más niños hay, pues más monitores tenemos que ser, pero no tenemos problemas de listas.
3: Així doncs, el proper 30 de maig està tothom convidat a aquesta festa de l'esplai Passigolles, que ha previst que algunes activitats puntuals tinguin un cost simbòlic per cobrir les despeses de l'esdeveniment, així com la venda de samarretes commemoratives del 20è aniversari. L'entitat anima a tots els veïns i veïnes a sumar-se a aquesta celebració que serveix per posar en valor la trajectòria d'una de les entitats juvenils més arrelades al municipi.
5: La votació dels pressupostos participatius començarà l'1 de juny. L'Ajuntament ha endarrerit uns dies el calendari previst inicialment per poder enllestir la valoració tècnica de les propostes. El període de votació serà igual, de 3 setmanes, però passarà a ser entre l'1 i el 21 de juny. Es podrà votar tant mitjançant la plataforma de participació com també presencialment en uns punts habilitats. Cada persona empadronada a Cubelles major de 16 anys podrà escollir 3 de les opcions que passin la valoració. Un cop finalitzat el procés, s'escolliran les més votades fins a arribar a exaurir el total dels 300.000 euros de la dotació d'aquesta convocatòria. El regidor de Participació Ciutadana, Arturo Carrillo, s'ha mostrat satisfet de les 67 propostes que s'han recollit en els pressupostos participatius, que s'estan acabant de revisar segons les bases i mirant de concretar la inversió que necessitarien per fer-se realitat.
6: Ara mateix estem en la fase de valoració tècnica de totes les propostes que es van presentar. Quan es va tancar la presentació de propostes, es van presentar en total 69 propostes, però dos d'elles les va retirar el mateix participant que les va proposar i es van quedar en 67 propostes. ¿Vale? Moltes d'elles són molt similars, llavors el que estem fent és un encaix de posar-les, totes les que són semblants, que demanen coses molt semblants, posar-les dins d'una mateixa proposta, i també es va demanar algun participant que va proposar aquestes propostes que fos una mica més concret.
5: Durant la fase actual és quan es mirarà si s'han de descartar algunes de les propostes que no compleixen amb les bases i que, per tant, no passaran a la fase de votació, tal com ha explicat Arturo Carrillo, regidor de Participació.
6: També hi ha propostes que s'han presentat que demanen o sol·liciten una remodelació d'algun edifici que no és municipal, o d'algun terreny que no és municipal, no? Llavors, clar, segons les bases ha de ser un terreny o un edifici municipal que l'Ajuntament tingui potestat per poder executar-les, no?
5: D'altra banda, Arturo Carrillo, regidor de Participació, també ha recordat que en el pressupost del 2026, aprovat aquest mes d'abril, s'han previst les inversions dels projectes guanyadors que encara estan pendents de realitzar de convocatòries anteriors.
3: El passat cap de setmana, el Club Marítim Cubelles va ser l'escenari de la Copa Catalana de Patí a Vela Júnior, una competició que ha marcat l'inici d'una intensa temporada de regates per l'entitat. La prova, de nivell 2 i puntuable per al rànquing anual, va reunir una vintena de participants d'entre 11 i 18 anys, a més de la categoria Open. Segons ha explicat la presidenta del club, Laia Boleda, l'esdeveniment va ser un èxit organitzatiu, aconseguint completar les 4 proves programades, malgrat les condicions meteorològiques canviants. El dissabte, els regatistes van haver de fer front a una jornada amb força vent, mentre que el diumenge, davant de la manca d'intensitat, es va optar per escurçar l'última regata. Pel que fa a la representació local, la regatista Laia Mirabent va assolir la tercera posició en una classificació general molt disputada. La cita va comptar amb la presència d'esportistes del Club Nàutic Sitges, del Club de Vela de Barcelona i del Club Marítim d'Altafulla. Amb la Copa Catalana finalitzada, el Club Marítim Cubelles ja té la mirada posada en els propers reptes del calendari. El primer de tots serà el Campionat de Catalunya de Patí a Júnior, que es disputarà el cap de setmana del 30 i 31 de maig al Club Nàutic Sitges. Els participants del Club Marítim Cubelles faran una travessia per mar una setmana abans per deixar els patins al Club Sitgetà llestos per la competició. Després arribarà el Campionat de Catalunya de Patí a Sènior, que se celebrarà a Sant Salvador. A banda d'això, a partir del mes de juliol, el club organitzarà regates cada cap de setmana, destacant doncs, les proves del 26 de juliol, coincidint amb la Festa Major Petita, i la tradicional regata a Vila de Cubelles, que coincidirà amb la Festa Major. Finalment, a més, el club ja té obertes les inscripcions per al seu campus d'estiu i l'escola de vela, que començaran un cop finalitzat el curs escolar a partir del 22 de juny. L'oferta inclou des d'activitats de vela fins a la iniciació del padel surf o el caiac per als més petits.
7: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
9: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
10: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
11: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
3: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliex de Vilanova.
12: Bon dia, Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per...
10: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clau, amb alguns núvols alts al final del dia, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant del 16 de mínima, mentre que la màxima avui superarà els 24, amb una humitat que serà alta. Vents febles, amb terrals a l'inici i final del dia, i sobretot marinades de xaloc al centre de la jornada, molt febles, no passaran dels 20 km per hora, i fent que la mar estigui arrissada amb una miqueta de marejol a partir de migdia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Aquest proper divendres 22 de maig, a les 7 de la tarda, els Amics del Castell i la penya barcelonista Cubelles organitzen la presentació del llibre de Joan Soler, El Barça, la nostra vida. Serà a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria, com dèiem, aquest proper divendres a les 7 de la tarda. Per parlar d'aquesta presentació, precisament podem saludar a l'altra banda del fil telefònic el seu autor, el Joan Soler. Joan, bon dia.
5: Què tal? Molt bon dia.
4: Bé, el Joan és periodista, és molt del Barça, pel que es veu, i a més doncs, té un projecte que es diu Cultura Degradada. Tot això en parlarà aquest divendres, principalment sobre i presentant el llibre El Barça, la nostra vida. Joan, primer de tot, explica'ns una mica de què va el llibre, què és el que intentes explicar en aquest llibre.
5: Bueno, al final, aquest llibre el que intenta ser és un homenatge a tots aquells pares i avis que ens han fet hereus d'aquesta passió pel Barça, i ho faig mitjançant una història que és la qual comença de la manera més irracional possible quan de cop i volta un nen de 4 anys veu que el regal que li fa més il·lusió el dia de Reis és ni més ni menys que la samarreta del Barça. I la samarreta del Barça, que a més, a l'any 94 venia amb aquella capseta de cartró i el plàstic transparent aquell on ja la veies, i podies veure't aquell escut, no? Un escut que te n'adones que t'acaba acompanyant al llarg de la teva vida, perquè t'acompanya a les celebracions i les festes familiars, perquè l'avi interpreta que la manera de vestir més elegant és posant-se una americana i la insígnia de 25 anys de soci o la corbata del Barça, és quan als estius feies aquell recorregut cap al quiosc per comprar la portada més delirant anunciant hipotètics fitxatges, és en l'adolescència veure que el Barça és potser aquella conversa que reconforta, no? Quan la vida comença a complicar-se, doncs escolta, anem a fer veure que som entrenadors i quedes amb els teus amics els divendres a fer una cervesa o un cafè i estàs comentant doncs, com miraries tu el club, i ja quan ets més gran, no? I malauradament els pares i avis van marxant, doncs te n'adones que aquell escut de petit que generava tanta il·lusió el dia de Reis, ara quan el mires i veus també el teu pare, veus el teu avi i veus una muntanya de records que interpel·la la gent que estimes, no? Uh-huh. I per això el llibre es titula El Barça de la nostra vida, no? És un homenatge a aquests pares i avis, i és també una manera d'explicar de com un club acaba sent un company de vida i acaba estant present en els moments, fins i tot, que no tenen res a veure amb l'esport, sinó que tenen a veure més amb la família i amb els amics.
4: Per com ho expliques, més que de la nostra vida, sembla de la teva vida. No sé si fas servir molt a aquesta primera persona.
5: Bueno, al final, el llibre és un relat d'experiències que jo he viscut. És el relat d'un veí de les Corts que, mica en mica, va creixent i va veient com aquell estadi que té al costat, que és el Camp Nou, acaba esdevenint la seva casa seva, no? La seva segona residència, fins i tot. És veure com el Barça dels 90, que començava amb el Dream Team, comença a apagar-se a principis dels 2000 amb una travessia pel desert que ens fa perdre jugadors insígnies com el Figo, o fins i tot en etapes on no guanyem absolutament res fins que arriba Ronaldinho i recuperem l'alegria. És també, doncs, clar, un cop reveu l'alegria, també hi ha l'ensopegada i arriba Pep Guardiola amb Leo Messi, que dona l'etapa més daurada, no? I ho fa també en un context polític i cultural molt agitat, com és els anys del procés, on és la reivindicació de la llengua en un context on, com sempre, s'intenta doncs, fer que el català quedi arraconat al país. I és certament la meva història, però és una història que els lectors, quan diuen l'experiència d'haver-lo llegit, em diuen, home, és que podria ser perfectament la meva també, perquè al final jo crec que els col·legs tenim una memòria col·lectiva molt similar, unes experiències molt similars, perquè la gran majoria tenim el familiar que viu el futbol amb bogeria i també l'altre que el viu des de la manera més tribunera, no? Que és aquella de començar el partit i ja dir, bueno, avui perdrem, i, no? Per què hem de perdre si tenen el millor equip del món? No, avui perdrem, no? I al final és això, és un relat molt, molt íntim, molt personal, que també serveix per reivindicar la cultura de grada en un context on ara mateix el futbol modern fa que absolutament tot el que té a veure amb el futbol sigui un negoci.
4: Ara has dit això de que els barcelonistes tenen uns punts de vista molt diferents. És veritat que hi ha dos bàndols, no? L'optimista, que potser és la part més jove, no? La part que ha viscut més els èxits dels últims anys. Està clar que el Barça segurament, com tu deies, des del 2000 i poc fins ara ho ha guanyat tot i diverses vegades. Però potser els més antics se'n recorden encara d'aquestes travessies que no s'acabaven mai, no?, pel desert, d'aquests anys que no es guanyava res i d'aquella frase d'aquest any sí, no?, que ara ja pràcticament no es diu, perquè ja es compta que sí, que aquest any també.
5: Clar, és que l'expressió d'aquest any sí és molt curiosa, perquè es donava en els anys 60, 70, quan es comencen a fer els trofeus Joan Gamper, i clar, el Barça jugava doncs, un triangular que es feia al Camp Nou i tu guanyaves aquell triangular i dius, hosti, aquest any sí que guanyarem, no? Però no acabes guanyant. Però la veritat és que és molt curiós perquè les generacions actuals han vist un Barça que guanya tot i això en realitat és una versió bàsicament molt difícil de trobar, molt singular, molt excepcional del club. O sigui, tenir un Barça que durant 8 anys, bueno, 11, guanya 8 títols de Lliga, guanya 3 Copes d'Europa, té la millor generació futbolista de la Masia, és molt excepcional. El Barça sempre, sobretot en el context on evidentment hi havia el futbol, que era el franquisme, era un club que tenia un caràcter polític i cultural que també era molt valent. És a dir, jo recordo el meu avi dir que el camp de les Corts i el camp de Nou eren els únics espais on es podia parlar català sense temor a que poguessin denunciar la Guàrdia Civil i pots tenir problemes, no? Però és veritat que jo ara m'estic trobant que això em fa semblar una mica vell, perquè jo soc de l'any 90, tinc 36 anys. Però clar, jo em trobo gent que va néixer el 2000, que clar, ja en té 25, i em diuen, és que jo Ronaldinho no l'he viscut, jo el meu ídol sempre ha sigut Messi. I clar, a mi em resulta xocant perquè dius, com no has pogut veure Ronaldinho? Però sí, les noves generacions són aquestes, són generacions on han vist un Barça platòric, triomfant, però la veritat és que els que tenim avis que són culers i pares també, et diuen, escolta, no t'acostumis, que això no sol ser l'habitual.
4: Aquest és l'esperit tribunero, no?, que també s'ha de llegar, no? S'ha de arrossegar amb el temps.
5: Jo t'he de dir que potser els nous tribuneros som els que vam néixer ara als 90, eh? O sigui, som la nova generació que ha d'abandonar això, perquè jo tinc, el meu grup d'amics, tinc un parell que sempre són tan negatius que els dic, escolta, que sembla que aquí estiguem cada any lluitant per quedar en llocs de Champions i no per guanyar la Lliga o fins i tot optant a la Champions, no? Guanyar-la. I la veritat que no sé si forma part del nostre ADN que a mesura que ens anem fent grans anem veient un pessimisme del tot injustificat amb el club. Vull dir, aquest any, recordo, no? Arribaven els quarts de Champions contra l'Atlético, jo soc d'aquests que soc optimista de mena, i deia, fàcil, aquí, quan vinguin aquí, els guanyem 3-0 i allà patim, però 1-1. I recordo amics dient-me, no, això anirà fatal. I és veritat que van tenir raó, no? Però clar, després, te li miren de la Champions i dius, bueno, va, guanyarem la Lliga. I aquests mateixos et deien, compte amb la Lliga, perquè el Madrid ara també s'entrenarà amb la Lliga i aniran a totes i ens intentaran robar els partits, tal, i dic, oh, però com podeu ser així? I al final, el tribunerisme també és un llegat que va passant a les noves generacions i és realment curiós.
4: Jo sóc una mica més gran que tu i sóc més d'aquests, eh? Jo potser sí. tinc encara reminiscències dels anys 90, després del Dream Team, que ho van patir molt. Però en tot cas, hi ha hagut un moment que has parlat de la cultura de grada. Això és un projecte que tu tires endavant. Explica'ns una mica més. Què vols dir amb el cultura de grada i una mica què és el que intentes buscar?
5: Mira, la veritat és que la iniciativa aquesta va néixer de la manera més poc elaborada possible. És a dir, l'any 2021, quan tornen a reobrir els estadis, Jo, per exemple, anava sempre a l'estadi perquè el meu avi era abonat i anava amb el seu abonament fins que va morir i me'l va passar a mi, no? Jo sempre havia anat, i l'any 21, quan tornem a l'estadi, que és precisament quan ja Messi no hi és, i ho fem amb aquell 30% de capacitat, jo veig allà un ambient que tu recordaràs, era com molt trist, molt gris, perquè sempre hi havia aquell ronron de, bueno, mai tornarem a ser el 100% de capacitat, sempre, potser la setmana que ve, tornen a tancar-lo. I jo, des del meu perfil d'Instagram, que aleshores tenia uns, crec que 500 seguidors, un típic perfil personal, que no fas gaire cosa, no? Vaig dir, vinga, va, doncs, ara que tornem, intentaré al meu Instagram guardar records de cada dia de partit, intentant mostrar, doncs, les prèvies de l'estadi, els llocs on es fan els esmorzars, on es fan els dinars, on es fan els càntics, i això a poc va anar creixent, fins a ser ara més de 150.000. I quan tanquen la gran animació, que jo en formava part, en aquella mateixa temporada, jo recordo que vaig dir, va, que era un canal que es digui Cultura de Grada, al meu perfil d'Instagram, en el qual, doncs, dir a la gent, escolta, on es poden fer esmorzars de forquilla, on es pot quedar per fer una prèvia, on hi ha bon ambient, on es pot trobar material retro col·leccionista del Barça. Però quan tanca la grada, jo començo a reivindicar que el fet de tancar-la ja és la primera pedra del futbol modern que a poc s'ha anat construint al voltant de l'estadi, que és bàsicament el fer que els socis ens sentim cada vegada més allunyats. I començo a defensar que els socis ens mereixem poder tenir preus d'entrades més assequibles per no perdre mai aquella experiència de que el pare o la mare puguin anar amb el seu fill o filla a l'estadi. Perquè ara mateix a mi m'escriuen pares que em diuen, home, si cada entrada val 150, em deixaré uns 300 o quasi 500 euros per a la meva família. I clar, en lloc d'ells, qui va? Doncs hi van els turistes. Després a l'hora també de reinterpretar els nostres valors. O sigui, som un club que defensa els drets humans, però a la vegada acceptem jugar a l'Aràbia Saudita a la Supercopa d'Espanya i no ens queixem. O fins i tot acceptem voler jugar un partit de Lliga a Miami perquè paguen 5 milions d'euros. I clar, en el moment en el qual tu poses el negoci per davant de la passió, aquesta iniciativa que es diu Cultura de Grada comença a guanyar molta força. I guanya molta força perquè el que fem és bàsicament defensar que el Barça, si és alguna cosa, és la seva gent. I en el moment en el qual tu, com a marca global, et vas oblidant d'aquella particularitat local que et fa diferent, que ets un club català, que ets de la seva gent i que, a més, permet que l'estadi estigui ple de socis, això el que fa és allunyar-te de la teva raó d'existència, la teva raó de ser, no? I és el que acaba creixent i acaba desembocant en aquesta iniciativa que jo, doncs, acabo renovant, o diguem-ne, reinventant-la amb mercadillos, que puguin ser un punt de trobada de diferents iniciatives, que també fan aquest barcelonisme de base, amb els grups d'animació, i te n'adones que un mercadillo que va començar sent una petita anècdota boja meva de banderes i bufandes, si apleguen més de 200 persones, comences a fer més edicions i dius, 200, 400, 600, va creixent i acabes fent, doncs, un projecte itinerant en el qual, doncs, vas per pobles de Catalunya fent, doncs, aquests mercadillos i ens estem trobant amb una rebuda fantàstica, és a dir, a Breda, a Sant Julià de Vilatorta, a Sant Cugat, i el que fem és portar material que fem nosaltres, que defensa, doncs, aquests valors, no? Uns dissenys més retro, més amb referents a la Moreneta, a l'avi del Barça. En definitiva, és intentar recordar que és veritat que el futbol modern ho pot amb tot, però nosaltres som el que som per, bàsicament, la seva gent. I el que fem en aquest moviment és recordar sempre que si volem seguir sent el que representem, hem de recordar que tenim uns orígens que hem de mantenir.
4: La peculiaritat també del Barça és aquesta línia, no? Aquest funambulisme entre voler seguir tenint el control des de casa, des de la grada, des de la gent, no? Però a la vegada també intentar lluitar al màxim amb les eines que fan servir els altres tipus de club, ja siguin els clubs estats o els clubs amb doncs una visió més econòmica i més empresarial. Sempre estem allà, no? El Barça, els aficionats també són els que defensaran el club a mort, però a la vegada són els més crítics també, no?
5: Jo amb això, la veritat que és una reflexió que em fa molts culers que em diuen que a vegades jo soc molt romàntic i que hem de ser conscients que avui dia, doncs, les quotes dels socis representen poc més del 10% del pressupost del Barça. És veritat, això. Però també és veritat que els millors Barças de la història s'han construït a partir de la base de la Masia. És a dir, el Barça del 2006 no és un Barça, el de la Copa d'Europa de París, que s'hagi format fitxant 11 grans estrelles. No, no. L'estructura central eren jugadors de la Masia. El Barça de Guardiola, exactament el mateix. Ara que tornem a ser qui érem, ho fem amb la base de la Masia, no? O sigui, jo defenso un model de club que no hagi de competir per ser el que més factura, sinó que hagi de ser aquell que defensa més bé els seus valors i la seva gent. I nosaltres tenim un tresor, que és la Masia, que et dona una base de jugadors excepcionals. I això és veritat que ho has de complementar doncs, amb dos o tres perfils que certament poden ser els millors del món. Tu pots fitxar el millor nou de la història, o el millor nou del moment, o el millor migcampista, o el millor porter, el que sigui. Però ara mateix tenim una estructura marcada per la Masia. Per tant, això de competir amb els clubs d'estat, que ho facin entre ells, a veure qui factura més i a veure qui fitxa els noms més grans. Però nosaltres tenim un equip constituït per jugadors catalans, que parlen català, que han crescut a la Masia i que, a més, són boníssims. Per tant, no hem de competir amb les nostres regles, perquè tenim la fortuna de poder competir amb les nostres, que és que tenim una acadèmia futbolística tan bona que fa que allò que els altres necessiten 300 o 400 milions, nosaltres ho tinguem per la base formativa.
4: A més, el Barça és capaç de crear aquestes narratives, no? De... per exemple, ara, de la pitjor crisi segurament econòmica i fins i tot doncs, d'imatge del club, treure un dels equips, no? Com tu dius, des de l'arrel, no? Des de la Masia, amb molts jugadors, amb molt joves, insultantment joves, diríem, que poc s'ho podien imaginar que el Barça podia jugar amb 3-4 jugadors per sota els 20 anys, i molt bé.
5: No, però és que és delirant perquè, clar, jo els pocs madridistes que conec, me recordo quan ells em va dir, tio, és que ho he tornat a fer. O sigui, marxa Messi, ens quedem tranquils, i ara cop i volta apareix un tal, Lamine Yamal, que és més o menys el mateix perfil de jugador que ens està destrossant. I ja prou. I dic, bueno, sí. I teníeu a Xavi Iniesta, i ara teniu un mig del camp de format per Fermín, per Pedri, per Gavi, per Caçador, per Bernal, que, escolta, que acaba sent el mateix, i diu, podeu parar? I dic, no podem parar, perquè és que amb això som imparables. Llavors, és el que et deia, no, en aquest sentit, que no és una qüestió de sort, és una qüestió de que, escolta, és veritat que el context econòmic ha propiciat que s'apostés més per la Masia, doncs que la Masia sempre hi és, i, per tant, qui vulgui competir amb qui factura més, que competeixi. Però nosaltres el que hem de competir és per seguir sent els millors amb la formació dels jugadors.
4: Al final, els joves, no, la Masia, han salvat una mica el club d'una situació que molts veiem una travessia del desert ben extensa, i al final, tres lligues de les últimes quatre.
5: Sí, perquè, tu recorda't, en l'època, quan arriba Quique Setién, la temporada següent arriba Koeman, que va com va d'aquella manera, perquè guanyes una Copa del Rei, però quan marxa Messi ens queda un equip format per Luc de Jong i Memphis Depay com estrelles en punta, eh? Mm. Dir que, i recuperem jugadors com Dani Alves o fitxem, o en aquest cas agafem la sessió de Adama Traoré, que una mica es va aconseguir fer una autèntica proesa. I la primera lliga de Xavi, que és veritat que futbolísticament potser no va ser gaire atractiva perquè la guanyes 1-0 sempre, però és una lliga que té molt de mèrit, que fa que aixequis un altre cop al cap. I després arriba aquest artista que es diu Hansi Flick, que fa una revolució, jo diria més de caràcter mental, en el sentit de dir que els mateixos jugadors que l'any passat semblava que ja no valien, ara són boníssims, començant per Rafinha, que de cop i volta esdevé una mena de Ronaldinho o Esquerrà, que és increïble, i a més la confiança que tenen tots els jugadors que et fan arribar, doncs, mira, guanyar la Lliga, guanyar la Copa, i tocar o acariciar la Champions. El que passa és que tens aquella punta de sort que no et toca tenir amb l'Inter l'any passat i aquest any amb l'Atlético, que, bueno, et deixa amb la mel als llavis a punt de saborejar, no? Però realment ha tingut moltíssim mèrit tot el que s'ha aconseguit, tant amb la Masia com també amb Hansi Flick, això és indubtable. Mm-hmm.
4: Aquest llibre, El Barça, la nostra vida, té això, no? Que comences explicant el llibre i acabes parlant del Barça sense donar-te en compte, no? Perquè, com tu deies, al final és una història que, bé, li podríem canviar el nom i podríem canviar quatre detalls, però segurament al final els records s'assemblen tots molts, no? Aquests passatges que explicaves i que explicaràs aquest divendres 22 de maig.
5: Sí, no sé si has estat... De fet, explicaré també d'on sorgeix la idea de fer el llibre, perquè la idea surt d'una manera esbojarrada. O sigui, si vols me la reservo per divendres perquè la gent pugui escoltar-la en directe, doncs realment molt divertida, que va una mica remolt d'això. O sigui, de cop i volta comences a parlar del Barça, t'animes, t'enxitxes i acabes sortint un projecte que dius, i això, doncs mira, acabes amb un llibre.
4: Dèiem que és divendres, aquest divendres a Cubelles. No sé si has estat mai a Cubelles.
5: Sí, jo, bueno, a veure, he estat la típica visita on hi dones un tomb i acabes allà al passeig marítim fent un petit vermut, sí, ja està, tinc família a prop, asseguda a Calafell, per tant, és una zona que em conec.
4: Uh-huh. Aquesta trobada serà a la parròquia, a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria, un acte que ha organitzat la penya barcelonista de Cubelles, com no podria ser d'una altra manera, no? I els amics del castell. No sé si et passa que en les presentacions passa això, que acabes parlant del Barça, acabes traient molts temes.
5: Bueno, lo bo de les nostres presentacions és que ho complementem amb material de grada. O sigui, nosaltres allà portarem el que vindria a ser un mini tot grada, aquests esdeveniments que fem, i portem doncs, material retro, material de bufandes i banderes que fem nosaltres, i per tant queda molt complet, perquè és més el passar una estona divertida que no tant el format clàssic de vinc, hablo de mi libro, com diu aquell, i marxo, sinó que és el contrari, és veniu, teniu ja el material per si em voleu comprar, i després de cap d'una estona doncs, fem la presentació i patem la xerrada. Vull dir que realment és un format on creiem que s'ha de reinventar una mica la manera de viure aquestes experiències barcelonistes, i la veritat que estan anant molt bé. Vull dir, la setmana passada, bueno, fa dos, el 8 de maig, vam estar a Sant Cugat, i va ser una jornada fantàstica, no? I la gent allà explicant anècdotes seves, compartint, no?, idees de quines bufandes podríem fer o quines banderes, i la veritat que ens ho passem molt bé, i per això, doncs, home, venir a Cubelles, la veritat que ens fa molta il·lusió, perquè segurament serà, si no l'última, la penúltima presentació que farem aquesta temporada, perquè ja s'acaba tot, i ja fins setembre no reprenem el ritme.
4: Uh-huh. Això serà aquest divendres a partir de les 7 de la tarda, com dèiem, a la sala d'actes a la parròquia de Santa Maria de Cubelles. Imagino que també qui vulgui podrà adquirir el llibre, El Barça, la nostra vida, del Joan Soler, a banda de tot aquest material de cultura de grada. Deixa'm acabar, Joan, preguntant-te una cosa. Abans has parlat de la grada d'animació. No sé si en aquesta nova grada d'animació també hi ets.
5: Sí, sóc. De fet, des que vam poder tornar contra l'Atlético, hi he anat amb banderes que he portat jo, dissenyades per mi, de la Moreneta, i els dos gols de falta que hi ha hagut aquests últims dos partits, contra Madrid i contra el Betis, és curiós el vídeo de la falta, perquè se'n veu a mi ja amb la Moreneta fent el guió-nos cap al gol, i estic allà, sí, la veritat que... Ha estat un plaer que tornés la grada, ha costat molt. De fet, jo vaig ser juntament amb els grups i amb la gent de seguiment Futbol Club Barcelona dels qui més va fer campanya per fer una recollida de firmes i que això propiciés el seu retorn. Vam recollir més de 2.000 firmes i d'aquestes 2.000 vam fer que la Junta doncs, digués, escolta, tornem-nos a entrar perquè ens pensàvem que eren 4 i no, realment la gent creu en aquesta cultura de grada, de tenir una gran animació que animi, i la veritat que ens ho diu tothom, no? El retorn de la grada ha capgirat l'ambient a l'estadi. Jo ja havia anat algunes ocasions amb la grada tancada i l'ambient era fred, o sigui, era un ambient de teatre on massa turista fent les seves selfies i molt poca gent intentant connectar-se amb el que passava a la gespa, i ara que hi és la grada, la veritat que allò és una experiència increïble. Una experiència que hauria de ser accessible a tothom si realment les entrades fossin més barates, però com que els socis només tenim un 5% de descompte per una entrada de més de 400 euros contra el Madrid, doncs clar, és una mica més difícil. Però vaja, però per això hi ha iniciatives com aquestes de cultura de grada que batallen perquè aquests descomptes siguin més alts i després les entrades més baixos, perquè al final l'estadi estigui ple de socis, perquè al final és el que el Barça es mereix.
4: Realment, quan acabin les obres, tornarà a ser l'estadi més gran d'Europa i alguns del món, però tot i així doncs, es fa difícil poder ser accessible per gent que fins i tot doncs això no sigui soci però no tingui l'abonament.
5: Sí, però vaja, al final és una qüestió d'aquells que defensem aquest model de Barça més social i més popular, en el sentit de que els socis tinguem més facilitats per poder viure un partit. Doncs home, com més siguem, no només més riurem, sinó que més pressió farem per poder tenir uns preus que no fa gaire que hi són. Vull dir que al final és una qüestió de donar un cop enrere, mirar quins preus hi havia fa 15 o 20 anys, i jo recordo poder anar amb els meus col·legues l'any 2011-12, pagar 20 euros per veure un Barça-Villarreal i estar amb ells, no? Que jo el seu abonat doncs, ja podia entrar directament, quedar amb ells i des de dins veure'ls. No? És veritat que hi ha la inflació, hi ha tots aquests temes econòmics que tu vulguis, però la qüestió és la de sempre. Si la gent és soci del Barça és per poder tenir un accés més fàcil a l'estadi. No? I en aquest sentit, ara mateix, no és fàcil ni pel públic general ni pel socis, perquè els socis tenim un descompte molt greu. Però vaja, veurem com va. És cert que diuen que es duplicarà o triplicarà tots els abonaments, no ho sé. Jo el que sé és que fins que no s'anunciïn els preus seguirem batallant, i fins i tot quan s'anunciïn seguirem batallant perquè els preus siguin més populars dels que el futbol modern intenta marcar.
4: Sí, sí, sí. A més, això li afegeixes que seguir el futbol ja fora de l'estadi també té uns preus i una accessibilitat difícil. Realment, seguir el Barça, seguir el futbol ara, realment és complicat, perquè bueno, quan érem petits fins i tot el podíem veure en obert i per la televisió de Catalunya, no? Ara veure un partit a la tele és gairebé una odissea.
5: Clar, és que al final fixa't que avui dia, quan es parla de les noves generacions, es parla de que ja no els interessa el futbol, ja no els interessa el bàsquet, ja no els interessa la Fórmula 1, i clar, tu dones un repàs de lo que passava als 90 o principis del 2000 i tu dius, clar, és que jo el Barça el veia a TV3, o la Champions el veia o a TV3 o a Televisió Espanyola o a Antena 3, la Fórmula 1 per TV3. Va al bàsquet, també veia per TV3 o al Canal 33.
4: Llavors, motos.
5: El que ha canviat és que ara l'accés és més difícil. I clar, quan tu fas més difícil l'accés a un producte o a un espectacle, aquest espectacle perd pues això, l'interès. Clar, tu vas a Anglaterra, jo ja estic vivint un temps a Anglaterra, de fet el llibre ho explico, i clar, allà per veure la Premier, doncs els preus que tenen per pagar al mes, doncs 30, 35 lliures, aquí per veure el futbol has de pagar 120 euros per estar a una plataforma i a més has de pagar 15 o 20 euros més per estar a l'altra plataforma perquè hi ha un cop al mes que fan el partit del Barça a l'altra plataforma. Llavors, és tot tan difícil i farragós que dius, escolta, podem, sisplau, tots asseure'ns i intentar que torni a ser tot més accessible? Perquè al final el que fa especial el futbol és la gent que va a veure'l. Tu fixa't que l'experiència d'un partit és bona perquè hi vas amb la gent que hi vas. És evident que si veus un golaç, doncs home, quin golaç he vist? Sí, però l'experiència d'anar a l'estadi era divertida quan a la teva dreta tenies, en el meu cas, un home gran que era el tribunero, doncs sí, aquest home sempre estava patint. A la meva esquerra tenia un home de Malgrat que venia i si no venia ahir venia el seu fill i sempre pataves la xerrada, no? Però a partir del 2019, jo aquesta gent ja no l'he vist més. I no l'he vist més perquè un em va escriure i em va dir que ja la prova d'abonament s'ha disparat tant que hem rescindit de l'abonament. L'altre, malauradament, no va poder traspassar el seu net perquè resulta que el net no sé quin problema va tenir que va perdre el carnet. Llavors, clar, el que fa especial el futbol és la gent amb el que ho vius. I quan això es va perdent, perquè ho vas privatitzant tot i va ser més difícil l'accés, doncs clar, pot ser que d'aquí uns anys trobem que l'interès vagi baixant i no ens preguntem per què. A l'NBA, de fet, en els darrers 20 anys l'audiència ha caigut molt en picat. Per què? Doncs perquè els partits ja són més espectacles de circ. I totes les dades d'audiència, i no, és que des del 2002 fins avui potser ha perdut 20 o 25 punts d'audiència. I clar, resulta que aquí, per intentar millorar l'espectacle del futbol, diem, anem a imitar el model de l'NBA. Home, no, és al revés. Com més limites, pitjor. Com més autèntic i natural ets, com més a prop de la teva gent estàs, millors horaris fas, més interès tindràs. Mm. Però al final, tu veus la Premier, en el meu cas jo veig la Premier, per l'ambient que s'hi destila. Si jo veiés allà un ambient fred, com es veurà el NBA, doncs clar, la gent deixa de veure'l.
4: Sí, sí. Bé, de tot això i de moltes coses més relacionades amb l'univers barcelonista, ho trobareu el proper divendres a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria de Cubelles, la presentació del llibre El Barça, la nostra vida, de Joan Soler, a banda doncs, de tot aquest material de cultura agrada. Joan, ha estat un plaer parlar amb tu una estoneta, parlar del Barça i res, desitjar-te sort per al que queda i sobretot que la temporada que ve doncs, també podem celebrar alguna cosa més.
5: Home, seria bé la temporada vinent, la sisena. Seria sisena temps, seria increïble. No, t'agraeixo molt el temps que m'heu dedicat i res, jo espero que divendres, doncs, tots aquells que podeu venir, ens ho passem molt bé, ens saludem i sobretot expliquem anècdotes, que jo crec que la gràcia del Barça és això, que ara mateix tu i jo hem estat parlant, crec que, no sé quanta estona volem, però m'ha passat volant i el Barça al final acaba sent la nostra vida per això, perquè gent que no es coneix comença a parlar del Barça i acaba trobant que té moltíssimes coses en comú. Moltes gràcies de nou.
4: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
5: Adéu, guapo.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
6: Si vols ser la compra, ve a Canacarre.
7: Vine a Canacarre.
6: Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir...
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid i quasi estiuenc ja, amb sol i cel clar, amb algunes pinzellades de núvols alts a l'inici final del dia, molt poc destacables i que només entreniran una mica el cel, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 16 graus de mínima, mentre que la màxima pujarà una mica més i estarà entre els 24 o acostant-se als 25, amb una humitat moderada. Vent feble i variable al matí i marinades de mitjorn a la tarda, fent que la mar la tinguem arrissada la major part del dia. Per demà esperem ja un dia d'estiu, amb temperatures que poden superar els 25 graus de màxima, que és el que marca el llindar de temperatura d'estiu. Per tant, demà temperatures i dia més propi de juny que de maig, tot amb sol i cel clar, tot i que no es descarta puntualment algun banc de boira o núvol baix costaner enganxat a la costa a primera hora de la tarda, si és que arriba a produir-se pel contrast de temperatura entre el terra i el mar, amb una temperatura que, com dèiem, estarà entre els 16 o 17 de mínim aquesta nit, però que demà superarà els 25, amb una humitat alta de nit moderada de dia i amb vents febles amb terrals a l'inici i final del dia i de mitjorn al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada, plana o arrissada, en tota la jornada.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: El govern local ha aprovat un increment del 7% de la tarifa de l'aigua

0: Josep Maria Auguer, és un encariment anual inclòs en els plecs de la concessió.
1: Aquesta concessió es va signar 25 anys i entre altres clàusules administratives que contemplaven era un increment del 7% anual els 5 primers anys. Per tant, el que portem a ple és aquesta pujada.
0: L'oposició ha votat en contra d'aquest increment, excepte Junts per Cubelles, que ha optat per l'abstenció. En la seva intervenció, el regidor de la CUP, Dani Pérez, ha preguntat per la possibilitat que aquest encariment de l'aigua acabi sent més elevat per l'augment de les tarifes en alta, segons els havia plantejat fa uns mesos enrere el mateix govern municipal.
2: El que veiem aquí és que sembla que volen deixar aquest marrón de l'augment del 30%, que pot acabar sent un 27%, perquè sí que van dir que era una dada aproximada. Però una dada aproximada al 30, passar al 7 vol dir que aquí s'han menjat un percentatge important i repeteixo que sembla que ens volen deixar aquest marrón el proper govern que entri.
0: Des del govern local, Josep Maria Auguer ha reconegut que a finals d'aquest mateix 2026 potser s'haurà de decidir un altre increment de l'aigua relacionat amb les tarifes d'Aigües Ter Llobregat, que s'han apujat un 36% aproximadament des del 2024. I, per tant, la concessionària pot reclamar una revisió de preus.
1: Els nostres serveis jurídics el que ens han aconsellat és que a l'octubre d'aquest any, al cap de 2 anys de formalitzar el contracte, hi han unes revisions de preus que hi ha una fórmula polinòmica que és automàtica. Al mateix temps que hi ha aquest 7% que és per contracte, també hi ha aquesta revisió de preus de la fórmula polinòmica. Per tant, fent cas als criteris doncs, de la secretaria i intervenció, doncs, vam creure necessari ara passar aquest 7% doncs, d'increment que ve doncs, dels plecs de la concessió i un cop doncs, l'empresa concessionària ens entri aquesta regularització ordinària per plecs a l'octubre, doncs, es veurà què és el que dona la fórmula polinòmica.
0: Per la seva banda, Vox ha lamentat que els informes tècnics relacionats amb aquest increment de l'aigua no hagin pogut comptar amb la validació de l'enginyer municipal, que està de baixa, ja que és l'únic tècnic qualificat en aquestes qüestions.
3: En resumen, que el propio técnico reconoce que no es especialista en la materia, que el ayuntamiento no tiene a día de hoy a disposición un técnico que necesite y que reúna las condiciones necesarias para hacer el informe, elaborar el informe técnico que se requiere y que el informe se basa simplemente en revisar la documentación contractual. Nosotros consideramos que aprobar este punto hoy, sin tener el informe del técnico correspondiente, es una informalidad y por eso nosotros, nuestro grupo, va a votar en contra.
0: El regidor Auguer, però, ha respost que ja està convocada una borsa per contractar un enginyer substitut i ha defensat també que la decisió d'incrementar aquest 7% de la tarifa de l'aigua ha comptat amb la revisió tècnica adequada justament per aquesta qüestió. En el ple municipal d'aquest dimarts també s'han debatut 6 mocions diferents, 2 de les quals han quedat aprovades. Per unanimitat s'ha demanat la protecció de les pensions de les persones que han cotitzat més de 40 anys, una moció proposada per Cubelles en Comú. També ha prosperat amb una abstenció del regidor Narcís Pineda de Cubelles en Comú la moció de suport al col·lectiu Girasol per les discapacitats invisibles, presentada per Vox i que rebut l'adhesió de diversos grups municipals més. En canvi, la resta de propostes de Vox, la CUP i el PP han acabat rebutjades. En aquests casos s'havien plantejat mocions sobre el control, l'actualització i la verificació del padró municipal per part de Vox, un text per la transparència ambiental, el control públic i el seguiment municipal de les obres en l'àmbit de l'antiga tèrmica, a proposta de la CUP. La mateixa CUP va proposar també la protecció de la salut pública davant la contaminació atmosfèrica i la garantia de transparència informativa i el Partit Popular una moció per fer millores en el servei de transport urbà. Tots aquests casos, com dèiem, han acabat rebutjats.
4: L'Institut Cubelles afegeix a les protestes educatives i reclama més recursos i menys burocràcia. En una entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, la directora del centre, Sònia Ruiz, ha defensat les mobilitzacions dels docents i també ha denunciat la manca de suport pel que fa a l'escola inclusiva, reclamant també ampliar l'oferta postobligatòria al municipi. Durant la conversa amb Ràdio Cubelles, Sònia Ruiz ha explicat les reivindicacions del centre en el

0: marc de les mobilitzacions educatives que s'estan produint arreu de Catalunya.
1: Que no és només una qüestió salarial, no és només un conflicte salarial en quant a la retribució dels docents, sinó que va molt més enllà. Ve a ser una qüestió d'atenció educativa, de les ràtios, de la quantitat d'alumnes que tenim per l'aula i la necessitat de reduir-la per millorar l'atenció educativa. I un aspecte que, especialment aquí al Garraf, doncs, ve a tenir un relleu diferent de la resta de territoris del país, que ve a ser l'escola inclusiva. I això ja fa molts anys que anem demanant més recursos perquè sigui realment inclusiva i perquè sigui una atenció per a aquest alumnat i per la resta de l'alumnat, per suposat, en condicions. Ja any rere any estem veient doncs, que la situació requereix de més recursos i aquest increment no es dona. I és qüestió ja de, sisplau, d'agafar i posar fil a l'agulla, perquè ja portem molt de temps, que la necessitat és més gran i els recursos no creixen de la mateixa manera.
0: Sònia Ruiz també ha denunciat l'accés de burocràcia als centres educatius. Segons ha explicat, l'augment de tràmits administratius i processos digitals acaba restant temps a la tasca docent.
1: I no és només una qüestió, et dic, de cara a el que havia de ser tot el que suposa l'avaluació aquí a la secundària, que sí, que en els darrers anys hem vist incrementada la dedicació en aquest tema, com en tots els altres àmbits. Qualsevol cosa, hi ha una legislació, hi ha una normativa que realment ofega moltíssim a l'hora de demanar qualsevol recurs, per mínim que sigui.
0: Pel que fa a les activitats a final de curs, Sònia Ruiz també ha confirmat que les graduacions a quart d'ESO i segon de batxillerat es mantindran gràcies a la implicació de l'AFA de l'Institut, a qui ha volgut agrair públicament el suport a les reivindicacions del professorat. I d'altra banda, durant l'entrevista a Ràdio Cubelles, també Sònia Ruiz ha valorat positivament la preinscripció de batxillerat pel curs 2026-2027. L'Institut ha registrat 31 noves preinscripcions externes i preveu mantenir 3 grups de primer de batxillerat amb prop d'un centenar d'alumnes. Malgrat aquestes bones xifres, Sònia Ruiz també ha insistit en la necessitat d'ampliar l'oferta educativa postobligatòria a Cubelles. El centre reclama des de fa anys la incorporació del batxillerat general i nous cicles formatius. En declaracions a Ràdio Cubelles, Sònia Ruiz ha dit que fa 20 anys que demanen ampliar aquesta oferta i que continuen sense una resposta clara per part del departament. Escoltem a Sònia Ruiz.
1: Institut Cubelles, ja estem en el nostre 20è aniversari, ja fa 20 anys, perquè des del segon any que estem demanant doncs, que s'ampliï l'oferta cap a cicles. Crec que l'Ajuntament també dona suport, també insisteix en aquesta via, però ja comença a ser una miqueta greu aquesta manca de resposta i aquesta manca de posar al servei de la comunitat educativa de Cubelles de més recursos postobligatoris que puguin donar resposta a les múltiples necessitats de formació que actualment no s'està donant resposta.
0: Durant l'entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, Sònia Ruiz ha fet una crida a reforçar l'educació pública amb més recursos i una aposta decidida per adaptar l'oferta educativa a les necessitats actuals de l'alumnat. Una entrevista íntegra que podeu escoltar a través del nostre podcast a radiocubelles.cat. L'Institut Cubelles ha consolidat la seva cursa solidària amb més de 700 euros recaptats pel JAPEC. La quarta edició va rècord de participació i reforça un projecte educatiu que combina esport, valors i consciència ambiental. Ràdio Cubelles ha mantingut una conversa amb el professor d'Educació Física i responsable del programa Escola Verda, Jordi Romeu, que ha impulsat aquest projecte al centre i ha fet una molt bona valoració d'aquesta activitat que es va promoure el passat 30 d'abril pels carrers i l'entorn del centre educatiu a Cubelles. Va comptar amb la participació d'alumnes de tots els cursos de l'ESO, assolint la xifra més alta de participació des que s'ha posat en marxa aquest projecte.
2: Nosaltres creiem molt en els projectes de centre i en coses que formin part una mica com de la cultura del centre i que estiguin com al calendari de l'institut on saber que mira, cada final de curs tenim aquest esdeveniment. I també teníem ganes de fer alguna cosa que estigués vinculada amb el tema de la solidaritat i que tingués com a objectiu doncs, això, el col·laborar sense haver d'obtenir res a canvi. I juntant una mica amb el projecte d'Escola Verda que estàvem iniciant com a institut i, per altra banda, doncs, el tema de la programació que tenim d'educació física a l'institut, tot aquest caldo de coses és el que ens va acabar portant a pensar en fer una cursa solidària, que ja et dic, vam començar fa 4 anys i aquest any ja estem fent la quarta edició i penso que cada any va funcionant millor i l'alumnat ja és una cosa que sap que està al calendari i que fins i tot jo crec que espera.
0: Jordi Romeu ha explicat que la cursa forma part d'un treball educatiu que s'allarga durant diversos mesos a les aules. L'alumnat de tercer de l'ESO investiga diferents entitats ambientals, les presenta a la resta de companys i després tota la comunitat educativa vota quina serà la beneficiària del fons recaptat. Aquest any el projecte ha tornat a prioritzar entitats vinculades a la defensa del medi ambient, criteri central del programa. En edicions anteriors, l'Institut ha col·laborat amb organitzacions com Gevent i Arba Litoral. Pel que fa al sentit de la cursa, el docent ha subratllat que el projecte va més enllà de l'activitat esportiva.
2: Per part dels alumnes també veure que el que estan participant o el que estan destinant els seus diners a veure cap a on van i per què serveix o que té una utilitat, doncs crec que també per nois i noies que estan creixent, que tenen entre 12 i 16 anys, doncs és superinteressant. És una de les coses que més ens agrada d'aquest projecte també, més enllà del propi esdeveniment de la cursa, és tot el que precedeix al propi dia de la cursa, el fet que l'alumnat ja escolli una associació i que després aquesta associació escollida, doncs el que dèiem, que vingui a l'institut i que expliqui de primera mà el que fan i que els alumnes puguin preguntar coses i aprendre. Vull dir, això és una de les parts més riques de la cursa solidària, estic segur.
0: La cursa ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cubelles i dels serveis municipals, especialment en tasques logístiques com el tall de carrers, així com amb el suport de les famílies i de tota la comunitat educativa, elements imprescindibles pel bon funcionament d'aquesta iniciativa. Jordi Romeu ha volgut agrair aquesta implicació i ha assegurat que el projecte ja és tot una tradició de centre, una iniciativa que s'emmarca dins el programa Escola Verda que impulsa altres accions sostenibles a l'institut, com ara la millora del sistema de reciclatge i la reducció de residus. En aquest sentit, la introducció dels book and rolls per substituir el paper d'alumini ha permès disminuir de manera notable els residus d'un sol ús. Una entrevista que podeu recuperar a la carta des de radiocubelles.cat. Neus Ortiz i Ballà, pianista vinculada a Cubelles, mor als 86 anys, medalla d'or al Conservatori de Liceu i amb una trajectòria reconeguda com a concertista premiada i solista internacional, va deixar empremta a Cubelles i a Ràdio Cubelles com a divulgadora musical. Segons ha publicat Josep Clotet i Lluís Herrera en l'obituari dedicat a Neus Ortiz i Ballà, als diaris La Mañana, Segre i Eix Diari, la pianista era filla del mestre i compositor Ramon Ortiz, vinculat a l'Orfeó Lleidatà. Neus Ortiz es va iniciar en la música durant els anys 50 i, becada per la Diputació de Lleida, va completar els estudis al Conservatori Superior del Liceu de Barcelona, on va obtenir la medalla d'or de fi de carrera. La pianista va participar activament en la vida cultural lleidatana com a solista en concerts i activitats de l'Associació de Música de Lleida, especialment en homenatge a Enric Granados, celebrat l'any 1967, a motiu del centenari del compositor. Al llarg de la seva carrera va oferir concerts i actuacions musicals tant a Cubelles com arreu de l'Estat i va rebre diversos reconeixements. També va destacar per la seva intensa dedicació a la docència musical en centres educatius i culturals. Després d'uns anys de residència a Vilanova i la Geltrú, Neus Ortiz, després d'uns primers anys de residència a Vilanova i la Geltrú, Neus Ortiz va establir la seva residència a Cubelles, municipi, on va comprar una casa i on va viure amb el seu marit, Joan Francesc Adell, i els seus fills, la Montse, la Neus i el Francesc. Amb el pas dels anys, Ortiz va tornar a establir-se a Vilanova i la Geltrú. Durant la seva etapa a Cubelles, va exercir com a professora de música a l'escola Charlie Rivel i va col·laborar amb Ràdio Cubelles, on va conduir un programa dedicat a la música clàssica en una de les primeres etapes de l'emissora municipal. Al llarg dels anys, Ortiz també havia concedit diverses entrevistes a l'emissora municipal per repassar la seva trajectòria artística i vital. Durant la seva etapa al municipi va publicar diferents CDs que recollien les seves interpretacions i treballs musicals. Neus Ortiz també va assolir popularitat l'any 1964 després de guanyar el concurs televisiu de Televisió Espanyola Reina por un día, dirigit per José Luis Barcelona. En una època marcada pels estereotips de gènere, la pianista va sorprendre el públic demanant com a premi actuar com a solista amb l'orquestra de Liceu, un desig que es va fer realitat interpretant el concert número 4 en sol major, opus 58, de Beethoven. La seva trajectòria es pot consultar a l'exposició virtual Música en clau de dona, impulsada per l'Ateneu Popular de Lleida, així com el llibre Músics de trinxera, editat per la Universitat de Lleida. L'article original sobre la seva figura ha estat elaborat, com dèiem, pels investigadors Josep Clotet i Lluís Herrera i s'ha publicat aquest dimecres als diaris La Mañana i Segre. La vetlla tindrà lloc aquest dimecres 20 de maig a partir d'un quart de 10 del matí a la sala 2 del Tanatori de Vilanova. La cerimònia de comiat es celebrarà aquest mateix dimecres a les 4 de la tarda al mateix tanatori. Des de Ràdio Cubelles volem expressar el nostre condol i escalfa la família, amistats i persones properes de Neus Ortiz i Ballà, així com reconèixer la seva vinculació i estima pel municipi i per l'emissora municipal al llarg dels anys.
3: L'Esplai Pessigolles de Cubelles celebra el seu 20è aniversari el proper 30 de maig. L'entitat organitza una festa oberta a tothom per commemorar aquestes dues dècades de trajectòria educativa i social al municipi. Així doncs, l'Esplai Pessigolles de Cubelles es prepara per celebrar una fita molt especial. Serà, com dèiem, el proper dissabte 30 de maig. L'entitat commemorarà així doncs el seu 20è aniversari amb una festa oberta a tota la ciutadania i que tindrà lloc a la parròquia de Santa Maria, el seu habitual, la seu habitual de l'Esplai. Una jornada que començarà amb la celebració, com no podia ser d'una altra manera, i que arrencarà a les 4 de la tarda i s'allargarà fins a les 7. Està pensada doncs, per acollir infants, famílies i totes aquelles persones que hagin format part de la història de l'entitat durant aquestes dues dècades. Així ho ha explicat la directora de l'Esplai, Pilar Alonso.
4: Vamos a hacer una fiesta infantil para abierta a todo el público, a todos los que quieran venir, niños, niñas, papás, mamás y yayos y yayas también. Uh-huh. Y que vengan a pasar una tarde con nosotros. Vamos a hacer talleres. La primera hora serán talleres que estarán monitorados con los monitores del Esplai Pessigolles, antiguos y los que están ahora trabajando en ello. Y después tendremos animación. Viene el grupo Can Cantem a hacernos la animación y después habrá chocolatada. Realmente el sábado día 30 nos juntamos muchos monitores que han estado desde el principio de que se fundó el Esplai hasta el día de hoy. O sea, somos muchos los que hemos pasado y sí, como tú dices, hay muchos de los monitores de hoy en día que han sido niños, empezaron uh-huh. siendo niños.
3: Uh-huh. Sí. Talles infantils, com pintacares, tot organitzat i dirigit per monitors tant de l'equip actual com equips antics de l'Esplai. També hi haurà animació amb l'actuació musical a càrrec de Can Cantem i acabarà amb una berenar popular per posar el punt final a la jornada amb xocolata per a tothom. D'aquesta manera, doncs, celebraran aquest aniversari i també, doncs, l'Esplai Pessigolles, que, doncs, des de la seva fundació s'ha mantingut fidel al seu compromís d'oferir un esplai d'educació en lleure basat en els valors. Actualment, l'entitat acull infants dels 3 als 17 i, doncs, molt joves, quan acaben aquest període, decideixen fer el pas cap a la formació com a monitors, amb un funcionament basat en grups d'edat diferenciats, com els xics, els més petits o els anulars, són el grup dels mitjans. L'Esplai continua sent un referent al centre de Cubelles.
4: No hemos cambiado mucho. O sea, somos un Esplai pequeñito, tradicional, que nos gusta trabajar en valores, no aspiramos alto a hacer actividades grandes para llamar la atención a la gente, sino queremos trabajar con los niños, los valores y que aprendan jugando. Pues el grupo de los más pequeños empieza con 3 años, que son los niños que van ahí 3, hasta los 17 que están en la ESO. Ya una vez que pasan a los 18, ya si les interesa y les apetece, pues los invitamos a que sean monitores uh-huh. del Esplai.
3: L'Esplai Pessigolles té les llistes obertes durant tot l'any, tot i que les inscripcions es fan cap al mes de setembre per arrencar ja la temporada al mes d'octubre. Un esplai que reuneix a prop de 2 cops per mes, un cap de setmana sí i un cap de setmana no, els dissabtes de 4 a 7 de la tarda.
4: Bueno, pues el curso empieza en septiembre. Las inscripciones en octubre y hacemos unas semanas de inscripciones y terminamos en junio. Hacemos sábado sí, sábado no, más o menos. Antes sí que era cada sábado, es lo único que ha cambiado. Y ahora, como el voluntariado cada vez cuesta más, pues hay que trabajar también para comer, no solamente para divertir, ¿verdad? Entonces hacemos un par de veces al mes, así los sábados. Y inscripciones abiertas todo el año. O sea, las inscripciones iniciales son en octubre, pero luego si hay algún niño o alguna familia que necesita apuntarse a mitad de curso, no hay problema. O sea, mientras más niños hay, pues más monitores tenemos que ser, pero no tenemos problemas de realizar.
3: Així doncs, el proper 30 de maig està tothom convidat a aquesta festa de l'esplai Passigolles, que ha previst que algunes activitats puntuals tinguin un cost simbòlic per cobrir les despeses de l'esdeveniment, així com la venda de samarretes commemoratives del 20è aniversari. L'entitat anima a tots els veïns i veïnes a sumar-se a aquesta celebració que serveix per posar en valor la trajectòria d'una de les entitats juvenils més arrelades al municipi.
5: La votació dels pressupostos participatius començarà l'1 de juny. L'Ajuntament ha endarrerit uns dies el calendari previst inicialment per poder enllestir la valoració tècnica de les propostes. El període de votació serà igual, de 3 setmanes, però passarà a ser entre l'1 i el 21 de juny. Es podrà votar tant mitjançant la plataforma de participació com també presencialment en uns punts habilitats. Cada persona empadronada a Cubelles major de 16 anys podrà escollir 3 de les opcions que passin la valoració. Un cop finalitzat el procés, s'escolliran les més votades fins a arribar a exaurir el total dels 300.000 euros de la dotació d'aquesta convocatòria. El regidor de Participació Ciutadana, Arturo Carrillo, s'ha mostrat satisfet de les 67 propostes que s'han recollit en els pressupostos participatius, que s'estan acabant de revisar segons les bases i mirant de concretar la inversió que necessitarien per fer-se realitat.
6: Ara mateix estem en la fase de valoració tècnica de totes les propostes que es van presentar. Quan es va tancar la presentació de propostes, es van presentar en total 69 propostes, però dos d'elles les va retirar el mateix participant que les va proposar i es van quedar en 67 propostes. ¿Vale? Moltes d'elles són molt similars, llavors el que estem fent és un encaix de posar-les, totes les que són semblants, que demanen coses molt semblants, posar-les dins d'una mateixa proposta, i també es va demanar algun participant que va proposar aquestes propostes que fos una mica més concret.
5: Durant la fase actual és quan es mirarà si s'han de descartar algunes de les propostes que no compleixen amb les bases i que, per tant, no passaran a la fase de votació, tal com ha explicat Arturo Carrillo, regidor de Participació.
6: També hi ha propostes que s'han presentat que demanen o sol·liciten una remodelació d'algun edifici que no és municipal o d'algun terreny que no és municipal. No? Llavors, clar, segons les bases, ha de ser un terreny o un edifici municipal que l'Ajuntament tingui potestat per poder executar-les, no?
5: D'altra banda, Arturo Carrillo, regidor de Participació, també ha recordat que en el pressupost del 2026, aprovat aquest mes d'abril, s'han previst les inversions dels projectes guanyadors que encara estan pendents de realitzar de convocatòries anteriors.
3: El passat cap de setmana, el Club Marítim Cubelles va ser l'escenari de la Copa Catalana de Patí a Vela Júnior, una competició que ha marcat l'inici d'una intensa temporada de regates per l'entitat. La prova, de nivell 2 i puntuable per al rànquing anual, va reunir una vintena de participants d'entre 11 i 18 anys, a més de la categoria Open. Segons ha explicat la presidenta del club, Laia Boleda, l'esdeveniment va ser un èxit organitzatiu, aconseguint completar les 4 proves programades, malgrat les condicions meteorològiques canviants. El dissabte, els regatistes van haver de fer front a una jornada amb força vent, mentre que el diumenge, davant de la manca d'intensitat, es va optar per escurçar l'última regata. Pel que fa a la representació local, la regatista Laia Mirabent va assolir la tercera posició en una classificació general molt disputada. La cita va comptar amb la presència d'esportistes del Club Nàutic Sitges, del Club de Vela de Barcelona i del Club Marítim d'Altafulla. Amb la Copa Catalana finalitzada, el Club Marítim Cubelles ja té la mirada posada en els propers reptes del calendari. El primer de tots serà el Campionat de Catalunya de Patia Júnior, que es disputarà el cap de setmana del 30 i 31 de maig al Club Nàutic Sitges. Els participants del Club Marítim Cuelles faran una travessia per mar una setmana abans per deixar els patins al Club Sitgetà llestos per la competició. Després arribarà el Campionat de Catalunya de Patia Sènior, que se celebrarà a Sant Salvador. A banda d'això, a partir del mes de juliol, el club organitzarà regates cada cap de setmana, destacant doncs, les proves del 26 de juliol, coincidint amb la Festa Major Petita, i la tradicional regata a Viladecubelles, que coincidirà amb la Festa Major. Finalment, a més, el club ja té obertes les inscripcions per al seu campus d'estiu i l'escola de vela, que començaran un cop finalitzat el curs escolar al partir del 22 de juny. L'oferta inclou des d'activitats de vela fins a la iniciació del padel surf o el caiac per als més petits.
7: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
9: Vine a Carrefour Market Cubelles, estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem, sempre les millors promos. Carrefour.
10: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
11: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
3: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
5: Bon dia, Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
10: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
7: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
12: El temps.
13: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clau, amb alguns núvols alts al final del dia, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 16 de mínima, mentre que la màxima avui superarà els 24, amb una humitat que serà alta. Vents febles, amb terrals a l'inici i final del dia, i sobretot marinades de xaloc al centre de la jornada, molt febles, no passaran dels 20 km per hora, i fent que la mar estigui arrissada amb una miqueta de marejol a partir de migdia.
7: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
3: Aquest proper divendres 22 de maig, a les 7 de la tarda, els Amics del Castell i la penya barcelonista Cubelles organitzen la presentació del llibre de Joan Soler, El Barça, la nostra vida. Serà a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria, com dèiem, aquest proper divendres a les 7 de la tarda. Per parlar d'aquesta presentació, precisament podem saludar a l'altra banda del fil telefònic el seu autor, el Joan Soler. Joan, bon dia.
14: Què tal? Molt bon dia.
3: Bé, el Joan és periodista, és molt del Barça, pel que es veu, i a més doncs, té un projecte que es diu Cultura Degradada. Tot això en parlarà aquest divendres, principalment sobre i presentant el llibre El Barça, la nostra vida. Joan, primer de tot, explica'ns una mica de què va el llibre, què és el que intentes explicar en aquest llibre.
14: Bueno, al final, aquest llibre el que intenta ser és un homenatge a tots aquells pares i avis que ens han fet hereus d'aquesta passió pel Barça, i ho faig mitjançant una història que qual comença de la manera més irracional possible quan de cop i volta un nen de 4 anys veu que regal que li fa més il·lusió el Dia de Reis és ni més ni menys que la samarreta del Barça. I la samarreta del Barça, que a més, l'any 94 venia amb aquella capseta de cartró i el plàstic transparent aquell on ja la veies, i podies veure't aquell escut, no? Un escut que t'adones que t'acaba acompanyant al llarg de la teva vida, perquè t'acompanya a les celebracions i les festes familiars, perquè l'avi interpreta que la manera de vestir més elegant és posant-se una americana i la insígnia de 25 anys de soci o la corbata del Barça, és quan als estius feies aquell recorregut cap al quiosc per comprar la portada més delirant anunciant hipotètics fitxatges, és en l'adolescència veure que el Barça és potser aquella conversa que reconforta, no? Quan la vida comença a complicar-se, doncs escolta, anem a fer veure que som entrenadors i quedes amb els teus amics els divendres a fer una cervesa o un cafè i estàs comentant com miraries tu el club, i ja quan ets més gran, no?, i malauradament els pares i avis van marxant, doncs te n'adones que aquell escut de petit que generava tanta il·lusió el Dia de Reis, ara quan el mires i veus també el teu pare, veus el teu avi i veus una muntanya de records que interpel·la la gent que estimes, no? Uh-huh. I per això el llibre es titula El Barça de nostra vida, no? És un homenatge a aquests pares i avis i és també una manera d'explicar com un club acaba sent un company de vida i acaba estant present en els moments, fins i tot, que no tenen res a veure amb l'esport, sinó que tenen a veure més amb la família i amb els amics.
3: Per com ho expliques, més que de la nostra vida, sembla de la teva vida. No sé si fas servir molt a aquesta primera persona.
14: Bueno, al final, el llibre és un relat d'experiències que jo he viscut. És el relat d'un veí de les Corts que mica en mica va creixent i va veient com aquell estadi que té al costat, que és el Camp Nou, acaba esdevenint la seva casa seva, no? La seva segona residència fins i tot. És veure com el Barça dels 90, que començava amb el Dream Team, comença a apagar-se a principis dels 2000 amb una travessia pel desert que ens fa perdre jugadors insígnies com el Figo, o fins i tot en etapes on no guanyem absolutament res fins que arriba Ronaldinho i recuperem l'alegria. És també, doncs, clar, un cop regués l'alegria, també hi ha l'ensopegada i arriba Pep Guardiola amb Leo Messi, que dona l'etapa més daurada, no? I ho fa també en un context polític i cultural molt agitat, com és els anys del procés, on és la reivindicació de la llengua, en un context on, com sempre, s'intenta doncs, fer que el català quedi arraconat al país. I és certament la meva història, però és una història que els lectors, quan diuen l'experiència d'haver-lo llegit, em diuen, home, és que podria ser perfectament la meva també, perquè al final jo crec que els col·legs tenim una memòria col·lectiva molt similar, unes experiències molt similars, perquè la gran majoria tenim el familiar que viu el futbol amb bogeria i també l'altre que el viu des de la manera més tribunera, no? Que és aquella de començar el partit i ja dir, bueno, avui perdrem, i, no? Perquè hem de perdre si tenim el millor equip del món, no, avui perdrem, no? I al final és això, és un relat molt, molt íntim, molt personal, que també serveix per reivindicar la cultura de grada en un context on ara mateix el futbol modern fa que absolutament tot el que té a veure amb el futbol sigui un negoci.
3: Ara has dit això de que els barcelonistes tenen uns punts de vista molt diferents. És veritat que hi ha dos bàndols, no? L'optimista, que potser és la part més jove, no? La part que ha viscut més els èxits dels últims anys. Està clar que el Barça segurament, com tu deies, des del 2000 i poc fins ara ho ha guanyat tot i diverses vegades. Però potser els més antics se'n recorden encara d'aquestes travessies que no s'acabaven mai, no?, pel desert, d'aquests anys que no es guanyava res i d'aquella frase d'aquest any sí, no?, que ara ja pràcticament no es diu, perquè ja es compta que sí, que aquest any també.
14: Clar, és que l'expressió d'aquest any sí és molt curiosa, perquè es donava en els anys 60, 70, quan es comencen a fer els trofeus Joan Gamper, i clar, el Barça jugava doncs, un triangular que es feia al Camp Nou i tu guanyaves aquell triangular i dius, hosti, aquest any sí que guanyarem, no? Però no acabes guanyant. Però la veritat és que és molt curiós perquè les generacions actuals han vist un Barça que ho guanya tot i això en realitat és una versió bàsicament molt difícil de trobar, molt singular, molt excepcional del club. O sigui, tenir un Barça que durant 8 anys, 11, guanya 8 títols de Lliga, guanya 3 Copes d'Europa, té la millor generació futbolista de la Masia, és molt excepcional. El Barça sempre, sobretot en el context on evidentment hi havia el futbol, que era el franquisme, era un club que tenia un caràcter polític i cultural que també era molt valent. És a dir, jo recordo el meu avi dir que el camp de les Corts i el camp de Nou eren els únics espais on es podia parlar català sense temor a que et poguessin denunciar a la Guàrdia Civil i pots tenir problemes, no? Però és veritat que jo ara m'estic trobant que això em fa semblar una mica vell, perquè jo soc de l'any 90, tinc 36 anys. Però clar, jo em trobo gent que va néixer el 2000, que clar, ja en té 25, i em diuen, és que jo Ronaldinho no l'he viscut. Jo, el meu ídol sempre ha sigut Messi. I clar, a mi em resulta xocant perquè dius, com no has pogut veure Ronaldinho? Doncs sí, les noves generacions són aquestes, són generacions on han vist un Barça platòric, triomfant, però la veritat és que els que tenim avis que són culers i pares també et diuen, escolta, no t'acostumis, que això no sol ser l'habitual.
3: Aquest és l'esperit tribunero, no?, que també s'ha de llegar, no?, s'ha d'arrossegar amb el temps.
14: Jo t'he de dir que potser els nous tribuneros som els que vam néixer ara als 90, eh? O sigui, som la nova generació que ha d'abandonar això, perquè jo tinc, el meu grup d'amics, tinc un parell que sempre són tan negatius que els dic, escolta, que sembla que aquí estiguem cada any lluitant per quedar en llocs de Champions i no per guanyar la Lliga o fins i tot optant a la Champions, no?, guanyar-la. I la veritat que no sé si forma part del nostre ADN, que a mesura que ens anem fent grans, anem veient un pessimisme del tot injustificat amb el club. Vull dir, aquest any, i recordo, no?, arribaven els quarts de Champions contra l'Atlético, jo soc d'aquests que sóc optimista de mena, i deia, fàcil, aquí, quan vinguin aquí, els guanyem 3-0 i allà patim, però 1-1. I recordo amics dient, no, això anirà fatal. I és veritat que van tenir raó, no? Però clar, després t'eliminen de la Champions i dius, bueno, va, guanyarem la Lliga. I aquests mateixos et deien, compte amb la Lliga, perquè el Madrid ara també s'entrenarà amb la Lliga i aniran a totes i ens intentaran robar els partits, tal, i dic, però com podeu ser així? I al final, el tribunarisme també és un llegat que va passant a les noves generacions i és realment curiós.
3: Jo sóc una mica més gran que tu i sóc més d'aquests, eh? Jo potser sí? tinc encara reminiscències dels anys 90, després del Dream Team, que ho van patir molt. Però en tot cas, hi ha hagut un moment que has parlat de la cultura de grada. Això és un projecte que tu tires endavant. Explica'ns una mica més què vols dir amb el cultura de grada i una mica què és el que intentes buscar.
14: Mira, la veritat és que la iniciativa aquesta va néixer de la manera més poc elaborada possible. És a dir, l'any 2021, quan tornen a reobrir els estadis, jo, per exemple, anava sempre a l'estadi perquè meu avi era abonat i anava amb el seu abonament fins que va morir i me va passar a mi, no? Jo sempre havia anat, i l'any 21, quan tornem a l'estadi, que és precisament quan ja Messi no hi és, i ho fem amb aquell 30% de capacitat, jo veig allà un ambient que, tu el recordaràs, era com molt trist, molt gris, perquè sempre hi havia aquell ronron de, bueno, mai tornarem a ser el 100% de capacitat, sempre, potser la setmana que ve, tornen a tancar-lo. I jo, des del meu perfil d'Instagram, que aleshores tenia uns, crec que 500 seguidors, un típic perfil personal, que no fas gaire cosa, no? Vaig dir, vinga, va, doncs, ara que tornem, intentaré al meu Instagram guardar records de cada dia de partit, intentant mostrar, doncs, les prèvies de l'estadi, els jocs on es fan els esmorzars, on es fan els dinars, els càntics, i això a poc va anar creixent fins a ser ara més de 150.000. I quan tanquen la gran animació, que jo en formava part, en aquella mateixa temporada, jo recordo que vaig dir, va, que era un canal que es digui Cultura de Grada, al meu perfil d'Instagram, en el qual, doncs, dir a la gent, escolta, on es poden fer esmorzars de forquilla, on es pot quedar per fer una prèvia, on hi ha bon ambient, on es pot trobar material retro col·leccionista del Barça. Però quan tanca la grada, jo començo a reivindicar que el fet de tancar-la ja és la primera pedra del futbol modern que a poc s'ha anat construint al voltant de l'estadi, que és bàsicament el fer que els socis ens sentim cada vegada més allunyats. I començo a defensar que els socis ens mereixem poder tenir preus d'entrades més assequibles per no perdre mai aquella experiència de que el pare o la mare puguin anar amb el seu fill o filla a l'estadi. Perquè ara mateix a mi m'escriuen pares que em diuen, home, si cada entrada val 150, em deixaré uns 300 o quasi 500 euros per a la meva família. I clar, en lloc d'ells, qui va? Doncs hi van els turistes. Després, a l'hora també de reinterpretar els nostres valors. O sigui, som un club que defensa els drets humans, però a la vegada acceptem jugar a l'Aràbia Saudita a la Supercopa d'Espanya i no ens queixem. O fins i tot acceptem voler jugar un partit de Lliga a Miami perquè paguen 5 milions d'euros. I clar, en el moment en el qual tu poses el negoci per davant de la passió, aquesta iniciativa que es diu Cultura de Grada comença a guanyar molta força. I guanya molta força perquè el que fem és bàsicament defensar que el Barça, si és alguna cosa, és la seva gent. I al moment en el qual tu, com a marca global, et vas oblidant d'aquella particularitat local que et fa diferent, que ets un club català, que ets de la seva gent i que, a més, permet que l'estadi estigui ple de socis, això el que fa és allunyar-te de la teva raó d'existència, la teva raó de ser, no? I és el que acaba creixent i acaba desembocant en aquesta iniciativa que jo, doncs, acabo renovant, no, diguem, reinventant-la amb mercadillos, que puguin ser un punt de trobada de diferents iniciatives que també fan aquest barcelonisme de base, amb els grups d'animació, i te n'adones que un mercadillo que va començar sent una petita anècdota boja meva de banderes i bufandes, si apleguen més de 200 persones, comences a fer més edicions i dius, 200, 400, 600, va creixent i acabes fent, doncs, un projecte itinerant en el qual, doncs, vas per pobles de Catalunya fent, doncs, aquests mercadillos. I ens estem trobant amb una rebuda fantàstica, és a dir, a Breda, a Sant Julià de Vilatorta, a Sant Cugat, i el que fem és portar material que fem nosaltres, que defensa, doncs, aquests valors, no? Un disseny més retro, més amb referents a la Moreneta, a la vida al Barça. En definitiva, és intentar recordar que és veritat que el futbol modern ho pot amb tot, però nosaltres som el que som per, bàsicament, la seva gent. I el que fem en aquest moviment és recordar sempre que si volem seguir sent el que representem, hem de recordar que tenim uns orígens que hem de mantenir.
3: La peculiaritat també del Barça és aquesta línia, no? Aquest funambulisme entre voler seguir tenint el control des de casa, des de la grada, des de la gent, no? Però a la vegada també intentar lluitar al màxim amb les eines que fan servir els altres tipus de club, ja siguin els clubs estats o els clubs amb doncs una visió més econòmica i més empresarial. Sempre estem allà, no? El Barça, els aficionats també són els que defensaran el club a mort, però a la vegada són els més crítics també, no?
14: Jo amb això, la veritat que és una reflexió que em fa molts culers que em diuen que de vegades jo soc molt romàntic i que hem de ser conscients que avui dia, doncs, les quotes dels socis representen poc més del 10% del pressupost del Barça. És veritat, això. Però també és veritat que els millors Barças de la història s'han construït a partir de la base de la Masia. És a dir, el Barça del 2006 no és un Barça, el de la Copa d'Europa de París, que s'hagi format fitxant 11 grans estrelles. No, no. L'estructura central eren jugadors de la Masia. El Barça de Guardiola, exactament el mateix. Ara que tornem a ser qui érem, ho fem amb la base de la Masia, no? O sigui, jo defenso un model de club que no hagi de competir per ser el que més factura, sinó que hagi de ser aquell que defensa més bé els seus valors i la seva gent. I nosaltres tenim un tresor, que és la Masia, que et dona una base de jugadors excepcionals. I això és veritat que ho has de complementar, doncs, amb dos o tres perfils que certament poden ser els millors del món. Tu pots fitxar el millor nou de la història, o el millor nou del moment, o el millor migcampista, o el millor porter, el que sigui. Però ara mateix tenim una estructura marcada per la Masia. Per tant, això de competir amb els clubs d'estat, que ho facin entre ells, a veure qui factura més i a veure qui fitxa els noms més grans. Però nosaltres tenim un equip constituït per jugadors catalans, que parlen català, que han crescut a la Masia i que, a més, són boníssims. Per tant, no hem de competir amb les nostres regles, perquè tenim la fortuna de poder competir amb les nostres, que és que tenim una acadèmia futbolística tan bona que fa que allò que els altres necessiten 300 o 400 milions, nosaltres ho tinguem per la base formativa.
3: A més, el Barça és capaç de crear aquestes narratives, no? De per exemple, ara, de la pitjor crisi segurament econòmica i fins i tot doncs, d'imatge del club, treure un dels equips, no? Com tu dius, des de l'arrel, no? Des de la Masia, amb molts jugadors, molt joves, insultantment joves, diríem, que pocs s'ho podien imaginar, que el Barça podia jugar amb 3-4 jugadors per sota els 20 anys, i molt bé.
14: No, però és que és delirant, perquè, clar, jo els pocs madridistes que conec, me recordo quan ells em va dir, tio, és que l'ho he tornat a fer. O sigui, marxa Messi, ens quedem tranquils, i ara cop i volta apareix un tal Lamine Yamal, que és més o menys el mateix perfil de jugador que ens està destrossant. I ja prou. I dic, bueno, sí, i teníeu a Xavi i Iniesta, i ara teniu un mig del camp de format per Fermín, per Pedri, per Gavi, per Casador, per Bernal, que, escolta, que acaba sent el mateix. I dic, podeu parar? I dic, no, no podem parar, perquè és que això som imparables. Llavors, és el que et deia, no, en aquest sentit, que no és una qüestió de sort, és una qüestió de que, escolta, és veritat que el context econòmic ha propiciat que s'apostés més per la masia, doncs que la masia sempre hi és. I, per tant, qui vulgui competir amb qui factura més, que competeixi. Però nosaltres el que hem de competir és per seguir sent els millors amb la formació dels jugadors.
3: Al final, els joves, no, la masia, han salvat una mica el club d'una situació que molts veiem una travessia del desert ben extensa, i al final tres lligues de les últimes quatre.
14: Sí, sí, perquè, va, tot recorda't, en l'època, quan arriba Quique Setién, la temporada següent arriba Koeman, que va com va d'aquella manera, perquè guanyes una Copa del Rei, però quan marxa Messi ens queda un equip format per Luc de Jong i Memphis Depay com estrelles en punta, eh? Vull dir que hi recuperem jugadors com Dani Alves, o fitxem, o en aquest cas agafem la sessió d'Adama Traoré, perquè una mica es va aconseguir fer una autèntica proesa. I la primera lliga de Xavi, que és veritat que futbolísticament potser no va ser gaire atractiva, perquè la guanyes 1-0 sempre, però és una lliga que té molt de mèrit, que fa que aixequis un altre cop al cap. I després arriba aquest artista que es diu Hansi Flick, que fa una revolució, jo diria més de caràcter mental, en el sentit de dir que els mateixos jugadors que l'any passat semblava que ja no valien, ara són boníssims, començant per Rafinha, que de cop i volta esdevé una mena de Ronaldinho o Escarrà, que és increïble, i a més la confiança que tenen tots els jugadors, que et fan arribar, doncs, mira, guanyar la Lliga, guanyar la Copa, i tocar o acariciar la Champions. El que passa és que tens aquella punta de sort que no et toca tenir amb l'Inter l'any passat i aquest any amb l'Atlético, que, bueno, et deixa amb la mel els llavis a punt de saborejar, no? Però realment ha tingut moltíssim mèrit tot el que s'ha aconseguit, tant amb la masia com també amb Hansi Flick, això és indubtable.
3: Aquest llibre, El Barça, la nostra vida, té això, no? Que comences explicant el llibre i acabes parlant del Barça sense adonar-te en compte, no? Perquè, com tu deies, al final és una història que, bé, li podríem canviar el nom i podríem canviar quatre detalls, però segurament al final els records s'assemblen tots molts, no? Aquests passatges que explicaves i que explicaràs aquest divendres 22 de maig.
14: Sí, no sé si has estat... De fet, explicaré també d'on sorgeix la idea de fer el llibre, perquè la idea no, surt d'una manera esbojarrada. O sigui, si vols me la reservo per divendres perquè la gent pugui escoltar-la en directe, però és realment molt divertida, que bona mica remou d'això. O sigui, de cop i volta comences a parlar del Barça, t'animes, t'enxitxes i acabes sortint un projecte que dius, i això, doncs mira, acabes amb un llibre.
3: Dèiem que és divendres, aquest divendres a Cubelles. No sé si has estat mai a Cubelles.
14: Sí, jo, bueno, a veure, he estat la típica visita on hi dones un tomb i acabes allà al passeig marítim fent un petit vermut. Sí, sí, ja està, tinc família a prop, assegurat a la fe, i per tant és una zona que em conec.
3: Aquesta trobada serà a la parròquia, a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria, un acte que ha organitzat la penya barcelonista de Cubelles, com no podria ser d'una altra manera, no? I els amics del castell. No sé si et passa que en les presentacions passa això, que acabes parlant del Barça, acabes, bé, traient molts temes.
14: Bueno, el bo de les nostres presentacions és que ho complementem amb material de grada. O sigui, nosaltres allà portarem el que vindria a ser un mini tot grada, aquests esdeveniments que fem, i portem, doncs, material retro, material de bufandes i banderes que fem nosaltres, i per tant queda molt complet, perquè és més el passar una estona divertida que no tant el format clàssic de vinc, hablo de mi libro, com diu aquell, i marxo, sinó que és el contrari, és veniu, teniu ja el material per si em voleu comprar, i després d'acord d'una estona, doncs, fem la presentació i patem la xerrada. Vull dir que realment és un format on creiem que s'ha de reinventar una mica la manera de viure aquestes experiències barcelonistes, i la veritat que està anant molt bé. Vull dir, la setmana passada, bueno, fa dos, el 8 de maig, vam estar a Sant Cugat, i va ser una jornada fantàstica, no? Vull dir, la gent allà explicant anècdotes seves, compartint, no?, idees de quines bufandes podríem fer o quines banderes, i la veritat que ens ho passem molt bé, i per això, doncs, home, venir a Cubelles, la veritat que ens fa molta il·lusió, perquè segurament serà, si no l'última, la penúltima presentació que farem aquesta temporada, perquè ja s'acaba tot, i ja fins setembre no reprenem el ritme.
3: Això serà aquest divendres a partir de les 7 de la tarda, com dèiem, a la sala d'actes a la parròquia de Santa Maria de Cubelles. Imagino que també qui vulgui podrà adquirir el llibre, El Barça, la nostra vida, del Joan Soler, a banda de tot aquest material de cultura de grada. Deixa'm acabar, Joan, preguntant-te una cosa. Abans has parlat de la grada d'animació. No sé si en aquesta nova grada d'animació també hi ets.
14: Sí, Sí, sóc. De fet, des que vam poder tornar contra l'Atlético, hi he anat amb banderes que he portat jo, dissenyades per mi, de la Moreneta, i els dos gols de falta que hi ha hagut aquests últims dos partits, contra el Madrid i contra el Betis, és curiós el vídeo de la falta, perquè se'n veu a mi ja amb la Moreneta fent el guieu-nos cap al gol, i estic allà. Sí, la veritat que ha estat un plaer que tornés la grada, ha costat molt. De fet, jo vaig ser juntament amb els grups i amb la gent de seguiment Futbol Club Barcelona dels qui més va fer campanya per fer una recollida de firmes i que això propiciés el seu retorn. Vam recollir més de 2.000 firmes i d'aquestes 2.000 vam fer que la Junta doncs digués, escolta, tornem-los a entrar, perquè ens pensàvem que eren 4 i no, realment la gent creu en aquesta cultura de grada, de tenir una gran animació que animi, i la veritat que ens ho diu tothom, no? Vull dir, el retorn de la grada ha capgirat l'ambient a l'estadi. Jo ja havia anat algunes ocasions amb la grada tancada i l'ambient era fred, o sigui, era un ambient de teatre on massa turista fent les seves selfies i molt poca gent intentant connectar-se amb el que passava a la gespa, i ara que hi és la grada, la veritat que allò és una experiència increïble. Una experiència que hauria de ser accessible a tothom si realment les entrades fossin més barates, però com que els socis només tenim un 5% de descompte per una entrada de més de 400 euros contra el Madrid, doncs clar, és una mica més difícil. Però vaja, però per això hi ha iniciatives com aquestes de cultura de grada que batallen perquè aquests descomptes siguin més alts i es posen les entrades més baixos, perquè al final l'estadi estigui ple de socis, perquè al final és el que el Barça es mereix.
3: Realment, quan acabin les obres, tornarà a ser l'estadi més gran d'Europa i alguns del món, però tot i així doncs, es fa difícil poder ser accessible per gent que fins i tot doncs això no sigui soci però no tingui l'abonament.
14: Sí, però vaja, al final és una qüestió d'aquells que defensem aquest model de Barça més social i més popular, en el sentit de que els socis tinguem més facilitats per poder viure un partit. Doncs home, com més siguem, no només més riurem, sinó que més pressió farem per poder tenir uns preus que no fa gaire que hi són. Vull dir que al final és una qüestió de donar un cop enrere, mirar quins preus hi havia fa 15 o 20 anys, i jo recordo poder anar amb els meus col·legues l'any 2011-12, pagar 20 euros per veure un vídeo d'un Barça-Villarreal i estar amb ells, no? Que jo el seu abonat doncs ja podia entrar directament, quedar amb ells i des de dins veure'ls. No? És veritat que hi ha la inflació, hi ha tots aquests temes econòmics que tu vulguis, però la qüestió és la de sempre. Si la gent és soci del Barça és per poder tenir un accés més fàcil a l'estadi. No? I en aquest sentit, ara mateix, no és fàcil ni pel públic general ni pels socis, perquè els socis tenim un descompte molt breu. Però vaja, veurem com va. És cert que diuen que es duplicarà o triplicarà el preu dels abonaments, no ho sé. Jo el que sé és que fins que no s'anunciïn els preus seguirem batallant, i fins i tot quan s'anunciïn seguirem batallant perquè els preus siguin més populars dels que el futbol modern ens intenta marcar.
3: Sí. A més, això li afegeixes que seguir el futbol ja fora de l'estadi també té uns preus i una accessibilitat difícil. Realment, seguir el Barça, seguir el futbol ara, realment és complicat, perquè bueno, quan érem petits fins i tot el podíem veure en obert i per la televisió de Catalunya, no? Ara veure un partit a la tele és gairebé una odissea.
14: Clar, és que al final fixa't que avui dia, quan es parla de les noves generacions, es parla de que ja no els interessa el futbol, ja no els interessa el bàsquet, ja no els interessa la Fórmula 1, i clar, tu dones un repàs de lo que passava als 90 o principis del 2000 i tu dius, clar, és que jo el Barça el veia a TV3, o la Champions el veia o a TV3 o a Televisió Espanyola o a Antena 3, la Fórmula 1 per TV3. Va al bàsquet, també el veia per TV3 o el canal 33.
3: Llavors, les motos.
14: El que ha canviat és que ara l'accés és més difícil. I clar, quan tu fas més difícil l'accés a un producte o a un espectacle, aquest espectacle perd doncs això, l'interès. Clar, tu vas a Anglaterra, jo ja estic vivint un temps a Anglaterra, de fet el llibre ho explico, i clar, allà per veure la Premier, doncs els preus que tenen per pagar al mes, doncs 30, 35 lliures, aquí per veure el futbol, has de pagar 120 euros per estar a una plataforma i a més has de pagar 15 o 20 euros més per estar a l'altra plataforma, perquè hi ha un cop al mes que fan el partit del Barça a l'altra plataforma. Llavors, és tot tan difícil i farragós que dius, escolta, podem, sisplau, tots asseure'ns i intentar que torni a ser tot més accessible? Perquè al final el que fa especial el futbol és la gent que va a veure'l. Tu fixa't que l'experiència d'un partit és bona perquè hi vas amb la gent que hi vas. És evident que si veus un golaç, doncs home, quin golaç he vist? Sí, però l'experiència anar a l'estadi era divertida quan a la teva dreta tenies, en el meu cas, un home gran que era el tribunero, pues sí, aquest home sempre estava patint. A la meva esquerra tenia un home de Malgrat que venia i si no venia ahir venia el seu fill i sempre patava la xerrada, no? Però a partir del 2019 jo aquesta gent ja no l'he vist més. I no l'he vist més perquè un em va escriure i em va dir que ja la prova d'abonament s'ha disparat tant que hem rescindit de l'abonament. L'altre, malauradament, no va poder traspassar el seu net perquè resulta que el net, no sé quin problema va tenir, que va perdre el carnet. Llavors, clar, el que fa especial al futbol és la gent amb el que ho vius. I quan això es va perdent, perquè ho vas privatitzant tot i va ser més difícil l'accés, doncs clar, pot ser que d'aquí uns anys trobem que l'interès vagi baixant i no ens preguntem per què. A l'NBA, de fet, en els darrers 20 anys, l'audiència ha caigut molt en picat. Per què? Doncs perquè els partits ja són més espectacles de circ. I totes les dades d'audiència, i no, és que des del 2002 fins avui, potser ha perdut 20 o 25 punts d'audiència. I clar, resulta que aquí, per intentar millorar l'espectacle del futbol, diem, anem a imitar el model de l'NBA. Home, no, és al revés. Com més limites, pitjor. Com més autèntic i natural ets, com més a prop de la teva gent estàs, millors horaris fas, més interès tindràs. Mm-hmm. Però al final, tu veus la Premier, en el meu cas jo veig la Premier, per l'ambient que s'hi destila. Si jo veiés allà un ambient fred, com es veu a l'NBA, doncs clar, la gent deixa de veure'l.
3: Sí, sí. Bé, de tot això i de moltes coses més relacionades amb l'univers barcelonista ho trobareu el proper divendres a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria de Cubelles, la presentació del llibre El Barça, la nostra vida, Joan Soler, a banda doncs, de tot aquest material de cultura d'agrada. Joan, ha estat un plaer parlar amb tu una estoneta, parlar del Barça i res, desitjar-te sort per al que queda i sobretot que la temporada que ve doncs, també podem celebrar alguna cosa més.
14: Home, seria bé la temporada venent la sisena. Seria, sisena temps, seria increïble. No, t'agraeixo molt el temps que m'heu dedicat i res, jo espero que divendres, doncs, tots aquells que podeu venir, ens ho passem molt bé, ens saludem i, sobretot, explica'm anècdotes, que jo crec que la gràcia del Barça és això, que ara mateix tu i jo hem estat parlant, crec que, no sé quanta estona volem, però m'ha passat volant i el Barça al final acaba sent la nostra vida per això, perquè gent que no es coneix comença a parlar del Barça i acaba trobant que té moltíssimes coses en comú. Moltes gràcies de nou.
3: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
14: Adéu, guapo.
7: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. Avui iniciem un tema en què encararem el final de la temporada.
0: Ah?
1: Mira, hem buscat temes en què tinguin especial protagonisme una família d'instruments molt concreta.
0: Sí, quina?
1: Doncs es tracta de els teclats.
0: Molt bé, i quan diem teclats, amics, no només ens referim al piano, que òbviament que ho farem naturalment, sinó que també els diferents tipus d'instruments en què s'utilitza un teclat per tocar-los, com són els orgues i els sintetitzadors.

0: Podríem dir que el piano ha sigut tradicionalment l'instrument de treball dels compositors clàssics i fins i tot alguns escrivien composicions pel piano sol, com aquesta de Ludwig van Beethoven, que és probablement una de les seves peces més conegudes, de la qual fins i tot en sabem el nom, Paralisa.
1: De tota manera, els historiadors de la música tenen dubtes de qui era aquesta Elisa, i fins i tot si realment es deia Elisa. També n'hi ha d'altres que defensen que l'obra anava dedicada a un alumne del compositor que es deia Teresa.
0: Ah, carai!
1: I que amb el pas dels anys, el transcriure la partitura original que es va fer, doncs li van canviar el nom per error, diuen.
0: Bé, sigui com sigui, aquí tenim un primer exemple d'obra clàssica per piano. Escoltem-ne un altre.

0: Exclusiva.
1: El que escoltem és un dels 21 nocturns que va escriure al llarg de la seva carrera. Els nocturns no eren un invent de Chopin, però ell els va popularitzar àmpliament.
0: El piano és un instrument que permet molta expressivitat i això era una de les característiques que el romanticisme aprofitava. Igual que també ho han aprofitat estils posteriors, com també d'altres més propers, com sí? Aquest, per exemple.
1: A veure...

0: Blueberry Hill pot ben bé considerar-se també com un clàssic i, de fet, és un dels exponents més coneguts del rock and roll primitiu. Una cançó que va ser composta per Vincent Rose l'any 1940.
1: I la versió que escoltem és la que en va fer en Fats Domino l'any 1956 i en la qual va aportar el seu particular estil propi de New Orleans, que tenia uns tocs de swing.
0: Sí, senyor, efectivament. I una curiositat al respecte d'aquesta peça és que el piano que va tocar en Fats Domino a l'estudi quan van registrar el disc tenia algunes tecles desafinades. Però en Fats va insistir en utilitzar-lo, cosa que va contribuir a fer encara més particular la sonoritat d'aquesta gravació, que ha acabat esdevenint un clàssic de la història de la música contemporània.

0: I d'un clàssic a un altre. Aquesta explosió musical és de Jerry Lee Lewis, interpretant Great Balls on Fire. És una gravació que gairebé va coincidir en el temps amb Blueberry Hill, que escoltava abans, ja que aquella va ser enregistrada pel Fats Domino l'any 1956 i Great Balls of Fire just l'any següent.
1: En aquest cas, l'ús del piano i tota la peça en general són molt més explosius, tal com requereix la lletra, que parla de forma apassionada i descarada. Ple pels estàndards de l'època, està clar, del desig d'amor del protagonista.
0: Sí, sí, de fet sembla que Jerry Lee Lewis va tenir certs dubtes a l'hora d'enregistrar la cançó, i precisament degut al contingut de la lletra, ja que ell tenia profundes conviccions religioses i va pensar, sí, que potser això podia ser considerat com

Anant encara una mica més enrere, tenim aquesta peça de l'estil anomenat Ragtime i que va formar part de la banda sonora d'una pel·lícula de la qual identifiquem el títol amb el de la peça. L'anomenem El Golpe, tot i que en realitat el títol real d'aquesta peça és The Entertainer, composta per Scott Joplin el 1902.

0: Seguim revisant encara alguns clàssics més, i és el torn de Nat King Cole, que l'any 1951 va gravar aquesta primera versió de Unforgettable, en la qual reconeixem la seva veu i l'estil jazzístic de tocar el piano.
1: 40 anys més tard, el 1991, la filla de Nat King Cole, Natalie Cole, en va fer també una versió interpretant-la a duo amb el seu pare, amb la particularitat que ho feia sobre imatges i una gravació de feia més de 25 anys, ja que en aquell moment son pare ja estava mort, havia mort 25 anys abans.
0: Sí, el que Natalie Cole feia a les seves actuacions en directe era projectar en una gran pantalla les imatges de son pare cantant Unforgettable, i ella hi afegia la veu en directe completant el duet.
1: Això va ser un gran impuls per ella en aquell moment, ja que la seva popularitat havia decaigut notablement a causa d'un allunyament temporal dels escenaris a l'haver hagut de sotmetre's a una cura de desintoxicació de les seves diverses addiccions.
0: Caram, caram.
1: Mira.

0: Si parlem de peces clàssiques al piano, no podem deixar de banda aquesta, My Baby Just Cares For Me, interpretada al piano i també a la veu per Nina Simone.
1: Tot i ser una peça força coneguda actualment, podríem dir que no va arribar a la fama fins a la seva maduresa. Diem això perquè es tracta d'una composició força antiga, de l'any 1930, que la Nina Simone va versionar i enregistrar molt més tard, a l'any 1958, dintre del seu primer àlbum.
0: Sí, i de fet no va tenir gaire repercussió en aquell primer moment, fins que un grapat d'anys més tard, ja el 1987, Chanel la va utilitzar en un anunci pel seu perfum número 5, moment en què sí que va assolir fama mundial.
1: Mira...

0: misery.
1: Seguim dintre de l'àmbit dels clàssics, ara de la mà de Ray Charles, qui en aquest tema titulat What I'd Say introdueix el so del piano elèctric, un Wurlitzer, en una de les peces considerades com dels inicis del soul, on es barregen gospel, rhythm and blues i jazz.
2: No només aquesta peça, sinó tota l'obra de Ray Charles és considerada com a precursora en la història de la música moderna, especialment, això sí, en els camps de la música soul.
1: Igual que va fer en el tema que escoltem, la seva aportació va ser integrar característiques d'altres estils, com el gospel, dèiem, el rhythm and blues i el jazz, per donar lloc a allò que posteriorment es va àmpliament anomenar soul.

0: seguim amb temes que es poden considerar com a clàssics, tot i que el seu origen és força més modern, eh? Ara que la que estem escoltant és a Diana Krall versionant The Look of Love, que va ser originalment escrit l'any 1967 per la banda sonora de Casino Royale, una de les pel·lícules d'aquella gran sèrie de James Bond.
1: Sí, senyor. En aquella ocasió, qui la va interpretar va ser Dusty Springfield. Si hem escollit la versió de la Krall és perquè ella li aporta la seva interpretació al piano, instrument al qual estem dedicant aquesta sèrie, i amb això ella li dona a aquesta peça un aire característicament jazzístic.

0: Aquest és l'enregistrament que Norah Jones va fer l'any 2002 del tema Don't Know Why, que inicialment havia sigut escrit per Jesse Harris, i qui la va arribar a enregistrar i tot, i fins i tot ho va fer abans que ho fes la Norah Jones.
1: Sí, sí.
0: Això sí, però sense tenir ni de bon tros l'èxit que ella va aconseguir.
1: És veritat. De nou, la clau de l'èxit la trobem en el fet que ella mateixa interpreta la cançó al teclat del seu piano, donant-li un aire entre melangiós i íntim, que és el que el públic va apreciar.

0: I encarem el final de la secció d'avui amb un altre tema també considerat un clàssic, però dintre d'un altre àmbit. Es tracta de Mambo Influenciado, de Chucho Valdés, un gran intèrpret de jazz que el fusiona amb els seus orígens cubans.
1: Chucho Valdés és fill de Bebo Valdés, un mite a Cuba, un altre gran exponent del jazz cubà i que va veure interrompuda la seva carrera a causa de la Revolució Cubana, que el va fer fugir a l'exili, provocant un llarg període d'allunyament dels escenaris.

0: I acabarem aquest capítol d'avui de la sèrie que hem dedicat als teclats amb aquest tema que es titula Yacht, que podríem traduir com a iots o balès, també.
1: Exactament. L'hem escollit com a bon exemple del que ha sigut l'evolució d'aquests clàssics que hem estat escoltant fins ara. I no només de les composicions en si mateixes, sinó també de l'instrument. Ja que allò que va començar com un piano o un orgue, posteriorment, tots dos en versió electrònica han acabat sent sintetitzadors, que és el que escoltem en aquesta composició.
0: I aquesta composició es tracta, com us deia abans, de Yacht, que Coco Steel and Love Bloom Boom van publicar l'any 1991 i que un any més tard va versionar el grup anomenat A Man Called Adam. La seva versió va ser la que l'any 2003 Freixenet va utilitzar per el seu anunci publicitari del cava Cordon Negro.
1: Per això ens sonava tant,
0: clar. Sí? Sí.
1: Doncs bé, amb aquesta peça de chill-out electrònic us deixem fins la setmana que ve, en què tornarem amb un altre capítol d'aquesta sèrie que dedicarem als instruments de teclat.
0: Doncs fins llavors, cuideu-vos tots, amics.
1: Cuideu-vos molt.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Cubelles en la història, la teva història.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història, el programa on cerquem divulgar la història del nostre municipi. Avui seguirem el fil que vam iniciar la setmana passada amb el Joaquim Micó, amb qui vam estar parlant dels orígens medievals de Cubelles i vam avançar una mica del que parlarem en aquest programa, que serà sobre bastant més sobre els senyors i sobre concretament el castell. Bé, Joaquim, per l'audiència que no va escoltar el programa anterior, no sé si podries presentar-te breument.
3: Sí, hola, em dic Joaquim Micó i bé, soc historiador medievalista i a part d'això doncs, també soc escriptor i bé, estic relacionat amb Cubelles des de fa molts anys. No?
2: Mm-hmm. Bé, Joaquim, jo diria que per ficar una mica de context a l'audiència abans de començar a parlar dels senyors, etc. No sé si es podries explicar en aquella època com funcionava el sistema del llinatge, com funcionava políticament aquesta institució.
3: Sí, és un tema, diguem-ne, curiós perquè a més hi ha un malentès genèric sobre que les dones no podien governar. Això evidentment ha passat en altres moments de la història, però no pas en aquell inici d'encara no feudalisme, del que podríem dir els segles o dos segles abans del feudalisme. Uh-huh. Si bé és cert que el fill moderó sempre passava per davant de qualsevol filla, això podria ser, diguem-ne, pel títol de comte, vescomte o el que fos corresponent, no? Però clar, si un pare tenia dos fills, diguem-ne, homes i dues filles dona i 33 propietats, les havia de repartir d'alguna manera i a les dones sempre li tocava. Llavors era fàcil trobar-se doncs, una dona que era senyora d'un castell o que d'un territori més gran, no? Evidentment, després, per matrimoni, podria haver-hi una cessió al marit d'aquell territori o el que era molt més habitual, diguem-ne, és compartir el senyoriu que fos, fos un castell, fos un territori més ampli. Perquè després hi ha l'altra qüestió, no?, que és el castell. També moltes vegades associem un castell a una construcció de pedra o del que sigui, no? I allò és un castell, certament. Però el castell també fa referència al territori on hi ha aquell castell. De fet, a l'origen de l'edat mitjana, o sigui, al principi, perdó, de l'edat mitjana, els castells acostumaven a ser de fusta. I per tant, doncs, evidentment no han quedat restes, són molt pocs casos, però el territori en si del castell continuava existint, no? I hi havia la paraula de castrum, no?, que és la paraula que designava els campaments romans, i per tant també tenia una extensió militar sempre de defensa, a vegades d'atac també, però realment de defensa d'un territori, no?, que era tot el territori que aquell castell, diguem-ne, controlava. Uh-huh. Llavors, doncs, clar, molts comtats, també l'origen de la paraula, no? Sí. Doncs, diguem-ne que tenien aquest origen en un castell inicial que controlava el territori i allò anava eixamplant. El cas de comtat de Barcelona, el que hi havia previ a la ciutat de Barcelona, perquè ben dita, però si ja vinguin tots els altres comtats, que si Osona, que si Pallars, etc., doncs havien començat amb un nucli, diguem-ne, urbà que havia nascut o crescut al voltant d'un castell. Sí. Bé, simplement dir això, no? Llavors ens podem trobar ja, com dèiem la setmana passada, com a primera comtessa i senyora de Cubelles a l'Ermessenda de Carcassona, però bé, doncs el senyor documentat que trobarem després, que és Gombau de Besora, ho cedeix a la seva filla, Ermessenda de Besora. Uh-huh. I aquesta, diguem-ne, que serà senyora de Cubelles fins que, diguem-ne, és mare d'Ermessenda de Cardona, que casada amb deudat Bernat de Claramunt, passen a ser els dos senyors de Cubelles. Sí. Però vaja, que al llarg de la història en trobaríem més casos, no? Saurina de Claramunt, per exemple, serà una altra senyora de Cubelles, o sigui, que ens trobarem unes quantes dones amb aquest títol, no?, del senyoriu de Cubelles. Bé, igual que estuvaren vescomteses també unes quantes, o Elisabet d'Urgell, per exemple, que també serà a través d'un matrimoni, acabarà sent mare d'un altre senyor de Cubelles, no? Que són Guillem I, que casat amb Geraua de Llorba, que Llorba també és una antiga quadra del que seria avui Sitges, per entendre'ns, no? I bé, vull dir que es podíem anar allargant amb aquest tema, sí, però cansaríem segurament, no?
2: Bé, ara anomenaves a Gompau de Besora. Quan hem estat preparant aquesta entrevista, ens ha sorprès que, vaja, no sé si ens pots explicar, perquè si no ho entres malament, hi va haver una certa crisi perquè va desafiar el casal de Barcelona.
3: No ell exactament, va ser un viendre seu, és un tema complex, molt estudiat, però vull dir que hi ha poc consens sobre com van anar les coses. El que és segur és que hi ha un, diguem-ne, un noble del Penedès, que és Mirger Ibert, que s'alça contra el poder comtal, no?, de Barcelona. Havia estat aliat de Ramon Borrell, que estava casada amb Ermessenda de Carcassona. Ramon Borrell mor a Llova, Ermessenda de Carcassona queda com a contessa, diguem-ne, al càrrec del territori, perquè el seu fill Borrell encara és menor d'edat, és un nen, i encara que s'ha declarat menor d'edat abans del que tocava, no deixa de tenir la influència de la seva mare durant tota la seva vida. Curiosament, també morirà Llova i el seu fill també serà, diguem-ne, comte sota la regència d'Ermessenda de Carcassona, vull dir que Ermessenda de Carcassona es comtessa amb tres comtes diferents, o serà, diguem-ne, mantindrà el poder comtal amb tres comtes diferents, i sabem que Ermessenda de Carcassona tenia un home de confiança que era Gompau de Besora. Gompau de Besora, malgrat ser família de Mirger Ibert, els documents fan pensar que es posa del costat comtal, encara que intenta arribar a una entesa amb el seu gendre i a la seva filla, òbviament, que és l'esposa, perquè diguem-ne, arriba un acord amb els comtes. I aquí és on hi ha, diguem-ne, la discòrdia entre historiadors, no? Que és els motius reals de Mirger Ibert. Llavors, trobaràs historiadors que diuen que Mirger Ibert el que vol és portar el feudalisme ja d'una vegada definitiva al que serien els territoris catalans i, per tant, sotmetre aquests territoris al poder feudal model francès, per entendre'ns, que és d'on arribava. I altres el consideren gairebé un independentista del Penedès, no? Que seria un heroi que vol treure's el poder comtal de sobre per poder fer desfer la voluntat dels penedesens, no? Bé, jo crec que hi ha més del primer que del segon, o encara que probablement també, doncs, bé, les ànsies d'independència, al cap i a la fi, doncs, són per poder manegar-se amb els seus desitjos i sense dependre de ningú, no? És complicat, jo crec que perquè, a més, és complicat perquè, a més, després arribaran a fer, o sigui, després de la guerra d'enfrontar-se militarment, arribaran a fer les paus i Mirger Ibert jura obediència a Borrell, no? Per tant, on està la frontera? En la realitat, la ficció, falta molt de documentació de l'època i, sobretot, falta saber què pensava cadascú. El que sí que sembla clar és que Mirger Ibert se surt en la seva en quant a l'arribada del feudalisme, perquè encara que ell és derrotat i autodeclarat príncep d'Olèrdola, ha de renunciar a aquell principat que volia crear, el que sí que és cert és que la seva voluntat d'instaurar el feudalisme es produirà, si no directament en aquell moment, si en la generació posterior, perquè Ermessenda de Carcassona resisteix molt a que això passi, però ja al final acabarà cedint perquè no té més remei per l'edat i per l'impuls de les noves polítiques senyorials que comencen a imposar-se, i al mateix comtat de Barcelona acaba feudalitzant el territori.
2: Ara parlaves de... Bé, ho has esmentat de passada, els Cardona i els Claramunt. En aquest sentit, com es va reforçar la unió entre aquestes dues famílies?
3: Sí, per matrimoni, ja. Sempre es feia per matrimoni en aquella època. I els Cardona, diguem-ne, amb el poder directe que estan poc temps, entre els Besora i els Claramunt, per tema de matrimonis ràpidament passar els Claramunt, i els Claramunt sí que tindran uns quants, diguem-ne, successors dintre de la línia dinàstica de, si diu, de Cubelles. Hem citat a Salina de Claramunt, per exemple, però sí, podríem citar amb altres, no, que vindran després, com el Guillem II de Claramunt o Guillemó. Guillem II de Claramunt, que probablement no va estar mai al castell de Cubelles, però que mantenia, diguem-ne, el senyoriu com a propi, és un personatge important de l'història de Catalunya. És un, diguéssim, col·laborador directe de Jaume I, és un dels invasors, per dir-ho així, o desatacants, sí, a Mallorca, on morirà precisament. Considerat un heroi d'armes i un personatge polític molt influent de la cort de Jaume I. Està enterrat a Santes Creus, encara que el cos no s'ha trobat mai, si el sarcòfag, perquè van ser segurament que en alguna època, no, doncs van ser expoliats aquests sarcòfags, sí. Bé, és un personatge segurament dels més influents políticament que ha estat mai senyor de Cubelles medievals, si més no, a part de la pròpia Ermessenda que comentàvem abans. Durant tot aquell període, doncs, els Claramunt, diguem-ne, són els senyors de Cubelles, no? A Guillem el succeirà el seu fill Guillemó de Claramunt, que també té la vila de Tamarit com a senyor seu, no? I moltes terres entre un i altre lloc. Guillemó de Claramunt seguirà Guilleuma de Claramunt, primer com a tutora, perquè és la mare de Guillemó, però com Guillemó, diguem-ne, té un plet amb Pons de Cervera i una problemàtica i tal, doncs... diguem-ne que serà la senyora de Claramunt, i després passarà a mans de Cervera per aquest pleit que perden els Claramunt, i que diguem-ne que tampoc estarà massa temps perquè de seguida ja tornarà al control comtal i seran ja en aquell moment reis contra reis que són els que tindran el control directe sobre el senyoriu, no? Llavors, clar, aquí hi ha una circumstància, diguem-ne, curiosa, si voleu, que és que, clar, com en Jaume I, dèiem abans, sí, doncs passa a ser el senyor de Cubelles, doncs, clar, tindrem una sèrie de senyores de Cubelles del més distingit de l'Europa d'aquell moment, perquè bé, primer tindrem a Leonard de Castella, però després a Violant d'Hongria, més tard a Constança de Sicília, més tard a Blanca d'Anjou, després a Maria de Xipre, després a Elisenda de Montcada, que és d'origen català, no? Però diguéssim que, clar, per temes de casament, no? Doncs, bé, aquí tenim una sèrie de senyores de Cubelles que probablement mai van posar els peus al castell, però que bé, que són la gran noblesa, o formen part de la gran noblesa europea d'aquells temps, no? Després ja, quan arriba Pere IV, aquest, diguem-ne, que tindrà una relació, diguem-ne, més propera, no?, amb Maria de Navarra, Leonor de Sicília, Leonor de Portugal, etc., però bé, que no deixa de tenir la seva gràcia, no? I en Joan I tindrem a la Mata d'Armanyac, a Violant de Bar, i en Ferran I, que també serà senyor de Cubelles, doncs a Leonor d'Alburquerque, Alfons V i Maria de Castella, que estem parlant ja de Trastamares, sí. A Blanca de Navarra, a Juana o Joana, segons les fonts, Enrique, i aquí passarà també, diguem-ne, ja un retorn a senyors de menys importància, perquè els Trastamara tornen a intentar feudalitzar el territori a través de senyors feudals per mantenir el control, però val a dir que el feudalisme comença a anar de baixa a tota Europa, i per tant tenen les de perdre, per d'alguna manera, perquè està arribant el que serà ja el protocapitalisme, que diem avui en dia, no? Sí. Que serà, diguem-ne, el règim propi de l'edat moderna, del Renaixement. Llavors, durant un temps tindrem aquí a Sibila de Fortià, tindrem a la Constança de Sicília, però ja passarà, en època moderna, aviat passarà ja a mans, diguéssim, de senyors menors, des del punt de vista de llinatge, i al final acabarà en mans privades, com tothom sap, no? Però bé, això ja forma part d'una altra època històrica, sí. Que no toca avui parlar d'aquí.
2: D'acord, Joaquim. Ara quan explicaves tota aquesta situació, m'estava imaginant doncs la investigació que hauries de fer en el seu moment, i m'imagino que els arxius van tenir un paper molt important. En aquest sentit, sabem que el 36 es va cremar l'arxiu municipal de Cubelles. Quina dificultat o què ha suposat això de cara al coneixement històric?
3: Clar, és una gran pèrdua, i no només a l'arxiu municipal de Cubelles, es van perdre molts arxius, i no només a la Guerra Civil, també a la Guerra del Francès, per exemple, no? I amb alguna carlinada també. Per tant, clar, això són molts problemes per reconstruir la història de segons quin territori, de segons quina època. Es fa el que es pot. A veure, jo vaig estudiar aquest tema en concret a finals dels anys 90, vull dir, encara estava a la universitat. De fet, el primer treball va ser formar part d'un treball de la universitat. I, clar, ho dic això perquè no hi havia ordinador, ni internet, ni res, i llavors s'havia de picar pedra, per alguna manera, no? I mai millor dit en aquest cas, perquè algun dels documents els vaig trobar in situ, diguem-ne, en algun monestir, a Santes Creus, poca cosa, però Sant Cugat encara es manté bastant bé. I en algun cas, algun dels escuts, per exemple, que va estudiar de Guillem de Claramunt, per exemple, va ser amb el seu sarcòfag a Santes Creus, no? I, a més, en el moment que ho vaig publicar, es creia que era un altre escut, però al publicar el sarcòfag pues, ja va veure que hi havia una errada que venia dels historiadors romàntics de Catalunya, que, per cert, van fer moltes d'errades d'aquest tipus, no? Sí. Avui en dia seria molt difícil fer aquest treball perquè, malauradament, aquest sarcòfag que tinc dibuixat i fotografiat, algú es va dedicar anys posteriors a fer gamberrades amb ell, i està en molt mal estat, perquè avui dia aquest escut és molt difícil, diguem-ne, reconeixement. S'hauria de fer, suposo, que alguna feina en raig X i tal, perquè a simple vista ja no es veu res. I després, molts d'aquests arxius avui en dia, diguem-ne, que estan no perduts, al contrari, continuen mantenint-se molt bé, però són més difícils de consultar, perquè abans, per fer un treball d'investigació, que evidentment necessitaves un carnet d'investigador, etc., que feia la facultat, doncs tenia la seva dificultat, i avui en dia investiga tothom, sigui amateur o no. I quan un amateur comença a investigar, jo ja tremolo, perquè m'he trobat casos de documents molt mal estat, etc. Insisteixo que Sant Cugat se salva perquè, com hi ha el cartulari, que és de consulta pública, doncs, en principi, els documents originals són més fàcils de conservar, però, hòstia, Montserrat, per sort de Cubelles no tenim massa a Montserrat, però vaja, jo el demà vaig estar feia greus, de com està allò. I ja no parlem dels municipals, perquè està... jo l'últim municipal que vaig treballar va ser el de Cunit. Ai, deixem-ho així, no prefereixo no fer cap comentari, però ostres, en fi. I no per culpa de la conservadora, que no, fa tot el que pot, ja t'ho dic jo ara. Però bé, com deien diners, si plou, la humitat, ja saps què passa, en fi, ja us podeu imaginar.
2: També he vist que hi ha apuntat que els llibres de Cubelles, uns llibres de Cubelles, que daten del 1646 al 1900, estan dipositats a l'arxiu diocesà de Barcelona. Mm. Com és això? Com s'explica?
3: Bé, perquè o sigui, cada llibre pot tenir la seva pròpia història. Vull dir que no, a veure, evidentment, en alguns casos és per protecció, perquè durant moltes èpoques, doncs, si es trobaven llibres que corrien en perill, doncs, el bisbat es comprava... llavors s'enduia per exemple a la biblioteca. També perquè, evidentment, quan un llibre es publicava en aquella època, un dels punts de compra o de vendes, no?, era el bisbat, no?, i llavors es repartien i altres, diguem-ne, llibres podien anar a parar, evidentment, a altres llocs, a fons municipals, a esglésies, etc., no?, o a propietaris particulars. Sí. Clar, el bisbat en general... és molt conservador de documents i de llibres, per tant, ha estat més fàcil trobar-los allà, que no vol dir que no hi hagin també a altres llocs, no? De fet, fa uns anys, ara no ho sé perquè això ja fa temps que no ho bellugo, però amb el descastellà i el tru hi havia un munt de documents per revisar, llibres per revisar que ningú feia, no? I que tenia un risc enorme de pèrdua per això que deia la humitat, que és el principal perill de documentació. Sé que algunes persones estudioses de la història de Vilanova, per exemple, el Guillem de Molla, no?, que és conegut, no?, també l'Àngels Parés, etc., treballaven per salvaguardar aquella documentació. Sincerament, encara que en Vés se continua veient, no li he preguntat mai si ho van aconseguir o no, perquè em vaig allunyar, diguem-ne, d'aquest treball, d'aquesta línia d'investigació. Però, per exemple, també hi havia molta documentació ja d'època més recent, però molt interessant, que també vaig consultar-la en el seu moment i també la vaig treballar per altres qüestions. Al Museu de Víctor Balaguer, no? I també estava en un estat deplorable. Sé que es va començar a fer filmets, no?, en el seu moment, no?, o sigui, per conservar aquella documentació que fos de consulta, però clar, després de seguida va arribar la revolució tecnològica i per tant es podia digitalitzar, i sí que hi havia un projecte de digitalització, però que jo sàpiga no s'ha fet mai encara, i per tant, com aquells arxius eren de difícil accés, sinó a través d'aquests microfilms, que avui en dia molta gent no sap ni com s'han de fer servir, clar que és molt senzill, perquè és simplement una lupa i una llum, no? Doncs no sé què passarà en el futur. Jo crec que és una llàstima que el patrimoni es faci perdent perquè no saben conservar. No fa pas massa, no direm noms perquè queda lleig, però d'un historiador desaparegut no farà no massa anys, de Sant Pere de Ribes, la seva biblioteca se la quedava tota un senyor que tenia una llibreria de vell, no? És a dir, per vendre'ls a l'engròs, no?, com a llibreter de vell que era, no? I tenia llibres, bé, jo vaig rescatar algun que vaig poder, perquè vaig parlar a la dona i vaig salvar 30 o 40 que vaig crear interès, però clar, tampoc tinc una casa enorme ni tampoc puc oferir els diners que pot oferir un llibreter de vell que farà negoci amb això, no? Clar, em va saber greu, perquè no una institució pública, una biblioteca municipal, mateixa de Ribes o, jo què sé, el Consell Comarcal, algú no feia una oferta per aquell fons, no? En fi, com, cito aquesta i podria dir-te més casos que m'he trobat i la veritat és que em preocupa molt que no es perdin poques generacions molta d'aquesta documentació perquè, bé, no sé, en el seu temps també, sí, és igual. Hi ha un altre dia farem denúncies públiques i com bé, perquè anaves a dir una altra cosa però se m'escalfa la boca i no, millor que no, millor que no.
2: Bueno, i ja per anar acabant, Joaquim, per què creus tu que és important que preservem tota aquesta documentació, que podria haver-hi algú que pensés que són només documents vells o que són doncs, coses que sí, que és història, però com, què li diríem a aquesta persona per transmetre-li que és important?
3: Podríem dir moltes coses. Òbviament, recordo ara no, l'estrofa de la cançó de Raimon, no? que per origen és per identitat. Per tant, si nosaltres volem saber qui som i cap on anem, també hem de saber d'on venim. I, per tant, el coneixement de la història és fonamental. I, evidentment, de la història real, no? De la història oficial, que ja sabem que la història oficial l'escriuen els que guanyen. I com els catalans tenen la mania d'anar perdent, doncs ens costa molt després de construir la història real. I, clar, com veies igual, no? És a dir, segurament que durant els darrers anys del franquisme seria molt fàcil trobar tota la documentació sobre l'època a Cubelles, però de la República enrere, de la Guerra Civil, si vols, enrere, és resultat complicadíssim, no? I clar, tant cubellencs eren uns com els altres, per dir d'alguna manera, no? Clar, jo m'he trobat gent, que ara no tinc aquí, és igual, no? Perquè jo després d'aquests estudis també vaig estar treballant el tema d'història contemporània perquè em va interessar per una altra cosa que ara no ve el cas, no?
2: Sí.
3: I em vaig trobar, diguem, no, alguns noms de cubellencs i garrafencs il·lustres que no coneixien ni Déu, o que són molt poc coneguts. Per exemple, doncs, ara més o menys ja està tenint recuperat un dels personatges més importants nascut a Cubelles, encara que durant molt de temps vam creure, per les fonts, jo era el primer, que havia nascut a Vilanova, però no, després van descobrir que havia nascut a Cubelles, no, que era la Soledad Gustavo, que de fet aquest era el pseudònim amb el que escrivia diguem-ne els seus articles o els seus llibres, no? Perquè diguem-ne que era el seu nom real era Teresa Mañer. Teresa Mañer va néixer a Cubelles. Teresa Mañer és la pensadora anarquista més important que ha hagut mai a tota Europa. I això ho reconeixen alguns sindicalistes o anarcosindicalistes europeus de l'època. Algú podria dir, no, però ella no, va ser més important Federica Montseny. Bé, doncs Federica Montseny era la seva filla. I Federica Montseny no va anar mai a escola i la seva professora va ser la seva mare. Per tant, a partir d'aquí traieu les conseqüències que vulgueu. I evidentment la seva filla és un personatge molt important, però que tot el seu pensament i tota la seva acció política està basada en l'assignament de la seva mare. La seva mare va dirigir una revista, evidentment abans de la Guerra Civil i abans de la República, que es deia la Revista Blanca, on va escriure gent de la talla d'Unamuno o Ortega y Gasset, per exemple, no? I era la directora, no? O sigui, per què no la reivindiquem? O sigui, és un personatge cubellent, o sigui, perquè no té un carrer ja, o sigui, i que em perdoni l'alcaldessa, que sé que té molt bona intenció i que alguna vegada doncs n'hem parlat i segurament li acabarem posant aquest nom, no? Però en general, si surts al carrer i preguntes a Cubelles qui era ella, ningú la coneix, no? I és una llàstima, perquè si el Xavi Ribera està molt bé, no dic que no, sí, però és que ha nascut altra gent important aquí, ja en parlarem un altre dia si convé, no?
2: Sí,
3: però jo reivindico tots aquests personatges nascuts a Cubelles o relacionats amb Cubelles d'una manera o una altra, que són importants per la nostra història.
2: I tant, doncs des de Cubelles en la història fem també una crida a la memòria i a recordar el nostre passat. Bé, Joaquim, doncs ens hem quedat sense temps. La veritat és que ha sigut molt interessant. Moltíssimes gràcies.
3: A tu.
2: Estàs convidat a venir quan vulguis a parlar d'altres temes. I bé, per part nostra, res més. Us deixem amb la cançó Te recuerdo, Amanda, de Víctor Jara. Moltes gràcies.
4: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo. No importaba nada, ibas a encontrarte con

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
4: Ràdio Cubelles.
3: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.
5: El proper 30 de maig, l'Esplai Pessigolles de Cubelles compleix 20 anys. Per parlar d'aquesta efemèride i de com ho celebraran, tenim a nosaltres als estudis de Ràdio Cubelles a la Pilar Alonso, la directora de l'Esplai. Pilar, bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Bé, 20 anyets de l'Esplai Pessigolles. Explica'ns una mica com ho celebrareu, com teniu pensat doncs, celebrar aquesta efemèride.
6: Bueno, pues sí, hacemos 20 años este curso y vamos a hacer una fiesta infantil abierta a todo el público, a todos los que quieran venir, niños, niñas, papás, mamás y yayos y yayas también, uh-huh. Y que vengan a pasar una tarde con nosotros. Vamos a hacer talleres. La primera hora serán talleres que estarán monitorados con los monitores del Esplai Pessigolles, antiguos y los que están ahora trabajando en ello. Y después tendremos animación. Viene el grupo Can Can Tem a hacernos la animación y después habrá chocolatada.
5: Lo típico, l'horari habitual dels Esplais és dissabte a les 4 de la tarda, no? Arrenquen els Esplais, això és el que és un dissabte normal i corrent. Entenc que és el mateix horari, però aquell dia amb les portes ben obertes.
6: Sí, exacto. La fiesta empieza a las 4 hasta las 7, uh-huh. Aproximadamente.
5: Abans d'elles, els monitors que han estat, suposo que quan arriben aquestes celebracions sempre s'intenta comptar amb gent que ha passat, no? Durant aquests 20 anys, són un grapat d'anys per l'entitat, per les tardes, fins i tot potser alumnes, no? També.
6: Sí, sí. Realmente el sábado día 30 nos juntamos muchos monitores que han estado desde el principio de que se fundó el Esplai hasta el día de hoy. O sea, somos muchos los que hemos pasado. Y sí, como tú dices, hay muchos de los monitores de hoy en día que han sido niños. Empezaron uh-huh. siendo niños.
5: Uh-huh. Sí. ¿Cómo ha cambiado a l'Esplai Pessigolles? Si és que ha canviat, no ho sé. La idea és, en aquests 20 anys, es veu canvi, ha evolucionat alguna cosa, heu canviat alguna cosa o segueix sent una mica l'Esplai tradicional?
6: No hemos cambiado mucho. O sea, somos un Esplai pequeñito, tradicional, que nos gusta trabajar en valores, no aspiramos alto a hacer actividades grandes para llamar la atención a la gente, sino queremos trabajar con los niños, los valores y que aprendan jugando.
5: Mm-hmm. Clar, és un Esplai que està al centre, no?
6: Sí.
5: No, més al centre no sé si es pot estar, de Cubelles.
6: No, estamos en el centro.
5: És l'Esplai que està a la parròquia de Cubelles. Quins nens i nenes, quines edats, què és el que són els nens que...

0: sábado es lo único que ha cambiado, y ahora como el voluntariado cada vez cuesta más, pues hay que trabajar también para comer, no solamente para divertir, ¿verdad? Entonces hacemos un par de veces al mes, así los sábados. ¿Y
1: a Cuba? ¿Y ahí está la espera, no?
0: No, o sea, tenemos inscripciones abiertas todo el año. O sea, las inscripciones iniciales son en octubre, pero luego si hay algún niño o alguna familia que necesita apuntarse a mitad de curso, no hay problema. O sea, mientras más niños hay, pues más monitores tenemos que ser, pero no tenemos problemas de listas d'espera.
1: I els nens els agrupeu amb cursos o aneu tots junts i així doncs es coneixen tots amb tots?
0: Bueno, tenemos grupos diferentes de edades. Tenemos los grupos de los peques, que es... les llamamos chics, que son los dedos de la mano, como somos pesigollas, ¿eh? Entonces los chics son I3, I4 y I5. Tenemos anular, que es primero, segundo y tercero. Luego cuarto, quinto y sexto hacen mig. E index hacen los de la ESO. Entonces, el polsa son los que ya se están preparando para ser monitores.
1: Els premonitors, ¿no?
0: Exacto, eso es.
1: A tot això, no hem parlat de... Clar, això, hi ha d'haver-hi un cost mínim, no? Perquè les activitats, tot té un cost a la vida. No sé com funciona això, si feu quotes, si no feu quotes, si es paga cada mes, cada dia que s'hi va.
0: Pues el Esplai es una cuota única al año y se paga a principio de curso, cuando se hace la inscripción, y son 50 euros al año que pagan. Vale, entonces únicamente es para cubrir el material que se pueda gastar si se hace alguna actividad de alguna manualidad y para sacar pues el seguro correspondiente que tiene cada niño.
1: L'Esplai Pessigolles actualment és l'únic esplai que hi ha al municipi. Abans potser n'hi ha hagut d'altres, no? Però ara mateix és l'únic que està en funcionament.
0: Que jo sepa, sí.
1: És una tradició curiosa això de l'esplai, no? Perquè aquí se li diu esplai, hi ha llocs que se li diu cau... Hi ha altres llocs que comparen amb els Boy Scouts, però no és ben bé això, els excursionistes, no? El grup escolta, no és ben bé, no? Tot està relacionat, però no és el mateix.
0: Sí, és diferent, sí. Somos ramitas diferents, però sí, bueno, esplai és més... Los caus i los que van de campamentos, pues es más natura, más... Aquí hacemos natura, claro, y hacemos excursiones y salidas, pero más aquí en nuestro lugar seguro.
1: És curiós perquè depèn d'on siguis de Catalunya, no? Ets més del cau, ets més d'esplai, i a vegades explicar-ho costa, no? Perquè l'esplai, bueno, ens ajuntem, som un grup de... No sé, a vegades costa una mica d'explicar. El que no costa res, i aprofitem per recordar-ho, és que el proper 30 de maig, que és dissabte, que seria doncs un dissabte que hi hauria esplai, però en aquest cas doncs hi haurà aquesta festa dels 20 anys de l'Esplai Pessigolles, a partir de les 4, amb tallers, l'actuació doncs del grup d'animació, i ho has dit en veu baixa, però ho podem dir en veu alta, no?
0: Sí.
1: Hi haurà xocolatada al final.
0: Sí, pels nens i les nenes, els papes i les mames no, eh?
1: Amb aquests no els hi toca, i els avis i les àvies tampoc. Però bueno, sempre hi ha algun gotet d'aquells que s'escapen,
0: bueno.
1: Però vaja, que no s'ha de fer res, eh? Simplement anar, acostar-se, gaudir,
0: sí.
1: Encara que no estiguem apuntats a l'esplai, encara que no formem part de l'entitat, podem venir i celebrar-ho aquell dia, aquests 20 anys de l'entitat.
0: Sí, és una fecha especial per a l'esplai, i volem que todos vengáis y celebrarlo con todos, o sea, coste cero. Sí que habrá alguna actividad como pintacaras que tendrá un poquito de coste para cubrir un poco lo que es la fiesta, y hemos hecho camisetas nuevas también. Si alguien se quiere comprar la camiseta, pues tendrá un coste de 8 euros y para cubrir un poco lo que es el gasto de la fiesta, pero venir a la fiesta no cuesta dinero, así que podéis venir todos encantados.
1: Doncs ja ho sabeu, el proper 30 de maig aquesta festa dels 20 anys de l'Esplai Pessigolles, l'esplai de la parròquia de Santa Maria de Cubelles. Avui hem tingut aquí amb nosaltres la Pilar Alonso, la seva directora, que ens ha convidat doncs, a aquesta festa, i esperem que us ho passeu molt bé i que en celebreu molts més després d'aquests 20. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Bon dia, som el programa Tots els Colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
1: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliax de Vilanova.
4: Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xerrar.

0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isabel.
2: Som-hi, doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
1: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la xarxa.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
1: I avui parlem amb Xavier Pedro del GPEC i el tenim a l'altra banda del fil telefònic per parlar de la cursa solidària que ara fa uns dies va celebrar l'Institut Cubelles. Concretament, l'alumnat de primer a quart de l'ESO van prendre part d'aquesta quarta edició de la cursa solidària que va tenir lloc el passat 30 d'abril. Xavier Pedro, bon dia, benvingut.
3: Hola, bon dia, moltes gràcies.
1: Parlem d'aquest tema amb vosaltres perquè els diners recollits en aquesta cursa van íntegrament doncs, a la vostra entitat. Explica'ns una mica la xifra recollida en aquesta ocasió.
3: Doncs l'altre dia ens van informar que bueno, amb les inscripcions dels donatius que han recollit en aquesta cursa, n'havien recollit gairebé uns 650 euros per part de l'alumnat, i encara faltava, doncs, també hi ha una part de donatius que fan, a vegades amb dorsal zero, que li diuen, per part del professorat, que podem ser uns 50 euros més, o sigui, que gairebé uns 700 euros havien aconseguit recollir amb aquesta iniciativa.
1: Tenim entès que el mateix projecte d'àmbit científic, a través del seu alumnat, van fer la tria d'aquesta entitat, no?, de l'associació GPEC. Què en penseu, no?, de que els escolars, o sigui, aquest alumnat, hagi optat per decidir, doncs, donar aquests diners, doncs, a la vostra associació?
3: Doncs mira, quan em vaig anar assabentant de com funcionava aquesta, l'organització d'aquesta cursa i la tria de les entitats a qui s'aportaven els donatius, i penso que és una molt bona iniciativa que bueno, perquè més que fins i tot els diners que es poden recollir i que es pot fer amb aquests diners, és sobretot que també té un component molt de vincle, d'establir un vincle entre l'alumnat i les entitats del territori. Em van explicar que la manera com ho fan és que l'alumnat de tercer d'ESO cada any fa com un llistat, un recull d'unes 6 entitats més o menys que treballin al territori per aquí Cubelles o per la zona. I llavors són els mateixos alumnes de tercer d'ESO que passen per les diferents classes, de primer, segon i quart, i amb la informació que han trobat a internet, o sigui, doncs, ells mateixos van explicant perquè fan com uns grupets i cadascú ho escull com una entitat. I bons són ells qui venen l'entitat, no, diguéssim, entre cometes, a les diferents altres classes perquè després es facin unes votacions i siguin els mateixos alumnes qui escullin a quina entitat volen donar els donatius aquell any.
1: I bé, no sé si vosaltres a partir d'aquí heu tingut altres contactes a banda d'aquesta cursa, que entenc que hi vau ser presents, no?, la cursa solidària celebrada el passat 30 d'abril. No sé si heu fet altres contactes amb el mateix institut, amb l'alumnat, per acostar també l'entitat.
3: Sí, mira, vam aprofitar que per mi, jo ho vaig comentar amb la direcció i amb qui organitzava aquesta cursa, que el més beneficiós sobretot era que vam poder anar classe per classe, per fer com una activitat d'una estona, o sigui, vam passar per tot l'alumnat de tot l'Institut Cubelles per explicar quina era la nostra tasca, on anirien a parar els diners, que és el que es feien amb aquests diners, no? I és una bona manera, no?, de poder interactuar per una banda amb l'alumnat, que puguin conèixer, que sàpiguen quina tasca hi ha, i també, doncs, sobretot vam explicar molt del valor natural que tenim aquí a Cubelles, i bueno, hi havia gent que hi havia coses que les coneixien, altres persones que les coneixien, i bueno, va ser una molt bona forma de poder interactuar, no?, que això és superpositiu. O sigui que més o menys vam passar per unes 16 classes en total i deuen ser uns 400 alumnes, o sigui, això, mira, no sempre es pot fer aquesta tasca i gràcies a l'excusa de la cursa, doncs vam poder establir aquesta relació.
1: Fem una mica aquesta presentació, no?, que vau compartir amb l'alumnat. Què és l'associació GPEC?
3: Uh-huh. Ah, bueno, doncs, més o menys el que els vam explicar, i el que expliquem normalment, és que és una entitat ambiental que ja fa més de 40 anys que existeix, que sobretot el que ens dediquem és a defensar la natura i el medi ambient. Vale, per això ho fem a través de la defensa ambiental, que hi ha tècnics i voluntaris que fan aquesta tasca, doncs, que saben més de lleis, etc. Llavors, intenten aturar doncs, accions, no?, que van en contra de la natura. I per altra banda també fem educació ambiental i projectes de conservació d'ecosistemes o d'espècies, com a cas aquí a Cubelles, que fem el tema de la conservació del corriol Cama Negra, les platges, i bueno, també fem projectes de moltes altres espècies i hàbitats, que bueno, en aquell cas sí que vam tindre força estona per poder explicar més o menys tots, i ara aquí no sé si tindria temps d'explicar tot el que fem, i bueno, sí que a la web es pot consultar més o menys tots els projectes que fem, i bueno, sempre que vulguem ho podem parlar, això.
1: Mm-hmm. L'institut, que està tan a prop del mar, no?, i tan a prop també doncs, a projectes com pot ser el del Corriol, que potser és un dels destacats aquí al municipi, pot ser un dels temes que potser més els hi ha interessat a l'hora de preguntar sobre la vostra identitat?
3: Sí, per una banda, sí, sobretot doncs, a través de preguntar i tot això, doncs sí que volíem saber a veure si coneixien, quines coses coneixien, com entenen, quina visió tenen ells dels espais naturals que hi ha a Cubelles, quins són els que coneixen. I bueno, sí que vam veure que la platja no, normalment no s'entén, però bueno, ni això no es passa ni amb els adults, ni amb els infants, ni a ningú gairebé, no? Que no entenem la platja com un espai natural. I sí que hi havia algunes persones que són molt positiu que sí que coneixien el Corriol Cama Negra, havien vist també alguns cartells que hi ha a la platja, amb alguna foto, i doncs, amb això ja podien saber, fins i tot alguns sabien a quines platges eren on nidifiquen i tot això. Altres que no els sonava res de res, i es van sorprendre, no?, que hi hagi un ocellet que sí que posi el niu a la sorra de la platja i es van interessar força. Uh-huh. L'experiència va ser molt, molt positiva, eh?
1: I entenc doncs, que aquesta informació que vau traslladar a l'alumnat va ser prèvia a aquesta cursa del dia 30 o un cop s'ha recollit aquesta xifra? Com ha anat aquesta trobada?
3: Prèvia, perquè era com una forma d'animar l'alumnat a participar en aquesta cursa, per dir-los, bueno, us animem a participar i que sapigueu que si feu un donatiu, no?, que si se us demana que feu un donatiu així, que sapigueu on aniran a parar els diners, no? Per això ho vam fer prèviament i a més està molt bé perquè pensava jo que igual la participació de l'alumnat era poca, però no, es veu que participa molta gent. Ja fa, no sé si em van dir que eren 4 o 6 anys que es fa en aquesta cursa i bueno, que cada any té molt bons resultats.
1: Mm-hmm. Deies 700 euros recollits, crec que has dit, o...
3: 700, més o menys.
1: 700, doncs 280 participants, ja que l'aportació per nen era de 2,5 euros. Havien de fer simbòlicament un recorregut de 5 quilòmetres, que eren dues voltes a un circuit de 2,5 quilòmetres. Per tant, és més no és una gran cursa, no? És més una com un recorregut molt, molt solidari, no?
3: Sí. Això, bueno, hi haurà alguns que s'ho prenguin com a més a... algú més competitiu, però d'altres no, feien com, bueno, com una activitat més de les que es fan i com un dia pues, especial, no?, dintre del programa educatiu que té l'institut, i com un dia especial, pues, bueno, anem a fer com aquesta passejada i fem una activitat que és solidària i hi havia molta gent que s'ho pren d'aquesta manera, ens van comentar. Uh-huh. Però molt bé que hi vulguin participar, que tampoc és obligatori, em sembla.
1: Dins de tota la tasca que fa el GPEC, aquests 700 euros serà per un projecte concret o no sé si heu concretat una mica dins l'entitat, amb què ens contribueix?
3: Vale, en principi ho destinarem al funcionament general de l'entitat i aquí sobretot els temes de defensa ambiental, que és la part que és impossible que tingui ingressos i en canvi sí que té despeses, no? A vegades doncs, és el tema de posar al·legacions i sobretot a vegades costes d'advocats o judicials, com que tot això, aquesta part és impossible que tingui cap ingrés per part de cap subvenció ni res d'això, ho destinaríem en aquesta part.
1: Uh-huh. Xavier, no sé si hi ha alguna qüestió que no t'haguem preguntat de tot aquest esdeveniment, no? Aquesta cursa solidària, aquests diners que heu rebut per part de l'alumnat de l'Institut Cubelles i les seves famílies, no? D'aquest projecte en si. Com un últim missatge abans de tancar aquesta entrevista.
3: Bueno, que és un missatge, com a missatge és que bueno, que si ens escolta algú que tingui alguna vinculació amb instituts o amb escoles o altres organitzacions així, que bueno, es convido que es posin en contacte amb el Departament d'Educació Física de l'Institut de Cubelles perquè sàpiguen com ho fan, perquè veig que està molt, molt ben organitzat, molt ben dissenyat, molt ben organitzat i, bueno, realment és els resultats són molt positius, no? Tant en participació, en motivació de la gent i bueno, establir aquest vincle que comentàvem al principi de tot de l'entrevista entre l'alumnat, entre els participants i les entitats del territori.
1: Doncs Xavier, si algú altre ens està escoltant i també vol fer alguna aportació a l'associació GPEC, no sé si rebeu allò, aportacions, d'altres ocasions, no només ara per part de l'Institut Cubelles i aquest projecte de la cursa solidària, sinó en altres àmbits.
3: Sí, que rebem donatius per part de persones particulars, a vegades per segons quina causa, projectes o causes així de defensa ambiental, i també per part d'algunes empreses, també a vegades fan donatius, o sigui, en general per entitat o per algun projecte, alguna causa que tinguin oberta. I, bueno, animem a tothom a que faci. Tant pot ser un donatiu puntual com fer-se soci o sòcia, que llavors seria com una quota que és anual. Uh-huh. Convidem a tothom a que faci algun d'aquests actes.
1: Molt bé, doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé i seguim també amb aquesta col·laboració a la ràdio amb el Compartim la platja amb la natura, els propers capítols que també engegarem ben aviat. Moltes gràcies.
3: Perfecte, moltes gràcies.
0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: I avui a l'altra banda del fil telefònic tenim a Jordi Romeu. Ell és professor d'Educació Física de l'Institut Cubelles i també és responsable d'un dels projectes que es porta a terme, que és aquesta cursa solidària que va celebrar l'Institut ara fa unes setmanes, ara fa uns dies. Es va fer aquesta acció aquí al municipi per tal de recollir diners per una entitat concreta que és el GPEC. De tot això en volem parlar avui amb Jordi Romeu. Aquí tenim a l'altra banda, com dèiem, del fil telefònic. Jordi, bon dia, benvingut.
5: Hola, bon dia.
1: I explica'ns una mica com ha anat aquesta cursa solidària que, de fet, celebreu des de fa, crec que, 4 edicions, no?
5: Sí, aquesta edició ha sigut la quarta que celebrem a l'Institut Cubelles, la cursa solidària, que és un esdeveniment esportiu i solidari que fem al nostre centre, que comença bastants mesos abans de que es celebri la pròpia cursa com a tal, ja que els alumnes de tercer ESO han de buscar una associació a qui destinar doncs, aquests beneficis econòmics i un cop les han buscades i tot l'alumnat del centre l'escull a través de votació, doncs ens posem en contacte amb aquesta associació i un cop ens diuen que estan d'acord en participar amb nosaltres, és quan realment doncs, comença l'organització com a tal de la cursa, que acaba culminant doncs, en el dia en el que els nois i noies de l'Institut doncs, estan corrent pels carrers de l'Institut Cubelles i que els beneficis que obtenim a través del que paguen les famílies perquè els nois i noies participin doncs, van a l'associació, que en aquest cas aquest any era el GPEC.
1: Uh-huh. Cada any heu de triar una entitat diferent, no? Són els propis alumnes, no?, que fan aquesta tria?
5: Sí, els alumnes de tercer d'ESO, cada any ho fem així, dins de l'hora de projectes estem que realitzem aquí al centre, busquen una sèrie d'associacions que l'únic criteri que posem nosaltres és que tinguin com a eix de treball el tema de la cura del medi ambient. I aleshores, a partir d'aquí, doncs, busquen associacions, presenten, tapant com una mena de presentacions de cada una de les associacions i passen per les diferents classes de l'Institut a explicar doncs, la missió de cada una d'aquestes associacions i després els alumnes de l'Institut voten i la que surt més votada doncs, és la que en principi surt escollida doncs, això per amb qui col·laborem i donem els beneficis econòmics de la cursa.
1: Uh-huh. És la edició número 4. Com va néixer? És a dir, no sé, com va sorgir aquesta idea d'impulsar aquesta cursa solidària aquí a l'Institut?
5: Bueno, nosaltres creiem molt en els projectes de centre i en coses que formin part una mica com de la cultura del centre i que estiguin com al calendari de l'Institut on saber, doncs, mira, cada final de curs tenim aquest esdeveniment. I també teníem ganes de fer alguna cosa que estigués vinculada amb el tema de la solidaritat i que tingués com a objectiu doncs, això, el col·laborar sense haver d'obtenir res a canvi. I juntant una mica amb el projecte d'Escola Verda que estàvem iniciant com a institut i per altra banda doncs, el tema de la programació que tenim d'educació física a l'institut, tot aquest caldo de coses és el que ens va acabar portant a pensar en fer una cursa solidària que ja et dic, vam començar fa 4 anys i aquest any ja estem fent la quarta edició i penso que cada any va funcionant millor i l'alumnat ja és una cosa que sap que està al calendari que fins i tot jo crec que espera.
1: Uh-huh. Fes-nos una mica també de valoració de com va anar aquesta cursa celebrada el 30 d'abril en quant a, doncs, a participants, no? A la xifra recaptada, que si no ens equivoquem ens han indicat que eren uns 700 euros.
5: Sí, aquest any hem recaptat poc més de 700 euros, 700 i poc, que és una xifra superior a la d'anteriors anys, perquè sí que és veritat que aquest any, cada any participen molts alumnes, però possiblement aquest ha sigut l'any que més alumnes han participat del total d'alumnes de primer, segon, tercer i quart d'ESO.
1: I aquests diners doncs, ja s'han lliurat a l'entitat GP, que en les properes setmanes es lliurarà?
5: Sí, això és imminentment, estem en contacte amb ells, un cop ja vam acabar la cursa i de més i estàvem tancant tots els temes organitzatius, doncs si una de les coses que vam fer va ser posar-nos en contacte amb ells, primer per agrair-los haver volgut col·laborar amb nosaltres, perquè també l'associació va dies previs a la cursa doncs, va venir a l'institut a també de primera mà explicar el que feien i de més, que això també ajuda a motivar els alumnes, i ara sí, ara estem acabant de tancar el tema per poder doncs, fer aquest traspàs de diners que hem aconseguit.
1: Uh-huh. Xavier Pedro, un dels membres d'aquesta entitat, parlava amb Ràdio Cubelles i destacava també aquest vincle que es crea amb l'alumnat i aquests valors doncs, que ell considera molt positius pel que fa a aquesta iniciativa impulsada pel vostre centre educatiu, i ens comentava que ja tenien doncs, clar una mica cap a on anirien aquests diners recaptats. Explicava que principalment doncs, aquelles accions de defensa ambiental, especialment aquelles relacionades amb processos jurídics, al·legacions o altres actuacions que sovint no es poden finançar doncs, amb subvencions. En Xavier Pedro ens explicava això i també animava també a altres centres educatius i entitats a interessar-se per aquest model de cursa solidària que heu engegat. No sé si això també doncs, ho valoreu positivament, no? Aquests resultats que ells consideren que són positius pel que fa a aquesta implicació i el que suposa també aquests diners recaptats que van a un destí, no? Aquesta investigació, no? Aquestes accions de defensa també ambiental.
5: Home, qualsevol cosa, qualsevol valoració externa a l'Institut que ens reconegui la feina ben feta i el treball que fem sempre com a centre educatiu ens agrada perquè vol dir que algunes coses estem fent bé i això sempre és bona senyal. I també una mica en relació al que comentava el Xavi, per part dels alumnes també veure que a lo que estan participant o a lo que estan definint els seus diners, a veure cap a on van i per què serveix o que té una utilitat, doncs crec que també per nois i noies que estan creixent, que tenen entre 12 i 16 anys, doncs és superinteressant.
1: Explicava ell mateix, no?, que el fet que aquesta entitat hagi pogut entrar dins l'institut i explicar el seu projecte a uns 400 alumnes, explicava ell, perquè havien passat per totes les classes i per tant, havien pogut intercanviar una mica què coneixia, no?, l'alumnat d'aquesta entitat de GP que actua també aquí al municipi, sobretot en projectes com el Corrió, el Camanegra.
5: Sí, és el que et deia, és una de les coses que més ens agrada d'aquest projecte també. Ah, més enllà del propi esdeveniment de la cursa, és tot el que precedeix al propi dia de la cursa. El fet de que l'alumnat hagi d'escollir una associació i que després aquesta associació escollida, doncs el que dèiem, que vingui a l'institut i que expliqui de primera mà el que fan i que els alumnes puguin preguntar coses i aprendre. Vull dir, això és una de les parts més riques de la cursa solidària, estic segur.
1: Jordi, no sé si ara tens la dada o no, però per recordar aquestes quatre edicions, enguany ha estat el GPEC, però heu anat també donant altres aportacions a altres entitats. No sé si ho recordes una mica.
5: Sí, vam col·laborar també amb GEVEN i amb ARBA, amb ARBA Natural.
1: I GEVEN també.
5: Sí, que el nom pot estar a la conclusió que s'assemblen molt, però sí, són associacions diferents i de fet amb la que vam col·laborar o l'any passat o l'anterior.
1: I ARBA Litoral Cubelles, no?
5: Sí, exacte.
1: Molt bé. I de cara a doncs, altres anys, doncs, entenc que cada any són els mateixos alumnes d'elles de tercer, no? Que cerquen una mica les entitats i a partir d'aquí també decideixen, no?, amb aquestes votacions.
5: Clar, jo ara no sé dir quina serà l'associació amb la que col·laborarem l'any que ve, perquè és això. Primer l'alumnat que l'any que ve estarà fent tercer d'ESO haurà de fer com una recopilació i escollir unes quantes i després haurà de ser l'alumnat tot el centre que estigui l'any que ve aquí a l'institut, que ho voti. Aleshores, sabrem que les condicions seran aquestes, que sigui mediambiental, etcètera, però no podem saber quina serà l'associació amb la que col·laborarem a la cinquena edició de l'any que ve.
1: Una edició ja que marca una continuïtat, no? Un número una mica més rodó, no? 5 anys ja, ja són, no sé, és una xifra més significativa, no? És a dir, de continuïtat, sí. També.
5: Sí, exacte, això també és una cosa que reconforta, perquè vol dir que és una iniciativa que en el seu moment vam iniciar i que si es manté al llarg dels anys és perquè funciona.
1: Jordi, no sé si hi ha algun altre projecte que vulguis comentar, que hagueu celebrat també al llarg de tot el curs, pel que fa a aquesta escola verda que ens indicaves, no? Que són projectes que sorgeixen també d'aquest programa Escola Verda, no?
5: Una de les altres grans iniciatives que fem a l'Institut com a Escola Verda és el tema de com vam impulsar la nova gestió de residus i de reciclatge a l'Institut, que això ja fa uns quants anys que ho venim a fer. I després també tenim el tema de l'any passat, que això també va ser una mica notícia, que en col·laboració amb l'Ajuntament doncs, vam repartir bocanrols a tot l'alumnat de l'Institut per intentar doncs, reduir també els residus que l'alumnat generava al portar l'entrepà o l'esmorzar al centre.
1: Entenc doncs, que hi ha molta feina també de conscienciació que fa l'Institut cap a l'alumnat i bé, si es fan aquests projectes és perquè cal insistir-hi, no?, una mica també.
5: Sí, i realment també és important interpel·lar l'alumnat, però també a les famílies i això, intentar educar entre tots una mica cap a la cura de l'entorn i del medi ambient. I especialment en aquell entorn que tenim més a prop, les platges de Cubelles, les muntanyes de Cubelles, tot el que és l'entorn més proper, doncs és el més important.
1: Però s'actua dins el centre, quan dius gestió de residus i reciclatge.
5: Sí, exacte.
1: Exemples tan senzills com pot ser doncs l'entrepà que portem per esmorzar, que portem el book and roll de l'Ajuntament i no utilitzem paper d'alumini?
5: Exacte. De fet, és una de les coses, inicialment, quan vam començar tot el tema d'Escola Verda, vam incidir molt en el tema del reciclatge, però amb mesures com la que et comento dels book and rolls que es van repartir l'any passat als alumnes, el que buscàvem no era només el reciclatge, sinó també el primer punt, no?, que era el de reduir els residus. I això és el que estàvem intentant fer amb aquesta iniciativa i realment ho hem aconseguit perquè sí que hem notat que des que tenim aquests envasos utilitzables, doncs la fracció de plàstic, d'envasos d'un sol ús que recollim setmanalment aquí a l'INSI, doncs s'ha reduït. És a dir, sí que hem notat que generem menys residus des que vam repartir aquests book and rolls a l'alumnat.
1: Per tant, tot és gestió interna, no feu un projecte més de dir l'entorn, no? O també?
5: No, en aquest cas no, tot això és intern de centre, exacte.
1: I pel que fa també a l'ús també del consum del centre, no sé si també es fa un control també de dir o un seguiment de les necessitats per traslladar-les a qui toqui.
5: No, la veritat és que això no ho fem com a tal, però pot ser una iniciativa que podríem engegar en altres cursos, o fins i tot que sigui el propi alumnat qui en el marc de les hores aquestes de projectes que fem al centre doncs pugui realitzar-ho, sí.
1: Uh-huh. Molt bé, no sé si hi ha alguna qüestió que no t'haguessin preguntat, Jordi, de tot plegat, aquesta cursa solidària d'aquesta escola verda, aquest projecte que manteniu des de l'institut de fa un temps.
5: No, per nostra penso que deixem explicat una mica en què consisteix i seguir animant a les famílies a que quan l'any que ve celebrem la cinquena edició doncs segueixin col·laborant, perquè realment és una iniciativa que crec que és un dia xulo a l'institut i que penso que funciona molt bé aquesta cursa.
1: Uh-huh. I que per dur-la a terme entenc doncs, que necessiten tant la col·laboració de les famílies com també a nivell logístic, no? Suposo que l'Ajuntament també ha hagut de tallar carrers amb la policia local,
5: sí.
1: No?
5: Sí, realment també, mira, ja aprofitem també doncs, per agrair a la brigada i a tots els contactes de la regidoria d'ensenyament que ens ajuden, perquè sí que real és així, la gestió interna de la cursa depèn de nosaltres, però l'Ajuntament ens col·labora amb nosaltres i sense la seva col·laboració seria impensable. La policia tallant carrers, la brigada ajuntant-nos a muntar coses el dia de la cursa, és a dir, són col·laboracions que si no es produïssin la cursa no funcionaria igual de bé, segur.
1: Uh-huh. Doncs Jordi i Romeu, des d'aquí doncs, hem fet aquesta valoració. Recordem, l'any que ve, cinquena edició, entenc que se seguirà amb aquest recorregut de 5 quilòmetres per l'entorn, no? del centre. Hi ha l'opció del quilòmetre zero, que és col·laborar, no? Directament.
5: Sí, jo crec que això és una cosa que quan al final de curs ens reunim per comissions i ens haguem de reunir la comissió que organitza la cursa solidària valorarem, però jo penso que l'haver funcionat també els últims anys, crec que no modificarem gaire cosa el recorregut i, a més, jo crec que seguirà sent bastant igual a la cinquena edició.
1: Uh-huh. Doncs res més, moltes gràcies per la teva participació avui aquí a Ràdio Cubelles amb aquesta valoració d'aquestes informacions que avui estem traslladant també al nostre municipi. Moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.

0: música, més informació, més entreteniment, igual a Ràdio Cubelles. Segueix la nostra programació.
1: El proper 20 de juny, el Club de Bàsquet Cubelles organitza el torneig 3x3 Respect. És la segona edició que se'n fa ja d'aquesta competició i per parlar-ne tenim a l'altra banda del fil telefònic el president del Club de Bàsquet Cubelles, l'Ivan Puigmartí. Ivan, bona tarda.
2: Hola Marc, bona tarda.
1: Bé, 20 de juny arriba aquesta segona edició del 3x3 Respect. Ara ho comentàvem, heu canviat una mica el títol per englobar-ho tot una mica, però és el torneig contra la LGTBI-fòbia i l'edatisme. Tot això ho heu resumit amb el 3x3 Respect. Explica'ns una mica, per als que no coneguin aquest torneig, com funciona.
2: Mira, això és una iniciativa que va tindre el Sai Garraf, que es va posar en contacte amb nosaltres, aviam si en commemoració l'any passat del Dia contra la LGTBI-fòbia a l'esport podíem fer alguna cosa. I vam fer un parell de voltes i se'ns va acudir un format de torneig de bàsquet que no tingués en compte ni la perspectiva de gènere ni l'edat. Com una demostració de que la segregació binària tradicional del bàsquet d'homes, dones i també per edats, pues que potser no era sempre necessària i que es podia fer un torneig que fos amb un caràcter divertit i que fos amb un caràcter lúdic, però no per això deixés de ser competitiu. I ho vam posar a prova i l'any passat va ser un èxit i aquest any repetim. Obrim una miqueta l'espectre, ja no és tan concret en que sigui una reivindicació exclusiva de la LGTBI-fòbia, però té el mateix esperit.
1: L'any passat recordo que en parlàvem que a més obria la porta a que gent que habitualment no podia jugar junts per aquestes classificacions que comentaves abans ho poguessin fer, no? Ho poguessin competir.
2: Així és, de fet em sembla que som inèdits a Catalunya com a mínim, perquè sí que és veritat que en alguns llocs hi ha tornejos mixtes, però segueixen restringint-ho per edats. En canvi, en el nostre no hi ha cap restricció. Tu pots fer un equip entre 3 i 6 persones, amb la gent que vulguis, amb les persones que vulguis, i dona igual. L'únic que et demanem és que decideixis amb quin esperit vens a jugar. Hi ha 4 nivells d'intensitat, diguem, des del més relaxat, que seria el family, que diem nosaltres aquest any, que és, doncs, això, orientat a les famílies o a la gent que ve amb un esperit lúdic i que vol participar sense tindre un gran nivell de bàsquet, potser, o que hi ha pares amb nens petits, o, bueno, absolutament qualsevol cosa, i entrar aquí en la categoria family. Després tenim una categoria una mica superior, que és la que diem chill, que aquí el que posem és gent que o són molt jovenets, que sí que van amb esperit de competir, però són equips amb gent molt jove, o gent que, pel que sigui, doncs, vol assegurar-se de no tindre lesions i vol jugar a un ritme baix. I després hi ha les dues superiors. La següent ja és per gent de bàsquet, ja perfil federat i que vull jugar en sèrio. I la superior és la pro, que és els que es volen apuntar a jugar, a competir amb els millors. L'any passat ja teníem aquests 4 grups i vam tindre absolutament de tot, des de famílies trans amb nens petits a la categoria familiar, que jugaven doncs, amb equips de dones que feia 40 anys que no havien jugat a bàsquet i els feia il·lusió tornar-hi. I en l'altra banda de l'espectre teníem un equip com uns que es van apuntar que es deien los de la NASA, que hi havia 2 nois i 2 noies, 3 d'ells jugaven a l'Ep Oro i l'altre a l'Ep Plata, amb un nivell superalt, que de fet van guanyar el seu torneig.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Per tant, com dèiem, al final l'única condició és ser persona i voler jugar a bàsquet i que t'agradi i passar-ho bé, no?
2: Així és.
1: No n'hi ha més.
2: L'únic que et demanem és que decideixis amb quina intensitat vens. Si vens a competir per totes, vens a competir una mica més light, vols competir però no et vols fer mal o vas amb un equip que sou molt jovenets i amb poc pes i això, o vols una jornada lúdica, passar-t'ho bé a riure i a jugar amb qui et toqui, i llavors entrar-se amb famílies, amb gent que fa molt temps que no juga, amb gent gran, qualsevol cosa.
1: Això serà el proper 20 de juny, des de les 9 del matí fins les 4 es té previsió, però bueno, això dels 3x3 sí. També va una mica en condició dels equips i de com vagin els partits.
2: A nosaltres el que la solució que hem aplicat aquest any, perquè ens va agradar molt el format de 9 a 3, que al final acaba sent les 4 amb les entrades de premis i això, ens va agradar molt que fos només al matí, perquè si es dura molt més, si se'n va ja cap a la tarda, se'ns fa molt llarg, és molt cansat, són molts partits i fa molta calor de juny. Llavors la idea és fer de 9 a 3, i què passarà? Doncs que hem sol·licitat l'ús de tot el poliesportiu, és a dir, el torneig tindrà com a mínim 4 pistes simultànies, però depenent de l'èxit que hi hagi les inscripcions, anirem obrint fins a un màxim de 8. És a dir, depèn de la gent que s'apunti, obrirem més o menys pistes amb l'objectiu de seguir acabant a les 3.
1: Inscripcions ja estan obertes, com es poden fer?
2: A través de la nostra pàgina web, trobant tota la informació d'horaris i preus i tot, són preus super baixos, tant la inscripció, que és de 5 euros, inclou una assegurança a través de la Federació Catalana, inclou samarreta i una welcome back amb un munt de coses que la gent que patrocinarà ens ficarà dintre. I quan el bar també tindrà preus superpopulars. Com és un format de 9 a 3, doncs hem de poder disposar de servei d'entrepans calents i poder fer un àpat, si no te'l portes tu de casa, que tinguis una solució. I, per exemple, coses com l'aigua estarà superbonificada, perquè és aquí no muntem el bar per fer negoci, al final és un servei perquè la gent pugui no tindre que portar-se els tàpers de casa si no volen.
1: Aquesta és la iniciativa que naixia l'any passat, com deies tu, doncs a través del servei de la CIEI, aquest servei integral, no me'n recordo de l'acrònim,
2: però servei
1: d'atenció integral del Garraf, que habitualment ja doncs té altres serveis a Cubelles, a l'Espai Jove i en diferents jocs, als instituts, i que va néixer doncs amb aquesta col·laboració amb el Club de Bàsquet Cubelles. Abans deies que éreu pioners, no sé si heu tingut, no sé, el retorn d'algú que hagi dit, hosti, doncs això allà o alguna altra banda s'ha fet i també ha funcionat.
2: De moment no, pensa que el primer cop va ser l'any passat i que els 3x3 és un tipus de competició que es sol donar a l'estiu. Així que encara tenim rèpliques. Jo espero que sí, tant de bo la gent s'hagi encantat de la vida que ens copiessin i hi haguessin molts més tornejos que no contemplessin la perspectiva de gènere ni l'edat per competir, perquè és el que ens interessa precisament és fer difusió d'aquesta idea. Amb el SAI, ho ha treballat, ha fet difusió, ha parlat amb moltes entitats i aquest any comptem amb molt més suport dintre de la seva pròpia organització, a nivell ja comarcal, inclús a nivell diputació, i a nivell d'entitats que estan orbitant alrededor de la perspectiva de LGTBI, també comptem amb més suport que mai. De fet, les Panteres Grogues, que és una entitat que reivindica precisament la LGTBI-fòbia a l'esport, es presentarà i són partners oficials i portaran equips de Panteres Grogues, que els tindrem aquest any.
1: Perfecte, doncs sí. Ja ho sabeu, si voleu jugar a bàsquet, gaudir d'una jornada doncs lúdica i a més participar doncs d'aquest torneig tan peculiar i de moment únic, doncs teniu el 3x3 Respect organitzat per el Club de Bàsquet Cubelles i el SAI. Ja ho sabeu, a cbcubelles.cat, la pàgina web del club, doncs allà teniu tota la informació i també doncs els links per fer la vostra inscripció. Ivan,
2: si em permet, m'agradaria un últim apunt sobre la inscripció, precisament.
1: Digues.
2: Perquè algú ens està escoltant i està plantejant-se si anar o no anar, si fer un grup o no fer-lo. Hi ha un tema important, que és que hem aconseguit que l'assegurança perquè torneig sigui innominada. Sembla una tonteria, però no hi ha moltes companyies d'assegurances que contemplin aquest format i això per nosaltres és superimportant. L'hem buscat, l'hem trobat i com l'any passat, l'assegurança s'ha denominat. Això què vol dir? Vol dir que tu, el teu procés d'inscripció, tot el procés administratiu d'apuntar-te, de participar i de que en cas d'accident passés alguna cosa està assegurat, ho pots fer amb el teu nom sentit. No et demanarem el que posa el DNI, no ens importa el que posa el DNI. Hi ha molta gent que no s'identifica amb el que posa el seu DNI. Val? En aquest cas, amb aquest torneig, ens pots donar el teu nom sentit. I amb aquest nom participaràs i si hi ha algun accident que no vulgui, estaràs assegurat amb aquest nom.
1: Perfecte, una passa més en tota la que és aquesta reivindicació, no? També en el món de l'esport, i bé, la prova està en aquest 3x3 Respect, que doncs, serà el proper 20 de juny, dissabte 20 de juny, al Poliesportiu Municipal. Ivan, no volia acomiadar l'entrevista sense preguntar-te també per al final de temporada. Cada setmana, doncs, si no ha acabat alguna competició, està a punt de fer-ho. No sé com valores aquest final de temporada del Club de Bàsquet Cubelles, d'aquesta també primera, la teva primera temporada al capdavant del club.
2: Bueno, en realitat és la segona, perquè l'anterior ja em va tocar.
1: Va tocar al final, no?
2: Sí, bueno, no, al principi, de fet, l'única acte que no vaig fer com a president durant tot l'any va ser la presentació d'equips, però immediatament després ja vaig haver d'assumir el càrrec. I, bueno, no ho sé, encara és d'hora. Hi ha processos que s'estan tancant. Jo crec que estic molt content amb alguns equips que tenen una línia i una trajectòria espectacular. Però sí que és veritat que arribem a un punt que serà complicat aquest any. De fet, dijous que ve tinc una reunió de junta per valorar què passa amb tots aquests equips que per salt de categoria d'edat s'han de desfer, s'han de desdoblar. Saps què vull dir? Tenim equips que tenen dos franges d'edat, que en aquest any s'han pogut solapar, però en el que ve ja no. Llavors, ja que pensava què fem. Estaré entretingut uns dies. Però, bueno, quan ho tingui més paït, ja et trucaré i ja farem una xerrada.
1: Molt bé, doncs en tot cas aquesta recta final de les competicions que doncs, també estan arribant al final, i m'imagino també que preparant el campus d'estiu, no? Les activitats d'estiu per a tots aquells que vulguin seguir una mica l'estela del bàsquet i a la vegada gaudir de l'estiu.
2: Així és.
1: Doncs suposo que la informació també la teniu al web.
2: Tota la informació està al web. Sí, sí, tens des del torneig que farem al juny, als casals. Intentem actualitzar-la i tindre-la al dia. És un bon mitjà per saber com està el club i seguir-li el pols. Si no, sempre estarem oberts al mail, a cbcubelles@gmail.com, o al telèfon del club que surt publicat a tot arreu.
1: Perfecte. Doncs ja ho sabeu, si a l'estiu també voleu seguir practicant el bàsquet o els vostres fills o filles volen seguir doncs, jugant a bàsquet, doncs tenen els casals també previstos per aquest estiu. Abans, però, arribarà aquest 20 de juny a aquest 3x3 Respect, com sempre, i com hem dit, tota la informació a cbcubelles.cat, allà teniu la informació i també els links d'inscripció. Ivan, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i bé, doncs desitjar-vos sort i empenta per aquesta nova edició d'aquest 3x3.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu a les entitats de Cubelles d'Esport, que fa molta falta i us ho agraïm moltíssim.
1: Que vagi bé, adeu-siau.
2: Que vagi bé, adeu-siau.
3: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de la FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles amb Josep Lluís Villanueva.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El govern local ha aprovat un increment del 7% de la tarifa de l'aigua i ha anunciat que encara s'haurà de pujar més aquest 2026. Segons ha explicat el regidor Josep Maria Auguer, en el ple d'aquest dimarts, els plecs de la concessió del contracte de l'aigua permeten que l'empresa demani un augment d'un 7% anual els primers anys i una revisió de preus a partir dels 2 anys, que tocaria a partir de l'octubre que ve. Aquest dimarts, en el ple ordinari del mes de maig, el govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú han aprovat aquest increment de la tarifa de l'aigua a Cubelles d'un 7%, tal com ha explicat el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Auguer. És un encariment anual inclòs en els plecs de la concessió.
3: Aquesta concessió es va signar 25 anys i, entre altres clàusules administratives que contemplaven, era un increment del 7% anual els 5 primers anys. Per tant, el que portem a ple és aquesta pujada.
2: L'oposició ha votat en contra d'aquest increment, excepte Junts per Cubelles, que ha optat per l'abstenció. En la seva intervenció, el regidor de la CUP, Dani Pérez, ha preguntat per la possibilitat que aquest encariment de l'aigua acabi sent més elevat per l'augment de les tarifes en alta, segons els havia plantejat fa uns mesos enrere el mateix govern municipal.
4: Nosaltres el que veiem aquí és que sembla que volen deixar aquest marrón de l'augment del 30%, que pot acabar sent un 27%, perquè sí que van dir que era una dada aproximada. Però una dada aproximada del 30, passar al 7 vol dir que aquí s'han menjat un percentatge important i repeteixo que sembla que ens volen deixar aquest marrón el proper govern que entri.
2: Des del govern local, Josep Maria Auguer ha reconegut que a finals d'aquest mateix 2026 potser s'haurà de decidir un altre increment de l'aigua relacionat amb les tarifes d'Aigües Ter Llobregat, que s'han apujat un 36% aproximadament des del 2024. I, per tant, la concessionària pot reclamar una revisió de preus.
3: Els nostres serveis jurídics el que ens han aconsellat és que a l'octubre d'aquest any, al cap de 2 anys de formalitzar el contracte, hi ha unes revisions de preus que hi ha una fórmula polinòmica que és automàtica. Al mateix temps que hi ha aquest 7% que és per contracte, també hi ha aquesta revisió de preus de la fórmula polinòmica. Per tant, fent cas als criteris de la secretaria i intervenció, vam creure necessari ara passar aquest 7% d'increment que ve dels plecs de la concessió, i un cop l'empresa concessionària ens entri aquesta regularització ordinària per plecs a l'octubre, es veurà què és el que dona la fórmula polinòmica.
2: Per la seva banda, Vox ha lamentat que els informes tècnics relacionats amb aquest increment de l'aigua no hagin pogut comptar amb la validació de l'enginyer municipal, que està de baixa, ja que és l'únic tècnic qualificat en aquestes qüestions.
5: En resum, que el propio técnico reconoce que no es especialista en la materia, que el ayuntamiento no tiene a día de hoy a disposición un técnico que necesite y que reúna las condiciones necesarias para hacer el informe, elaborar el informe técnico que se requiere, y que el informe se basa simplemente en revisar la documentación contractual. Nosotros consideramos que aprobar este punto hoy, sin tener el informe del técnico correspondiente, es una informalidad y por eso nosotros, nuestro grupo, va a votar en contra.
2: El regidor Auguer, però, ha respost que ja està convocada una borsa per contractar un enginyer substitut i ha defensat també que la decisió d'incrementar aquest 7% de la tarifa de l'aigua ha comptat amb la revisió tècnica adequada justament per aquesta qüestió. En el ple municipal d'aquest dimarts també s'han debatut 6 mocions diferents, 2 de les quals han quedat aprovades. Per unanimitat s'ha demanat la protecció de les pensions de les persones que han cotitzat més de 40 anys, una moció

0: La mateixa CUP va proposar també la protecció de la salut pública davant la contaminació atmosfèrica i la garantia de transparència informativa, i el Partit Popular una moció per fer millores en el servei de transport urbà. Tots aquests casos, com dèiem, han acabat rebutjats.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: això mai havia passat i esperem que ja mai deixi de passar.
1: Pujant amb l'espai coordinat de tot.
2: Que és valenciana i del pas i de la vida. O ara o mai.
3: Perquè no ens

escala i has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

0: paraules.
1: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: L'Institut Cubelles afegeix a les protestes educatives i reclama més recursos i menys burocràcia. En una entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, la directora del centre, Sònia Ruiz, ha defensat les mobilitzacions dels docents i també ha denunciat la manca de suport pel que fa a l'escola inclusiva, reclamant també ampliar l'oferta postobligatòria al municipi. Durant la conversa amb Ràdio Cubelles, Sònia Ruiz ha explicat les reivindicacions del centre en el marc de les mobilitzacions educatives que s'estan produint arreu de Catalunya.
4: Que no és només una qüestió salarial, no és només un conflicte salarial en quant a la retribució dels docents, sinó que va molt més enllà. Ve a ser una qüestió d'atenció educativa, de les ràtios, de la quantitat d'alumnes que tenim per l'aula i la necessitat de reduir-la per millorar l'atenció educativa, i un aspecte que especialment aquí al Garraf doncs ve a tenir un relleu diferent de la resta de territoris del país, que ve a ser l'escola inclusiva. I això ja fa molts anys que anem demanant més recursos perquè sigui realment inclusiva i perquè sigui una atenció per a aquest alumnat i per la resta de l'alumnat, per suposat, en condicions. Ja any rere any estem veient doncs que la situació requereix de més recursos i aquest increment no es dona. I és qüestió ja de, sisplau, d'agafar i posar fil a l'agulla, perquè ja portem molt de temps que la necessitat és més gran i els recursos no creixen de la mateixa manera.
3: Sònia Ruiz també ha denunciat l'accés de burocràcia als centres educatius. Segons ha explicat, l'augment de tràmits administratius i processos digitals acaba restant temps a la tasca docent.
4: I no és només una qüestió, et dic, de cara a el que havia de ser tot el que suposa l'avaluació aquí a la secundària, que sí, que en els darrers anys hem vist incrementada la dedicació en aquest tema, com en tots els altres àmbits. Qualsevol cosa, hi ha una legislació, hi ha una normativa que realment ofega moltíssim a l'hora de demanar qualsevol recurs, per mínim que sigui.
3: Pel que fa a les activitats de final de curs, Sònia Ruiz també ha confirmat que les graduacions de quart d'ESO i segon de batxillerat es mantindran gràcies a la implicació de l'AFA de l'Institut, a qui ha volgut agrair públicament el suport a les reivindicacions del professorat. I d'altra banda, durant l'entrevista a Ràdio Cubelles, també Sònia Ruiz ha valorat positivament la preinscripció de batxillerat pel curs 2026-2027. L'Institut ha registrat 31 noves preinscripcions externes i preveu mantenir 3 grups de primer de batxillerat amb prop d'un centenar d'alumnes. Malgrat aquestes bones xifres, Sònia Ruiz també ha insistit en la necessitat d'ampliar l'oferta educativa postobligatòria a Cubelles. El centre reclama des de fa anys la incorporació del batxillerat general i nous cicles formatius. En declaracions a Ràdio Cubelles, Sònia Ruiz ha dit que fa 20 anys que demanen ampliar aquesta oferta i que continuen sense una resposta clara per part del departament. Escoltem a Sònia Ruiz.
4: L'Institut Cubelles, ja estem en el nostre 20è aniversari, ja fa 20 anys, perquè des del segon any que estem demanant doncs, que s'ampliï l'oferta cap a cicles. Crec que l'Ajuntament també dona suport, també insisteix en aquesta via, però ja comença a ser una miqueta greu aquesta manca de resposta i aquesta manca de posar al servei de la comunitat educativa de Cubelles de més recursos postobligatoris que puguin donar resposta a les múltiples necessitats de formació que actualment no s'està donant resposta.
3: Durant l'entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, Sònia Ruiz ha fet una crida a reforçar l'educació pública amb més recursos i una aposta decidida per adaptar l'oferta educativa a les necessitats actuals de l'alumnat. Una entrevista íntegra que podeu escoltar a través del nostre podcast a radiocubelles.cat.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Yo, primo. MGT, los socis, Johnny. Què és el que passa, cabrons? Que li follin el cul a totes les perraques. Aquí som del poble pel poble. I prou, vale? MGT, los socis, primo. Yo.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, quasi bé estiuenc ja. El sol i cel clar, amb algunes pinzellades de núvols alts a l'inici final del dia, molt poc destacables i que només entrenyinan una mica al cel, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 16 graus de mínima, mentre que la màxima pujarà una mica més i estarà entre els 24 o acostant-se als 25, amb una humitat moderada. Vent feble i variable al matí i marinades de mitjorn a la tarda, fent que la mar la tinguem arrissada la major part del dia. Per demà esperem ja un dia d'estiu, amb temperatures que poden superar els 25 graus que de màxima, que és el que marca el llindar de temperatura d'estiu. Per tant, demà temperatures i dia més propi de juny que de maig, tot amb sol i cel clar, tot i que no es descarta puntualment algun banc de boira o núvol baix costaner enganxat a la costa a primera hora de la tarda, si és que arriba a produir-se pel contrast de temperatura entre el terra i el mar, amb una temperatura que, com dèiem, estarà entre els 16 o 17 de mínim aquesta nit, però que demà superarà els 25, amb una humitat alta de nit moderada de dia i amb vents febles amb terrals a l'inici i final del dia i de mitjorn al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada, plana o arrissada, en tota la jornada.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Els partits de l'oposició han proposat un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP també han sol·licitat una junta de portaveus per informar-se sobre els problemes dels últims mesos entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda. Aquest dijous, els 5 partits de l'oposició de l'Ajuntament han sol·licitat per instància dues peticions. D'una banda, la celebració d'un ple extraordinari sobre l'estat del municipi i de l'altra, una junta de portaveus sobre els problemes amb Hisenda i el pagament a proveïdors. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP consideren que, tal com s'està fent en altres ajuntaments, a Cubelles també es podria establir un ple sobre l'estat del municipi que serveixi per repassar com avança el mandat. Així s'ha expressat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
3: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Cubelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi, suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que siguin en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
0: La intenció dels grups municipals de l'oposició és acordar la celebració de dos plens d'aquesta mena de cara a les següents legislatures i poder incloure-ho també en el ROM, el Reglament Orgànic Municipal, amb un format propi que ara mateix no existeix, tal com ha manifestat Dani Pérez, regidor de la CUP.
3: Aquí, com que no està establert això, li donaran el format d'un ple normal i corrent, on els grups tindrem l'oportunitat d'intervenir 5 minutets. Ells, si volen, donaran resposta a les preguntes o a les qüestions que els fem o a les explicacions que els demanem, si volen, i entrarem a una votació que és establir, perquè al final s'ha de votar una cosa. Serà que, pues, que durant dos cops de la legislatura, al mes de maig, un cop ja ha passat, un any després de les eleccions i un any abans de les eleccions, durant el mes de maig, es faci aquest ple monogràfic d'estat del municipi que se li podria donar un format concret. El format que tindrem aquí és el d'un ple normal. Tindrem l'oportunitat d'exposar el que creguem, ells si volen explicaran o no, i votarem això.
0: Ara per ara, si la petició de l'oposició esgota tots els terminis i l'alcaldia no ho avança, el ple extraordinari sol·licitat per l'oposició sobre l'estat del municipi cauria més o menys entre la tercera o quarta setmana del mes de juny. Per la seva banda, ara per ara, el govern local no ha respost què els hi sembla aquesta petició d'un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. En relació amb la segona sol·licitud de l'oposició, els partits, repetim, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, reclamen una junta de portaveus per parlar sobre els problemes amb Hisenda. Segons ha publicat el Ministeri d'Hisenda, l'Estat ha retingut les transferències cap a Cubelles durant 4 mesos, del desembre del 2025 al març del 2026, per incomplir amb l'article 36 de la Llei d'Economia Sostenible. A més, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o més en l'últim trimestre del 2025. Per unir-s'hi, l'Ajuntament hauria d'elaborar un pla d'ajust validat pel Ministeri. Dues qüestions que preocupen els partits de l'oposició municipal que han reclamat una junta de portaveus per parlar-ne amb el govern local, tal com ha explicat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
3: La Hisenda no ha intervingut directament l'Ajuntament de Cubelles, però sí que està sota control l'Ajuntament de Cubelles ara mateix. No? Els motius? Doncs perquè els proveïdors no estan cobrant, estan cobrant a més de 90 dies, quan la normativa i la llei diu molt clar que és de 30. No? Això no és una xifra que s'arriba d'un dia per l'altre, vull dir, això són anys de mala gestió i hem arribat aquí. De fet, l'Ajuntament ha hagut de reconèixer aquest error i haurà d'assumir unes conseqüències que en part han sigut durant alguns mesos que han tingut retinguts alguns ingressos d'Hisenda per aquí a l'Ajuntament, i també han hagut de reconèixer i hauran d'assumir un pla d'ajustos i d'organització que ens preocupa. Doncs ara la regidora ens va explicar què ha passat amb Hisenda, quin impacte té, quines mesures s'han de prendre i per què hem arribat fins aquí quan s'hagués pogut arreglar tot això molt més abans.
0: Des del govern municipal encara no han fet cap declaració sobre aquestes dues situacions confirmades pel Ministeri d'Hisenda. Tanmateix, sí que en el ple municipal d'aquest dimarts passat, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, va assegurar que en cap cas s'està intervenint l'Ajuntament de Cubelles.
4: Que és bastant greu que digui que ens han intervingut el Ministeri d'Hisenda. Això no ho digui més perquè no és veritat, senyor Pérez. No és real. No és real. Contrasti la informació. La contrasta. Perquè no és real. Llavors, si l'Ajuntament de Cubelles estigués intervingut, ens haurien assabentat la interventora, la tresorera, la secretària, l'alcaldessa i jo mateixa i tot el govern. Per tant, no difongui aquest titular tan greu que pugui tenir por la ciutadania, sisplau.
0: El Ministeri d'Hisenda sí que ha confirmat en les seves publicacions que ha retingut durant 4 mesos les transferències dels tributs cap a l'Ajuntament de Cubelles per incomplir la comunicació dels comptes i liquidacions municipals, concretament l'article 36 de la Llei 2/2011 de 4 de març d'Economia Sostenible. Uns fets que s'haurien produït entre el desembre del 2025 i el març del 2026, segons es pot confirmar en les publicacions de l'Estat. La conseqüència és que es bloquegen els pagaments mensuals dels tributs que corresponen a l'Ajuntament de Cubelles, un bloqueig que en el cas de Cubelles s'hauria aixecat un cop s'ha resolt l'incompliment, cosa que hauria passat a partir del mes d'abril amb l'aprovació del nou pressupost. La policia local està controlant aquests dies els patinets i els vehicles de mobilitat personal en l'horari d'entrada als instituts. Aquesta setmana se'ls ha vist alguns dies els agents municipals posar en marxa aquesta campanya informativa per donar a conèixer la normativa vigent des d'aquest febrer passat. La campanya s'està desenvolupant, tant els dispositius de control i vigilància que els agents estan realitzant en diferents punts del municipi, com també a la mateixa comissaria de la policia local, on la ciutadania es pot adreçar per resoldre dubtes i rebre informació sobre la regulació actual dels vehicles de mobilitat personal. L'inspector en cap de la policia local, Jordi Marín, ha explicat en declaracions a Ràdio Cubelles que el canvi legal que ha entrat en vigor aquest mes de febrer passat obliga a registrar els vehicles i tenir una assegurança per moure's.
5: La nova normativa es refereix molt a l'assegurança obligatòria de vehicles, que ara també s'aplica als vehicles de mobilitat personal. Què passa? Que hi ha unes categories dintre d'aquests vehicles, per exemple, el pes, 25 quilos, de 25 quilograms, o la velocitat a la que poden desenvolupar-se, que són fins a 14 quilòmetres per hora hi ha una categoria i a partir d'aquesta categoria l'altra. Llavors, l'assegurança implica que aquest tipus de vehicles, els propietaris, han d'accedir a la Direcció General de Trànsit mitjançant la pàgina web, a obtenir un número, que és com si fos una matrícula, i amb aquest número fer-se una assegurança.
0: Malgrat que la normativa també inclou unes sancions que poden arribar als 800 euros, la policia local ara per ara prefereix informar els usuaris, tal com explica Jordi Marín, inspector en cap.
5: I el que estem fent és molt de la part de campanya informativa, perquè entenem que l'usuari moltes vegades pues no és conscient de, no sé, molt jovent, evidentment ni mira les notícies ni escolta la ràdio i potser no els hi ha arribat la informació, llavors tampoc volem anar a sac, no?, de començar a denunciar per aquest tema.
0: Entre els aspectes principals que recorda la policia local hi ha la prohibició de circular per les voreres i les zones exclusives de vianants, així com l'obligació de respectar les normes de circulació i les limitacions de velocitat establertes.
5: El que sí que ja tenim claríssim és que ja fa molts anys, o mesos com a mínim, que sí que estem denunciant les infraccions, que són evidents que ja s'ha parlat molt d'això, de que els patinets han de circular com si fos una moto, al final, per la calçada, en el sentit que està marcat segons la senyalització, no poden anar amb passatger, etcètera, etcètera. Tot això sí que ja ho denunciem. El fet de no tenir-ho registrat o no tenir l'assegurança, encara estem fent una mica de campanya informativa, perquè si som conscients de que no acaba de despegar, no, el procediment tampoc ens el... Tampoc volem ser més papistes que el papa. Vamos.
0: En relació amb l'obligatorietat de portar casc, la normativa nova encara no especifica que sigui obligatori i des de la policia local confien que s'acabi incloent en el reglament aviat per poder sancionar qui no el porti.
5: Nosaltres estem esperant amb moltes ganes de que per fi el Reglament General de Circulació contempli l'obligatorietat del casc i així nosaltres poder-ho transferir a les ordenances municipals i poder començar a controlar. Sí que és cert de que hi ha moltes notícies de que tal ajuntament o tal altre ja es denuncia per al casc. Haig de dir que amb la llei a la mà nosaltres no podem incloure a les ordenances municipals ara mateix l'obligatorietat del casc. Ens hem d'esperar que ho posi el Reglament General de Circulació.
0: La policia local recorda que els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una sola persona al damunt, que està prohibit l'ús del telèfon mòbil o auriculars durant la conducció i que no es permet superar els 25 km per hora. Tampoc poden circular per travesseres, vies interurbanes, autopistes, autovies ni els túnels urbans. Ramon García serà el relleu a la CUP de Cubelles. El regidor Dani Pérez ha anunciat que preveu que el seu últim ple municipal sigui el del mes de juliol que ve i que a partir d'aleshores doncs entri en Ramon García, qui anava al número 7 en la candidatura del 2023. Així ho ha confirmat Dani Pérez en declaracions a Ràdio Cubelles.
6: A les CUP no sempre hem pensat que fer política ja sigui municipal o supramunicipal no és un negoci, no és una feina, no és una manera de viure. I a molts municipis doncs, ja s'estan fent aquests relleus doncs, perquè el nou regidor que entri vagi agafant rodatge de cara a la propera legislatura. No? Des del mes de novembre, desembre, ja estan, a molts municipis de la CUP estan renunciant als regidors i estan entrant els nous, i aquí Cubelles doncs, no podem fer una excepció. No? Ara sí dir-te la primícia. Bueno, el regidor que entrarà és el Ramon García, que és el cap de colla dels gegants, i és el regidor que em substituirà a mi en breu. Esperem que durant aquests, que acaba molt tard, jo esperem que el ple de juliol sigui el meu últim ple, si és que no és abans, no?
0: D'altra banda, la CUP de Cubelles encara no ha pres cap decisió definitiva de com serà la seva candidatura per l'any 2027, ni tampoc qui serà el cap de llista de cara a les pròximes eleccions municipals.
7: Aquest proper divendres, 22 de maig a les 7 de la tarda, a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria de Cubelles, s'acollirà la presentació del llibre El Barça, la nostra vida, de Joan Soler. L'esdeveniment, organitzat conjuntament per l'Associació Els Amics del Castell i la penya barcelonista de Cubelles, comptarà amb la presència de l'autor, que és periodista i també impulsor del projecte Cultura d'Agrada. L'obra de Joan Soler es presenta com un relat emotiu i personal que busca retre homenatge a les generacions de pares i avis que han transmès la passió pel Futbol Club Barcelona i els seus descendents. A través d'experiències viscudes pel mateix autor, el llibre repassa moments claus de la història recent del club, des del Dream Team dels anys 90 fins a l'era daurada d'en Pep Guardiola i Leo Messi, passant per èpoques de travessia pel desert i la posterior recuperació de l'alegria amb Ronaldinho. Segons ha explicat el mateix autor a Ràdio Cubelles, el llibre reflecteix una memòria col·lectiva que comparteix la majoria de seguidors culers. La presentació a Cubelles no seguirà el format tradicional, sinó que s'enriquirà també amb la mostra de material de l'Univers Cultura d'Agrada, una iniciativa que l'autor lidera a les xarxes socials i que s'ha convertit en un moviment itinerant per diferents municipis de Catalunya. Els assistents podran conèixer de prop i adquirir productes de disseny retro, com ara bufandes o banderes de creació pròpia que reivindiquen l'animació tradicional. Així ho explicava el mateix Joan Soler a Ràdio Cubelles.
8: I al final és això, és un relat molt, molt íntim, molt personal, que també serveix per reivindicar la cultura d'Agrada en un context on ara mateix el futbol modern fa que absolutament tot el que té a veure amb el futbol sigui un negoci. Bueno, el bo de les nostres presentacions és que ho complementem amb material d'Agrada. Si nosaltres allà portarem el que vindria a ser un mini tot grada, aquests esdeveniments que fem, i portem doncs, material retro, material de bufandes i banderes que fem nosaltres, i per tant queda molt complet, perquè és més el passar una estona divertida que no tant el format clàssic de vinc, hablo de mi libro, com diu aquell, i marxo, sinó que és el contrari, és veniu, teniu ja el material per si em voleu comprar i després de cap d'una estona doncs, fem la presentació i patem la xerrada. Vull dir que realment és un format on creiem que s'ha de reinventar una mica la manera de viure aquestes experiències barcelonistes i la veritat que està anant molt bé. Vull dir, la setmana passada, bueno, fa dos, el 8 de maig, vam estar a Sant Cugat i va ser una jornada fantàstica, no? I la gent allà explicant anècdotes seves, compartint, no?, idees de quines bufandes podríem fer o quines banderes, i la veritat que ens ho passem molt bé i per això, doncs, home, venir a Cubelles, la veritat que ens fa molta il·lusió perquè segurament serà, si no l'última, la penúltima presentació que farem aquesta temporada perquè ja s'acaba tot, i ja fins setembre no reprenem el ritme.
7: A més de la part literària i del marxandatge, l'acte servirà per debatre sobre el model actual del futbol modern i del Futbol Club Barcelona. Soler aprofita aquestes trobades per defensar un Barça més social i accessible per als socis, reivindicant preus populars per les entrades i criticant la mercantilització de l'esport que vivim ara mateix. La cita serà el proper divendres a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria de Cubelles.
0: El govern local ha aprovat un increment del 7% de la tarifa de l'aigua i ha anunciat que encara s'haurà de pujar més aquest 2026. Segons ha explicat el regidor Josep Maria Auguer, en el ple d'aquest dimarts, els plecs de la concessió del contracte de l'aigua permeten que l'empresa demani un augment d'un 7% anual els primers anys i una revisió de preus a partir dels dos anys, que tocaria a partir de l'octubre que ve. Aquest dimarts, en el ple ordinari del mes de maig, el govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú han aprovat aquest increment de la tarifa de l'aigua a Cubelles d'un 7%, tal com ha explicat el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Auguer. És un encariment anual inclòs en els plecs de la concessió.
9: Aquesta concessió es va signar a 25 anys i entre altres clàusules administratives que contemplaven era un increment del 7% anual els 5 primers anys. Per tant, el que portem a ple és aquesta pujada.
0: L'oposició ha votat en contra d'aquest increment, excepte Junts per Cubelles, que ha optat per l'abstenció. En la seva intervenció, el regidor de la CUP, Dani Pérez, ha preguntat per la possibilitat que aquest encariment de l'aigua acabi sent més elevat per l'augment de les tarifes en alta, segons els havia plantejat fa uns mesos enrere el mateix govern municipal.
10: Que nosaltres el que veiem aquí és que sembla que volen deixar aquest marrón de l'augment del 30%, que pot acabar sent un 27% perquè sí que van dir que era una dada aproximada. Però una dada aproximada al 30, passar al 7 vol dir que aquí s'han menjat un percentatge important i repeteixo que sembla que ens volen deixar aquest marrón el proper govern que entri.
0: Des del govern local, Josep Maria Hugué ha reconegut que a finals d'aquest mateix 2026 potser s'haurà de decidir un altre increment de l'aigua relacionat amb les tarifes d'aigües Ter Llobregat, que s'han apujat un 36% aproximadament des del 2024. I, per tant, la concessionària pot reclamar una revisió de preus.
9: Els nostres serveis jurídics el que ens han aconsellat és que a l'octubre d'aquest any, al cap de dos anys de formalitzar el contracte, hi ha unes revisions de preus que hi ha una fórmula polinòmica que és automàtica. Al mateix temps que hi ha aquest 7% que és per contracte, també hi ha aquesta revisió de preus de la fórmula polinòmica. Per tant, fent cas als criteris doncs, de la secretaria i intervenció, doncs, vam creure necessari ara passar aquest 7% doncs, d'increment que ve doncs, dels plecs de la concessió, i un cop doncs, l'empresa concessionària ens entri aquesta regularització ordinària per plecs a l'octubre, doncs, es veurà què és el que dona la fórmula polinòmica.
0: Per la seva banda, Vox ha lamentat que els informes tècnics relacionats amb aquest increment de l'aigua no hagin pogut comptar amb la validació de l'enginyer municipal, que està de baixa, ja que és l'únic tècnic qualificat en aquestes qüestions.
11: En resumen, que el propio técnico reconoce que no es especialista en la materia, que el ayuntamiento no tiene a día de hoy a disposición un técnico que necesite y que reúna las condiciones necesarias para hacer el informe, elaborar el informe técnico que se requiere, y que el informe se basa simplemente en revisar la documentación contractual. Nosotros consideramos que aprobar este punto hoy, sin tener el informe del técnico correspondiente, es una informalidad, y por eso nosotros, nuestro grupo, va a votar en contra.
0: El regidor Hugué, però, ha respost que ja està convocada una borsa per contractar un enginyer substitut i ha defensat també que la decisió d'incrementar aquest 7% de la tarifa de l'aigua ha comptat amb la revisió tècnica adequada justament per aquesta qüestió. En el ple municipal d'aquest dimarts també s'han debatut 6 mocions diferents, dues de les quals han quedat aprovades. Per unanimitat s'ha demanat la protecció de les pensions de les persones que han cotitzat més de 40 anys, una moció proposada per Cubelles en Comú. També ha prosperat amb una abstenció del regidor Narcís Pineda de Cubelles en Comú la moció de suport al col·lectiu Girasol per les discapacitats invisibles, presentada per Vox i que rebut l'adhesió de diversos grups municipals més. En canvi, la resta de propostes de Vox, la CUP i el PP han acabat rebutjades. En aquests casos s'havien plantejat mocions sobre el control, l'actualització i la verificació del padró municipal per part de Vox, un text per la transparència ambiental, el control públic i el seguiment municipal de les obres en l'àmbit de l'antiga tèrmica, a proposta de la CUP. La mateixa CUP ha proposat també la protecció de la salut pública davant la contaminació atmosfèrica i la garantia de transparència informativa, i el Partit Popular una moció per fer millores en el servei de transport urbà. Tots aquests casos, com dèiem, han acabat rebutjats.
12: L'Institut Cubelles afegeix a les protestes educatives i reclama més recursos i menys burocràcia. En una entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, la directora del centre, Sònia Ruiz, ha defensat les mobilitzacions dels docents i també ha denunciat la manca de suport pel que fa a l'escola inclusiva, reclamant també ampliar l'oferta postobligatòria al municipi. Durant la conversa amb Ràdio Cubelles, Sònia Ruiz ha explicat les reivindicacions del centre en el marc de les mobilitzacions educatives que s'estan produint arreu de Catalunya.
13: Que no és només una qüestió salarial, no és només un conflicte salarial en quant a la retribució dels docents, sinó que va molt més enllà. Ve a ser una qüestió d'atenció educativa, de les ràtios, de la quantitat d'alumnes que tenim per l'aula i la necessitat de reduir-la per millorar l'atenció educativa, i un aspecte que especialment aquí al Garraf doncs, ve a tenir un relleu diferent de la resta de territoris del país, que ve a ser l'escola inclusiva. I això ja fa molts anys que anem demanant més recursos perquè sigui realment inclusiva i perquè sigui una atenció que per aquest alumnat i per la resta de l'alumnat, per suposat, en condicions. Ja any rere any estem veient doncs que la situació requereix de més recursos i aquest increment no es dona. I és qüestió ja de, sisplau, d'agafar i posar fil a l'agulla, perquè ja portem molt de temps que la necessitat és més gran i els recursos no creixen de la mateixa manera.
12: Sònia Ruiz també ha denunciat l'accés de burocràcia als centres educatius. Segons ha explicat, l'augment de tràmits administratius i processos digitals acaba restant temps a la tasca docent.
13: I no és només una qüestió, et dic, de cara a el que havia de ser tot el que suposa l'avaluació aquí a la secundària, que sí, que en els darrers anys hem vist incrementada la dedicació en aquest tema, com en tots els altres àmbits. Qualsevol cosa, hi ha una legislació, hi ha una normativa que realment ofega moltíssim a l'hora de demanar qualsevol recurs, per mínim que sigui.
12: Pel que fa a les activitats de final de curs, Sònia Ruiz també ha confirmat que les graduacions a quart d'ESO i segon de batxillerat es mantindran gràcies a la implicació de l'AFA de l'Institut, a qui ha volgut agrair públicament el suport a les reivindicacions del professorat. I d'altra banda, durant l'entrevista a Ràdio Cubelles, també Sònia Ruiz ha valorat positivament la preinscripció de batxillerat pel curs 2026-2027. L'Institut ha registrat 31 noves preinscripcions externes i preveu mantenir 3 grups de primer de batxillerat amb prop d'un centenar d'alumnes. Malgrat aquestes bones xifres, Sònia Ruiz també ha insistit en la necessitat d'ampliar l'oferta educativa postobligatòria a Cubelles. El centre reclama des de fa anys la incorporació del batxillerat general i nous cicles formatius. En declaracions a Ràdio Cubella, Sònia Ruiz ha dit que fa 20 anys que demanen ampliar aquesta oferta i que continuen sense una resposta clara per part del departament. Escoltem a Sònia Ruiz.
13: Si tu et Cubelles, ja estem en el nostre 20è aniversari, ja fa 20 anys, perquè des del segon any que estem demanant doncs, que s'ampliï l'oferta cap a cicles, crec que l'Ajuntament també dona suport, també insisteix en aquesta via, però ja comença a ser una miqueta greu aquesta manca de resposta i aquesta manca de posar al servei de la comunitat educativa de Cubelles de més recursos postobligatoris que puguin donar resposta a les múltiples necessitats de formació que actualment no s'està donant resposta.
12: Durant l'entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, Sònia Ruiz ha fet una crida a reforçar l'educació pública amb més recursos i una aposta decidida per adaptar l'oferta educativa a les necessitats actuals de l'alumnat. Una entrevista íntegra que podeu escoltar a través del nostre podcast a radiocubelles.cat.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
14: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
15: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrer.
16: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
17: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
18: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
19: Hola,
18: de
19: amics, Ràdio Cubelles. Què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
18: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
17: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
20: Quina és la millor cançó de la història?
21: Descobreixo a Rock and Classics.
20: A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
20: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
21: Després dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat, de veure

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, quasi bé estiuenc ja, amb sol i cel clar, amb algunes pinzellades de núvols alts a l'inici final del dia, molt poc destacables i que només entreniran una mica el cel, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 16 graus de mínima, mentre que la màxima pujarà una mica més i estarà entre els 24 o acostant-se als 25, amb una humitat moderada. Vent feble i variable al matí i marinades de mitjorn a la tarda, fent que la mar la tinguem arrissada la major part del dia. Per demà esperem ja un dia d'estiu, amb temperatures que poden superar els 25 graus de màxima, que és el que marca el llindar de temperatura d'estiu. Per tant, demà temperatures i dia més propi de juny que de maig, tot amb sol i cel clar, tot i que no es descarta puntualment algun banc de boira o núvol baix costaner enganxat a la costa a primera hora de la tarda, si és que arriba a produir-se pel contrast de temperatura entre el terra i el mar, amb una temperatura que, com dèiem, estarà entre els 16 o 17 de mínim aquesta nit, però que demà superarà els 25, amb una humitat alta de nit moderada de dia i amb vents febles amb terrals a l'inici i final del dia i de mitjorn al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada, plana o arrissada, en tota la jornada.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Els partits de l'oposició han proposat un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP també han sol·licitat una junta de portaveus per informar-se sobre els problemes dels últims mesos entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda. Aquest dijous, els 5 partits de l'oposició de l'Ajuntament han sol·licitat per instància dues peticions. D'una banda, la celebració d'un ple extraordinari sobre l'estat del municipi i de l'altra, una junta de portaveus sobre els problemes amb Hisenda i el pagament a proveïdors. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP consideren que, tal com s'està fent en altres ajuntaments, a Cubelles també es podria establir un ple sobre l'estat del municipi que serveixi per repassar com avança el mandat. Així s'ha expressat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
4: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Cubelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi, suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs, i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que siguin en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
0: La intenció dels grups municipals de l'oposició és acordar la celebració de dos plens d'aquesta mena de cara a les següents legislatures i poder incloure-ho també en el ROM, el Reglament Orgànic Municipal, amb un format propi que ara mateix no existeix, tal com ha manifestat Dani Pérez, regidor de la CUP.
4: Aquí, com que no està establert això, li donaran el format d'un ple normal i corrent, on els grups tindrem l'oportunitat d'intervenir 5 minutets. Ells, si volen, donaran resposta a les preguntes o a les qüestions que els fem o a les explicacions que els demanem, si volen, i entrarem a una votació que és establir, perquè al final s'ha de votar una cosa. Serà que durant dos cops de la legislatura, al mes de maig, un cop ja ha passat, un any després de les eleccions i un any abans de les eleccions, durant el mes de maig, es faci aquest ple monogràfic d'estat del municipi que se li podria donar un format concret. El format que tindrem aquí com és el d'un ple normal. Tindrem l'oportunitat d'exposar el que creguem, ells si volen explicar o no, i votarem això.
0: Ara per ara, si la petició de l'oposició esgota tots els terminis i l'alcaldia no ho avança, el ple extraordinari sol·licitat per l'oposició sobre l'estat del municipi cauria més o menys entre la tercera o quarta setmana del mes de juny. Per la seva banda, ara per ara, el govern local no ha respost què els hi sembla aquesta petició d'un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. En relació amb la segona sol·licitud de l'oposició, els partits, repetim, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, reclamen una junta de portaveus per parlar sobre els problemes amb Hisenda. Segons ha publicat el Ministeri d'Hisenda, l'Estat ha retingut les transferències cap a Cubelles durant 4 mesos, del desembre del 2025 al març del 2026, per incomplir l'article 36 de la Llei d'Economia Sostenible. A més, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o més en l'últim trimestre del 2025. Per unir-s'hi, l'Ajuntament hauria d'elaborar un pla d'ajust validat pel Ministeri. Dues qüestions que preocupen els partits de l'oposició municipal que han reclamat una junta de portaveus per parlar-ne amb el govern local, tal com ha explicat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
4: A Hisenda, no ha intervingut directament l'Ajuntament de Cubelles, però sí que està sota control l'Ajuntament de Cubelles ara mateix. No? Els motius? Doncs perquè els proveïdors no estan cobrant, estan cobrant a més de 90 dies, quan la normativa i la llei diu molt clar que és a 30. No? Això no és una xifra que s'arriba d'un dia per l'altre, vull dir, això són anys de mala gestió i hem arribat aquí. De fet, l'Ajuntament ha hagut de reconèixer aquest error i hi haurà d'assumir unes conseqüències que

0: al Ministeri d'Hisenda. Això no ho digui més perquè no és veritat, senyor Pérez. No és real, no és real. Contrasti la informació, la contrasta, perquè no és real. Llavors, si l'Ajuntament de Cubelles estigués intervingut, ens haurien assabentat la interventora, la tresorera, la secretària, l'alcaldessa i jo mateixa i tot el govern. Per tant, no difongui aquest titular tan greu que pugui tenir por la ciutadania, sisplau.
1: El Ministeri d'Hisenda sí que ha confirmat en les seves publicacions que ha retingut durant 4 mesos les transferències dels tributs cap a l'Ajuntament de Cubelles per incomplir la comunicació dels comptes i liquidacions municipals, concretament l'article 36 de la llei 2/2011 de 4 de març d'Economia Sostenible. Uns fets que s'haurien produït entre el desembre del 2025 i el març del 2026, segons es pot confirmar en les publicacions de l'Estat. La conseqüència és que es bloquegen els pagaments mensuals dels tributs que corresponen a l'Ajuntament de Cubelles, un bloqueig que en el cas de Cubelles s'hauria aixecat un cop s'ha resolt l'incompliment, cosa que hauria passat a partir del mes d'abril amb l'aprovació del nou pressupost. La policia local està controlant aquests dies els patinets i els vehicles de mobilitat personal en l'horari d'entrada als instituts. Aquesta setmana se'ls ha vist alguns dies els agents municipals posar en marxa aquesta campanya informativa per donar a conèixer la normativa vigent des d'aquest febrer passat. La campanya s'està desenvolupant, tant els dispositius de control i vigilància que els agents estan realitzant en diferents punts del municipi, com també a la mateixa comissaria de la policia local, on la ciutadania es pot adreçar per resoldre dubtes i rebre informació sobre la regulació actual dels vehicles de mobilitat personal. L'inspector en cap de la policia local, Jordi Marín, ha explicat en declaracions a Ràdio Cubelles que el canvi legal que ha entrat en vigor aquest mes de febrer passat obliga a registrar els vehicles i tenir una assegurança per moure's.
2: La nova normativa es refereix molt a l'assegurança obligatòria de vehicles, que ara també s'aplica als vehicles de mobilitat personal. Què passa? Que hi ha unes categories dintre d'aquests vehicles, per exemple, el pes, 25 quilos, 25 quilograms, o la velocitat a la que poden desenvolupar-se, que són fins a 14 quilòmetres per hora hi ha una categoria i a partir d'aquesta categoria l'altra. Llavors, l'assegurança implica que aquest tipus de vehicles, els propietaris, han d'accedir a la Direcció General de Trànsit mitjançant la pàgina web, a obtenir un número, que és com si fos una matrícula, i amb aquest número fer-se una assegurança.
1: Malgrat que la normativa també inclou unes sancions que poden arribar als 800 euros, la policia local ara per ara prefereix informar els usuaris, tal com explica Jordi Marín, inspector en cap.
2: I el que estem fent és molt de la part de campanya informativa, perquè entenem que l'usuari moltes vegades pues no és conscient de, no sé, molt jovent, evidentment, ni mira les notícies ni escolta la ràdio i potser no els hi ha arribat la informació. Llavors tampoc volem anar a sac, no?, de començar a denunciar per aquest tema.
1: Entre els aspectes principals que recorda la policia local hi ha la prohibició de circular per les voreres i les zones exclusives de vianants, així com l'obligació de respectar les normes de circulació i les limitacions de velocitat establertes.
2: El que sí que ja tenim claríssim és que ja fa molts anys, o mesos com a mínim, que sí que estem denunciant les infraccions, que són evidents que ja s'ha parlat molt d'això, de que els patinets han de circular com si fos una moto, al final, per la calçada, en el sentit que està marcat segons la senyalització, no poden anar amb passatger, etcètera, etcètera. Tot això sí que jo ho denunciem. El fet de no tenir-ho registrat o no tenir l'assegurança, encara estem fent una mica de campanya informativa, mm-hmm. perquè si som conscients de que no acaba de despegar, no, el procediment tampoc ens el... Tampoc volem ser més papistes que el papa. Vamos.
1: En relació amb l'obligatorietat de portar casc, la normativa nova encara no especifica que sigui obligatori i des de la policia local confien que s'acabi incloent en el reglament aviat per poder sancionar qui no el porti.
2: Nosaltres estem esperant amb moltes ganes de que per fi el Reglament General de Circulació contempli l'obligatorietat del casc i així nosaltres poder-ho transferir a les ordenances municipals i poder començar a controlar. Sí que és cert que hi ha moltes notícies de que tal ajuntament o tal altre ja es denuncia per al casc. Haig de dir que

0: Amb la llei a la mà, nosaltres no podem incloure a les ordenances municipals ara mateix l'obligatorietat del casc. Ens hem d'esperar que ho posi el Reglament General de Circulació.
1: La policia local recorda que els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una sola persona al damunt, que està prohibit l'ús del telèfon mòbil o auriculars durant la conducció i que no es permet superar els 25 km per hora. Tampoc poden circular per travesseres, vies interurbanes, autopistes, autovies ni els túnels urbans. Ramon García serà el relleu a la CUP de Cubelles. El regidor Dani Pérez ha anunciat que preveu que el seu últim ple municipal sigui el del mes de juliol que ve i que a partir d'aleshores doncs entri en Ramon García, qui anava al número 7 en la candidatura del 2023. Així ho ha confirmat Dani Pérez en declaracions a Ràdio Cubelles.
2: A les CUP no sempre hem pensat que fer política, ja sigui municipal o supramunicipal, no és un negoci, no és una feina, no és una manera de viure. I a molts municipis doncs, ja s'estan fent aquests relleus doncs, perquè el nou regidor que entri vagi agafant rodatge de cara a la propera legislatura. No? Ja, no sé, des del mes de novembre, desembre, ja estan, a molts municipis de la CUP estan renunciant als regidors i estan entrant els nous, i aquí a Cubelles doncs, no podem fer una excepció. No? No sé, ara sí dir-te la primícia. Bueno, el regidor que entrarà és el Ramon García, que és el cap de colla dels gegants, i és el regidor que em substituirà a mi en breu. Esperem que durant aquests, no sé, que acaba molt tard, jo espero, esperem que el ple de juliol sigui el meu últim ple, si és que no és abans, no?
1: D'altra banda, la CUP de Cubelles encara no ha pres cap decisió definitiva de com serà la seva candidatura per l'any 2027, ni tampoc qui serà el cap de llista de cara a les pròximes eleccions municipals.
3: Aquest proper divendres, 22 de maig a les 7 de la tarda, a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria de Cubelles, s'acollirà la presentació del llibre El Barça, la nostra vida, de Joan Soler. L'esdeveniment, organitzat conjuntament per l'Associació Els Amics del Castell i la penya barcelonista de Cubelles, comptarà amb la presència de l'autor, que és periodista i també impulsor del projecte Cultura de Grada. L'obra de Joan Soler es presenta com un relat emotiu i personal que busca retre homenatge a les generacions de pares i avis que han transmès la passió pel Futbol Club Barcelona i els seus descendents. A través d'experiències viscudes pel mateix autor, el llibre repassa moments claus de la història recent del club, des del Dream Team dels anys 90 fins a l'era daurada d'en Pep Guardiola i Leo Messi, passant per èpoques de travessia pel desert i la posterior recuperació de l'alegria amb Ronaldinho. Segons ha explicat el mateix autor, a Ràdio Cubelles, el llibre reflecteix una memòria col·lectiva que comparteix la majoria de seguidors culers. La presentació a Cubelles no seguirà el format tradicional, sinó que s'enriquirà també amb la mostra de material de l'Univers Cultura de Grada, una iniciativa que l'autor lidera a les xarxes socials i que s'ha convertit en un moviment itinerant per diferents municipis de Catalunya. Els assistents podran conèixer de prop i adquirir productes de disseny retro, com ara bufandes o banderes de creació pròpia que reivindiquen l'animació tradicional. Així ho explicava el mateix Joan Soler a Ràdio Cubelles.
4: I al final és això, és un relat molt, molt íntim, molt personal, que també serveix per reivindicar la cultura de Grada en un context on ara mateix el futbol modern fa que absolutament tot el que té a veure amb el futbol sigui un negoci. Però el bo de les nostres presentacions és que ho complementem amb material de Grada. Si nosaltres allà portarem el que vindria a ser un mini tot Grada, aquests esdeveniments que fem, i portem doncs, material retro, material de bufandes i banderes que fem nosaltres, i per tant queda molt complet, perquè és més el passar una estona divertida que no tant el format clàssic de vinc, hablo de mi libro, com diu aquell, i marxo, sinó que és el contrari, és veniu, teniu ja el material per si em voleu comprar i després de cap d'una estona doncs, fem la presentació i patem la xerrada. Vull dir que realment és un format on creiem que s'ha de reinventar una mica la manera de viure aquestes experiències barcelonistes, i la veritat que estan anant molt bé. Vull dir, la setmana passada, bueno, fa dos, el 8 de maig, vam estar a Sant Cugat i va ser una jornada fantàstica, no? I la gent allà explicant anècdotes seves, compartint, no?, idees de quines bufandes podríem fer o quines banderes, i la veritat que ens ho passem molt bé, i per això, doncs, home, venir a Cubelles, la veritat que ens fa molta il·lusió, perquè segurament serà, si no l'última, la penúltima presentació que farem aquesta temporada, perquè ja s'acaba tot, i ja fins setembre no reprenem el ritme.
3: A més de la part literària i del marxandatge, l'acte servirà per debatre sobre el model actual del futbol modern i del Futbol Club Barcelona. Soler aprofita aquestes trobades per defensar un Barça més social i accessible per als socis, reivindicant preus populars per les entrades i criticant la mercantilització de l'esport que vivim ara mateix. La cita serà el proper divendres a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria de Cubelles.
1: El govern local ha aprovat un increment del 7% de la tarifa de l'aigua i ha anunciat que encara s'haurà de pujar més aquest 2026. Segons ha explicat el regidor Josep Maria Hugué en el ple d'aquest dimarts, els plecs de la concessió del contracte de l'aigua permeten que l'empresa demani un augment d'un 7% anual els primers anys i una revisió de preus a partir dels 2 anys, que tocaria a partir de l'octubre que ve. Aquest dimarts, en el ple ordinari del mes de maig, el govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú han aprovat aquest increment de la tarifa de l'aigua a Cubelles d'un 7%. Tal com ha explicat el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, és un encariment anual inclòs en els plecs de la concessió.
5: Aquesta concessió es va signar a 25 anys i entre altres clàusules administratives que contemplaven era un increment del 7% anual els 5 primers anys. Per tant, el que portem a ple és aquesta pujada.
1: L'oposició ha votat en contra d'aquest increment, excepte Junts per Cubelles, que ha optat per l'abstenció. En la seva intervenció, el regidor de la CUP, Dani Pérez, ha preguntat per la possibilitat que aquest encariment de l'aigua acabi sent més elevat per l'augment de les tarifes en alta, segons els havia plantejat fa uns mesos enrere el mateix govern municipal.
6: Que nosaltres el que veiem aquí és que sembla que volen deixar aquest marrón de l'augment del 30%, que pot acabar sent un 27% perquè sí que van dir que era una dada aproximada. Però una dada aproximada al 30, passar al 7 vol dir que aquí s'han menjat un percentatge important i repeteixo que sembla que ens volen deixar aquest marrón el proper govern que entri.
1: Des del govern local, Josep Maria Hugué ha reconegut que a finals d'aquest mateix 2026 potser s'haurà de decidir un altre increment de l'aigua relacionat amb les tarifes d'aigües Ter Llobregat, que s'han apujat un 36% aproximadament des del 2024. I, per tant, la concessionària pot reclamar una revisió de preus.
5: Els nostres serveis jurídics el que ens han aconsellat és que a l'octubre d'aquest any, al cap de 2 anys de formalitzar el contracte, hi ha unes revisions de preus que hi ha una fórmula polinòmica que és automàtica. Al mateix temps que hi ha aquest 7% que és per contracte, també hi ha aquesta revisió de preus de la fórmula polinòmica. Per tant, fent cas als criteris de la secretaria i intervenció, vam creure necessari ara passar aquest 7% d'increment que ve dels plecs de la concessió, i un cop l'empresa concessionària ens entri aquesta regularització ordinària per plecs a l'octubre, es veurà què és el que dona la fórmula polinòmica.
1: Per la seva banda, Vox ha lamentat que els informes tècnics relacionats amb aquest increment de l'aigua no hagin pogut comptar amb la validació de l'enginyer municipal, que està de baixa, ja que és l'únic tècnic qualificat en aquestes qüestions.
7: En resumen, que el propio técnico reconoce que no es especialista en la materia, que el ayuntamiento no tiene a día de hoy a disposición un técnico que necesite y que reúna las condiciones necesarias para hacer el informe, elaborar el informe técnico que se requiere y que el informe se basa simplemente en revisar la documentación contractual. Nosotros consideramos que aprobar este punto hoy sin tener el informe del técnico correspondiente es una informalidad y por eso nuestro grupo va a votar en contra.
1: El regidor Hugué, però, ha respost que ja està convocada una borsa per contractar un enginyer substitut i ha defensat també que la decisió d'incrementar aquest 7% de la tarifa de l'aigua ha comptat amb la revisió tècnica adequada justament per aquesta qüestió. En el ple municipal d'aquest dimarts també s'han debatut 6 mocions diferents, dues de les quals han quedat aprovades. Per unanimitat s'ha demanat la protecció de les pensions de les persones que han cotitzat més de 40 anys, una moció proposada per Cubelles en Comú. També ha prosperat amb una abstenció del regidor Narcís Pineda de Cubelles en Comú la moció de suport al col·lectiu Girasol per les discapacitats invisibles, presentada per Vox i que rebut l'adhesió de diversos grups municipals més. En canvi, la resta de propostes de Vox, la CUP i el PP han acabat rebutjades. En aquests casos s'havien plantejat mocions sobre el control, l'actualització i la verificació del padró municipal per part de Vox, un text per la transparència ambiental, el control públic i el seguiment municipal de les obres en l'àmbit de l'antiga tèrmica, a proposta de la CUP. La mateixa CUP ha proposat també la protecció de la salut pública davant la contaminació atmosfèrica i la garantia de transparència informativa, i el Partit Popular una moció per fer millores en el servei de transport urbà. Tots aquests casos, com dèiem, han acabat rebutjats.
8: L'Institut Cubelles afegeix a les protestes educatives i reclama més recursos i menys burocràcia. En una entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, la directora del centre, Sònia Ruiz, ha defensat les mobilitzacions dels docents i també ha denunciat la manca de suport pel que fa a l'escola inclusiva, reclamant també ampliar l'oferta postobligatòria al municipi. Durant la conversa amb Ràdio Cubelles, Sònia Ruiz ha explicat les reivindicacions del centre en el marc de les mobilitzacions educatives que s'estan produint arreu de Catalunya.
9: Que no és només una qüestió salarial, no és només un conflicte salarial en quant a la retribució dels docents, sinó que va molt més enllà. Ve a ser una qüestió d'atenció educativa, de les ràtios, de la quantitat d'alumnes que tenim per l'aula i la necessitat de reduir-la per millorar l'atenció educativa, i un aspecte que especialment aquí al Garraf doncs ve a tenir un relleu diferent de la resta de territoris del país, que ve a ser l'escola inclusiva. I això ja fa molts anys que anem demanant més recursos perquè sigui realment inclusiva i perquè sigui una atenció que per aquest alumnat i per la resta de l'alumnat, per suposat, en condicions. Ja any rere any estem veient doncs que la situació requereix de més recursos i aquest increment no es dona. I és qüestió ja de, sisplau, d'agafar i posar fil a l'agulla, perquè ja portem molt de temps que la necessitat és més gran i els recursos no creixen de la mateixa manera.
8: Sònia Ruiz també ha denunciat l'accés de burocràcia als centres educatius. Segons ha explicat, l'augment de tràmits administratius i processos digitals acaba restant temps a la tasca docent.
9: I no és només una qüestió, et dic, de cara al que havia de ser tot el que suposa l'avaluació aquí a la secundària, que sí, que en els darrers anys hem vist incrementada la dedicació en aquest tema, com en tots els altres àmbits. Qualsevol cosa hi ha una legislació, hi ha una normativa que realment ofega moltíssim a l'hora de demanar qualsevol recurs, per mínim que sigui.
8: Pel que fa a les activitats de final de curs, Sònia Ruiz també ha confirmat que les graduacions a quart d'ESO i segon de batxillerat es mantindran gràcies a la implicació de l'AFA de l'Institut, a qui ha volgut agrair públicament el suport a les reivindicacions del professorat. I d'altra banda, durant l'entrevista a Ràdio Cubelles, també Sònia Ruiz ha valorat positivament la preinscripció de batxillerat pel curs 2026-2027. L'Institut ha registrat 31 noves preinscripcions externes i preveu mantenir 3 grups de primer de batxillerat amb prop d'un centenar d'alumnes. Malgrat aquestes bones xifres, Sònia Ruiz també ha insistit en la necessitat d'ampliar l'oferta educativa postobligatòria a Cubelles. El centre reclama des de fa anys la incorporació del batxillerat general i nous cicles formatius. En declaracions a Ràdio Cubella, Sònia Ruiz ha dit que fa 20 anys que demanen ampliar aquesta oferta i que continuen sense una resposta clara per part del departament. Escoltem a Sònia Ruiz.
9: Si tu et veies, ja estem en el nostre 20è aniversari, ja fa 20 anys, perquè des del segon any que estem demanant doncs que s'ampliï l'oferta cap a cicles. Crec que l'Ajuntament també dona suport, també insisteix en aquesta via, però ja comença a ser una miqueta greu aquesta manca de resposta i aquesta manca de posar al servei doncs això, de la comunitat educativa de Cubelles, de més recursos postobligatoris que puguin donar resposta a les múltiples necessitats de formació que actualment no s'està donant resposta.
8: Durant l'entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, Sònia Ruiz ha fet una crida a reforçar l'educació pública amb més recursos i una aposta decidida per adaptar l'oferta educativa a les necessitats actuals de l'alumnat. Una entrevista íntegra que podeu escoltar a través del nostre podcast a radiocubelles.cat.
10: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
11: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
12: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Si sempre les millors promos. Carrefour.
13: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
8: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
1: Fuster.
8: Bon dia,
1: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
8: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
13: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
1: El proper 20 de juny, el Club de Bàsquet Cubelles organitza el torneig 3x3 Respect. És la segona edició que se'n fa ja d'aquesta competició i per parlar-ne tenim a l'altra banda del fil telefònic el president del Club de Bàsquet Cubelles, l'Ivan Puigmartí. Ivan, bona tarda.
2: Hola Marc, bona tarda.
1: Bé, 20 de juny arriba aquesta segona edició del 3x3 Respect. Ara ho comentàvem, heu canviat una mica el títol per englobar-ho tot una mica, però és el torneig contra la LGTBI-fòbia i l'edatisme. Tot això ho heu resumit amb el 3x3 Respect. Explica'ns una mica, per als que no coneguin aquest torneig, com funciona.
2: Mira, això és una iniciativa que va tindre el Sai Garraf, que es va posar en contacte amb nosaltres, aviam si en commemoració l'any passat del Dia contra la LGTBI-fòbia a l'esport podíem fer alguna cosa. I vam fer un parell de voltes i se'ns va acudir un format de torneig de bàsquet que no tingués en compte ni la perspectiva de gènere ni l'edat. Com una demostració de que la segregació binària tradicional del bàsquet d'homes, dones i també per edats, pues que potser no era sempre necessària i que es podia fer un torneig que fos amb un caràcter divertit i que fos amb un caràcter lúdic, però no per això deixés de ser competitiu. I ho vam posar a prova i l'any passat va ser un èxit i aquest any repetim. Obrim una miqueta l'espectre, ja no és tan concret en que sigui una reivindicació exclusiva de la LGTBI-fòbia, però té el mateix esperit.
1: L'any passat recordo que en parlàvem que a més obria la porta a que gent que habitualment no podia jugar junts per aquestes classificacions que comentaves abans ho poguessin fer, no? Poguessin competir.
2: Així és, de fet em sembla que som inèdits a Catalunya com a mínim perquè sí que és veritat que en alguns llocs hi ha tornejos mixtes però segueixen restringint-ho per edats. En canvi, en el nostre no hi ha cap restricció. Tu pots fer un equip entre 3 i 6 persones, amb la gent que vulguis, amb les persones que vulguis, i dona igual. L'únic que et demanem és que decideixis amb quin esperit vens a jugar. Hi ha 4 nivells d'intensitat, diguem, des del més relaxat, que seria el family, creiem nosaltres aquest any, que és pues, això, orientat a les famílies o a la gent que ve amb un esperit lúdic i que vol participar sense tindre un gran nivell de bàsquet, potser, o que hi ha pares amb nens petits, o bueno, absolutament qualsevol cosa, i entrar aquí en la categoria family. Després tenim una categoria una mica superior, que és la que diem chill, que aquí el que posem és gent que o són molt jovenets, que sí que van amb esperit de competir, però són equips amb gent molt jove, o gent que, pel que sigui, doncs, vol assegurar-se de no tindre lesions i vol jugar a un ritme baix. I després hi ha les dues superiors. La següent ja és per gent de bàsquet, ja perfil federat i que vull jugar en sèrio, i la superior és la pro, que és els que es volen apuntar a jugar, a competir amb els millors. L'any passat ja teníem aquests 4 grups i vam tindre absolutament de tot, des de famílies trans amb nens petits a la categoria familiar, que jugaven doncs, amb equips de dones que feia 40 anys que no havien jugat a bàsquet i els feia il·lusió tornar-hi, i en l'altra banda de l'espectre teníem un equip com uns que van apuntar que es deien los de la NASA, que hi havia 2 nois i 2 noies, 3 d'ells jugaven a l'Ep Oro i l'altre a l'Ep Plata, amb un nivell superalt, que de fet van guanyar el seu torneig.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Per tant, com dèiem, al final l'única condició és ser persona i voler jugar a bàsquet i que t'agradi i passar-ho bé, no?
2: Així és.
1: No n'hi ha més.
2: L'únic que et demanem és que decideixis amb quina intensitat vens. Si vens a competir per totes, vens a competir una mica més light, vols competir però no et vols fer mal o vas amb un equip que sou molt jovenets i amb poc pes i això, o vols una jornada lúdica, passar-t'ho bé a riure i a jugar amb qui et toqui, i a ser amb famílies, amb gent que fa molt temps que no juga, amb gent gran, qualsevol cosa.
1: Això serà el proper 20 de juny, des de les 9 del matí fins les 4 es té previsió, però bueno, això dels 3x3 sí. També va una mica en condició dels equips i de com vagin els partits.
2: A nosaltres el que la solució que hem aplicat aquest any, perquè ens va agradar molt el format de 9x3, que al final acaba sent les 4 amb les entregues de premis i això, ens va agradar molt que fos només al matí, perquè si és dura molt més, si se'n va ja cap a la tarda, se'ns fa molt llarg, és molt cansat, són molts partits i fa molta calor el juny. Llavors la idea és fer de 9 a 3 i què passarà? Doncs que hem sol·licitat l'ús de tot el poliesportiu, és a dir, el torneig tindrà com a mínim 4 pistes simultànies, però depenent de l'èxit que hi hagi les inscripcions anirem obrint fins a un màxim de 8. És a dir, depèn de la gent que s'apunti, obrirem més o menys pistes amb l'objectiu de seguir acabant a les 3.
1: Inscripcions ja estan obertes, com es poden fer?
2: A través de la nostra pàgina web trobem tota la informació d'horaris i preus i tot, són preus super baixos, tant la inscripció que és de 5 euros, inclou una assegurança a través de la Federació Catalana, inclou samarreta i una welcome back amb un munt de coses que la gent que patrocinarà ens ficarà dintre. En quant al bar, també tindrà preus superpopulars. Com és un format de 9 a 3, doncs hem de poder disposar de servei d'entrepans calents i poder fer un àpat, si no te'l portes tu de casa, que tinguis una solució. I, per exemple, coses com l'aigua estarà superbonificada, perquè aquí no muntem el bar per fer negoci, al final és un servei perquè la gent pugui no tindrà que portar-se els tàpers de casa si no volen.
1: Aquesta és la iniciativa que naixia l'any passat, com deies tu, doncs a través del servei de la CIEI, aquest servei integral, no me'n recordo de l'acrònim,
2: però servei
1: d'atenció integral del Garraf. Que habitualment ja doncs, té altres serveis a Cubelles, a l'Espai Jove i en diferents jocs, als instituts, i que va néixer doncs, amb aquesta col·laboració amb el Club de Bàsquet Cubelles. Abans deies que éreu pioners. No sé si heu tingut, no sé, el retorn d'algú que hagi dit hosti, doncs això allà o alguna altra banda s'ha fet i també ha funcionat.
2: De moment no, pensa que el primer cop va ser l'any passat i que els 3x3 és un tipus de competició que es sol donar a l'estiu. Així que encara tenim rèpliques. Jo espero que sí, tant de bo la gent s'ha encantat de la vida que ens copiessin i hi haguessin molts més tornejos que no contemplessin la perspectiva de gènere ni l'edat per competir, perquè és el que ens interessa precisament és fer difusió d'aquesta idea. Amb el SAI, ho ha treballat, ha fet difusió, ha parlat amb moltes entitats i aquest any comptem amb molt més suport dintre de la seva pròpia organització, a nivell ja comarcal, inclús a nivell diputació, i a nivell d'entitats que estan orbitant al redor de la perspectiva de LGTBI, també comptem amb més suport que mai. De fet, les Panteres Grogues, que és una entitat que reivindica precisament la LGTBI-fòbia a l'esport, es presentarà i són partners oficials i portaran equips de Panteres Grogues, que els tindrem aquest any.
1: Perfecte, doncs sí. Ja ho sabeu, si voleu jugar a bàsquet, gaudir d'una jornada doncs, lúdica i a més participar d'aquest doncs, torneig tan peculiar i de moment únic, doncs teniu el 3x3 Respect organitzat per el Club de Bàsquet Cubelles i el SAI. Ja ho sabeu, a cbcubelles.cat, la pàgina web del club, doncs allà teniu tota la informació i també doncs, els links per fer la vostra inscripció. Ivan,
2: si em permet, m'agradaria un últim apunt sobre la inscripció, precisament.
1: Digues.
2: Perquè algú ens està escoltant i està plantejant-se si anar o no anar, si fer un grup o no fer-lo. Hi ha un tema important que és que hem aconseguit que l'assegurança perquè el torneig sigui innominada. Val? Sembla una tonteria, però no hi ha moltes companyies d'assegurances que contemplin aquest format i això per nosaltres és superimportant. L'hem buscat, l'hem trobat i com l'any passat, l'assegurança s'ha denominat. Això què vol dir? Vol dir que tu, el teu procés d'inscripció tot aquest el procés administratiu d'apuntar-te, de participar i de que en cas d'accident passés alguna cosa està assegurat, ho pots fer amb el teu nom sentit. No et demanarem el que posa el DNI, no ens importa el que posa el DNI. Hi ha molta gent que no s'identifica amb el que posa el seu DNI. Val? En aquest cas, amb aquest torneig, ens pots donar el teu nom sentit. I amb aquest nom participaràs i si hi ha algun accident que no vulgui, estaràs assegurat amb aquest nom.
1: Perfecte, una passa més en tota la que és aquesta reivindicació, no? També en el món de l'esport, i bé, la prova està en aquest 3x3 Respect, que doncs, serà el proper 20 de juny, dissabte 20 de juny, al Poliesportiu Municipal. Ivan, no volia acomiadar l'entrevista sense preguntar-te també per al final de temporada. Cada setmana, doncs, si no ha acabat alguna competició, està a punt de fer-ho. No sé com valores aquest final de temporada del Club de Bàsquet Cubelles, d'aquesta també primera, la teva primera temporada al capdavant del club.
2: Bueno, en realitat és la segona, perquè l'anterior ja em va tocar.
1: Va tocar al final, no?
2: Sí, bueno, no, al principi, de fet, l'únic acte que no vaig fer com a president durant tot l'any va ser la presentació d'equips, però immediatament després ja vaig haver d'assumir el càrrec. I, bueno, no ho sé, encara és d'hora. Hi ha processos que s'estan tancant. Jo crec que estic molt content amb alguns equips que tenen una línia i una trajectòria espectacular. Però sí que és veritat que arribem a un punt que serà complicat aquest any. De fet, dijous que ve tinc una reunió de junta per valorar què passa amb tots aquests equips que per salt de categoria d'edat s'han de desfer, s'han de desdoblar. Que vull dir, tenim equips que tenen dos franges d'edat, que en aquest any s'han pogut solapar, però en el que ve ja no. Llavors, si acaba de pensar, a veure què fem. Estaré entretingut uns dies. Però, bueno, quan ho tingui més paït, ja et trucaré i ja farem una xerrada.
1: Molt bé, doncs en tot cas aquesta recta final de les competicions que doncs, també estan arribant al final, i m'imagino també que preparant el campus d'estiu, no? Les activitats d'estiu per a tots aquells que vulguin seguir una mica l'estela del bàsquet i a la vegada gaudir de l'estiu.
2: Així és.
1: Doncs suposo que la informació també la teniu al web.
2: Tota la informació està al web. Sí, sí, tens des del torneig que farem al juny, els casals, intentem actualitzar-la i tindre-la al dia. És un bon mitjà per saber com està el club i seguir-li el pols. Si no, sempre estarem oberts al mail, a cbcubelles@gmail.com, o al telèfon del club que surt publicat a tot arreu.
1: Perfecte. Doncs ja ho sabeu, si a l'estiu també voleu seguir practicant el bàsquet o els vostres fills o filles volen seguir doncs, jugant a bàsquet, doncs tenen els casals també previstos per aquest estiu. Abans, però, arribarà aquest 20 de juny a aquest 3x3 Respect, com sempre, i com hem dit, tota la informació a cbcubelles.cat, allà teniu la informació, i també els links d'inscripció. Ivan, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i bé, doncs desitjar-vos sort i empenta per aquesta nova edició d'aquest 3x3.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu a les entitats de Cubelles d'Esport, que fa molta falta i us ho agraïm moltíssim.
1: Que vagi bé, adeu-siau.
2: Que vagi bé, adeu-siau.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
1: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
5: Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per...
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
5: Els partits de l'oposició de l'Ajuntament s'han tornat a unir, tal com han anat fent en altres ocasions també durant aquesta legislatura, per proposar plens extraordinaris, per proposar juntes de portaveus sobre qüestions que els preocupen de la, del dia a dia, de la gestió de l'Ajuntament o de projectes que han arrencat últimament, com el de la Brossa fa poc, que es va fer una junta de portaveus, o també doncs, quan es va crear en el seu dia una comissió d'estudi dels contractes menors. Doncs ara sembla ser que tant Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP s'han tornat a unir per impulsar una iniciativa que seria un altre ple extraordinari sobre l'estat del municipi i una nova junta de portaveus. Per saber-ne més detalls, parlem amb un dels portaveus de l'oposició, en Dani Pérez, regidor de la CUP de Cubelles. Gràcies per atendre'ns. Bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
5: I bé, com deia, doncs us heu tornat a juntar els partits de l'oposició per reclamar, en aquest cas, un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. D'on sortiria aquesta iniciativa i també quina és la intenció dels partits de l'oposició en aquest ple extraordinari?
6: Bé, en la gran majoria de municipis més avançats democràticament que Cubelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi. Suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai. Doncs, i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que siguin en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar doncs, aquest rol municipal, aquest pla de mandat que ens van presentar passat ja més d'un any del seu pacte de govern, i que ens expliquin com funciona. Nosaltres ens hem revisat aquest pla de mandat i no s'ha fet quasi bé res. S'ha fet un 10% del que posa aquest pla de mandat, que farina és el que s'ha fet. No? Doncs que tingui l'oportunitat d'explicar-ho a la ciutadania i intentar convèncer o il·luminar-nos de que realment s'està fent una bona feina pel municipi des d'aquest govern. Res més que això. De fet, donar-li l'oportunitat a ells de que s'expliquin.
5: I quan es podria arribar a celebrar aquest ple de l'estat del municipi? Si l'heu demanat aquesta setmana, quan calculeu que es podria arribar a celebrar?
6: Sí, es va demanar ahir, ara l'alcaldessa pot convocar demà, si vol. No, fins ara no ho ha fet mai, ens sorprendria que ho fes, i té 3 setmanes màxim per convocar-lo. O sigui, s'hauria de celebrar aquest ple com a màxim en 3 setmanes, jo crec que pensem que serà just abans Sant Joan, hi haurà d'aquest ple, però si no volgués... Podríem fer demà o dilluns o dimarts, quan ella cregui. Però creiem que allargaran els 3 terminis com sempre han fet. Mm. No crec que els hi hagi d'unes explicacions i menys del que no han fet, que és el que els hi tocarà en aquest ple.
5: En aquest ple extraordinari doncs, sobre l'estat del municipi, en realitat és una mena de debat, no? Una mica de com s'està desenvolupant el mandat habitualment, no? en els altres municipis. Seria una mena de posar en comú un debat de cada grup municipal, tant de govern com d'oposició, d'exposar com veuen, no? La situació també del municipi.
6: Sí, així és com està definit aquest ple monogràfic d'estat del municipi en els altres municipis. No? Aquí, com que no està establert això, li donaran el format d'un ple normal i corrent, on els grups tindrem l'oportunitat d'intervenir 5 minutets, ells, si volen, donaran resposta a les preguntes o a les qüestions que els hi fem o a les explicacions que els demanem, si volen, i entrarem a una votació que és establir, perquè al final s'ha de votar una cosa. Serà que durant 2 cops de la legislatura, al mes de maig, un cop ja ha passat, un any després de les eleccions i un any abans de les eleccions, al mes de maig, es faci aquest ple monogràfic d'estat del municipi que se li podria donar un format concret. El format que tindrem aquí és el d'un ple normal. Tindrem l'oportunitat d'exposar el que creguem, ells si volen explicaran o no, i votarem això. Esperem que entrin al joc aquest i que tinguin l'oportunitat d'explicar a la ciutadania del que han fet per regidories inclús. Hi ha regidors que encara no els hem escoltat la veu. allà dintre. Jo crec que és molt preocupant això. Doncs ara tindran l'oportunitat de fer-ho, el format que vulguin donar-li.
5: Mm-hmm. Per tant, doncs, el punt a votar seria que per acord de ple existeixi, passi a haver-hi un ple, no?, sobre aquest tema, sobre l'estat del municipi, dos cada legislatura.
6: Dos cada legislatura, sí, però bueno, ja sabem també que els acords de plens, els acords de ple aquí aquest municipi se'ls passa una mica pel forro. Tenim l'exemple de la famosa auditoria que es va acordar al març de l'any passat, que quan hi hagués pressupost es faria aquesta auditoria famosa, i no està posant ni en els pressupostos, no vull dir que els acords de plaça que aquest municipi brillen per sua ausència.
5: Bé, en aquest cas, segons la regidora d'Hisenda, sí que hi és. Hi havia una dotació de 5.000 euros per estudis que inclouria aquesta...
6: 5.000 euros no entra en auditoria, Pau. Aquesta... Tots sabem que 5.000 euros no entra en auditoria.
5: La quantitat exacta no la sé, eh? No la sé la quantitat.
6: No hi és perquè ho hem demanat diverses vegades. Sí que entenc que hi havia aquesta quantitat, però és que amb 5.000 euros no pots fer ni la comanda perquè et vinguin a fer una auditoria. Perquè si ho coneixessin, si s'haguessin informat una mica, saben que, bueno, que la partida hi és, però que és totalment insuficient. I per això ho han fet, perquè no volen fer aquesta famosa auditoria, no la volen fer. Per alguns motius no la volen fer, i això ens amoïna més.
5: Bé, d'altra banda, també, a banda d'aquest ple extraordinari, des de tots els grups de l'oposició s'hauria reclamat també una nova junta de portaveus. No fa massa ja se'n va convocar una relacionada amb el nou sistema de recollida de residus. Ara n'hauríeu demanat una segona. Quin seria el motiu? Per què doncs voldríeu reunir aquesta junta de portaveus?
6: Bé, aquí hi ha diverses coses preocupants. Una és, bueno, el fet que portem molts anys dient que la gestió en aquest ajuntament brilla per la seva ausència també, per la seva absència, i després també fent agafar les paraules del senyor Pineda en els plens municipals quan parla també, que diu que s'ha d'explicar tot, que quan expliquem coses que ho expliquem tot. Doncs bueno, ho hem descobert, no perquè ens ho hagin explicat, sinó segurament perquè ens ho han amagat, ho hem hagut de descobrir per la seva banda, doncs que Hisenda no ha intervingut directament l'Ajuntament de Cubelles, però sí que està sota control l'Ajuntament de Cubelles ara mateix. No? Els motius? Doncs perquè els proveïdors no estan cobrant, estan cobrant a més de 90 dies, quan la normativa i la llei diu molt clar que és de 30. No? Això no és una xifra que s'arriba d'un dia per l'altre, vull dir, això són anys de mala gestió i hem arribat aquí. De fet, l'Ajuntament ha hagut de reconèixer aquest error i hi haurà d'assumir unes conseqüències que en part han sigut durant alguns mesos que han tingut retinguts alguns ingressos d'Hisenda per aquí a l'Ajuntament, i també han hagut de reconèixer i hauran d'assumir un pla d'ajustos i d'organització que ens preocupa. Portem anys dient que aquest Ajuntament no s'està gestionant bé i que no s'estan fent bé les coses. Doncs ara ells han reconegut que no estan fent bé les coses. I seguint les paraules de Pineda, que s'ha d'explicar tot, això ens ho han d'explicar. Ho haguessin hagut d'explicar ells voluntàriament en el ple de pressupost, però ho van amagar. Tornem amb el mateix, per què amaguen aquestes coses i reclamen altres que ho expliquin tot, perquè tenen coses a amagar. Doncs ara la regidora ens va explicar què ha passat amb Hisenda, quin impacte té, quines mesures s'han de prendre i per què hem arribat fins aquí quan s'hagués pogut arreglar tot això molt més abans.
5: Mm-hmm. Bé, doncs també ens posarem en contacte per la nostra banda amb la regidora d'Hisenda per saber doncs més detalls d'aquestes qüestions que estan exposant, no? D'una banda el tema del pagament a proveïdors i de l'altra doncs comenta que hi hauria hagut ingressos provinents del Ministeri d'Hisenda retinguts, no?, de l'Ajuntament de Cubelles, oi?
6: Sí, això, bueno, és el que es desprèn de la documentació que anem tenint accés. No perquè ens hagi facilitat l'Ajuntament, sinó tot el contrari. Ens sembla que és desembre, gener, febrer i març que hi han hagut aquestes retencions. I d'aquí entenem que es va aprovar aquest pressupost a correcuita, sense acord entre els partits del govern, amb informes quasi bueno, amb advertències per part de l'interventor. Doncs pensem que per això es va aprovar aquest pressupost. De fet, recordem aquell famós acte de reunió interna d'ells, on deien que s'havia d'aprovar un pressupost sí o sí, encara que fos amb informes negatius. Doncs tot això, crec que tot això va lligat, tot això va lligat. No és normal aprovar un mal pressupost per Cubelles a correcuita, si és que no és conseqüència de res. Les conseqüències eren que la gent tenia intervinguts una sèrie de diners a l'Ajuntament que no estaven arribant, i d'aquí moltes coses, vull dir, van fer declaracions que potser s'haurien de posar els impostos però que treballarien per no fer-ho, no sé, aquest ajuntament teòricament té diners, o això ens diuen que té, que hi ha diners a la caixa, però els proveïdors no cobren, els proveïdors fugen, i tot això al final acaba encarint tots els serveis de l'Ajuntament i de la ciutadania.
5: Bé, doncs aquestes són les dues iniciatives que han impulsat des de l'oposició en conjunt. Avui n'estem parlant amb el regidor Dani Pérez, regidor de la CUP de Cubelles, però repetim en nom de tota l'oposició sobre aquests dos aspectes que ens ha anunciat. D'una banda, doncs, que han reclamat aquest ple extraordinari sobre l'estat del municipi, i de l'altra una junta de portaveus per parlar, doncs, de dues qüestions que els preocupen relacionades amb Hisenda. Bé, dit això, també doncs, li volíem preguntar, no, Dani Pérez, com a regidor de la CUP, que hauríem sentit que bé, no acabarà vostè la legislatura com a regidor de la CUP, no sé si ens ho pot confirmar, i també els motius i quan tindrà relleu i quin serà aquest relleu, si ens ho vol dir també, com més informació millor, però vaja, no sé fins a on ens pot explicar.
6: No, però crec que puc explicar-ho tot ja. Les CUP no sempre hem pensat que fer política, ja sigui municipal o supramunicipal, no és un negoci, no és una feina, no és una manera de viure. Hi ha molts municipis, doncs, ja s'estan fent aquests relleus, doncs, perquè el nou regidor que entri vagi agafant rodatge de cara a la propera legislatura, no? Ja, no sé, des del mes de novembre, desembre, ja estan, a molts municipis de la CUP estan renunciant als regidors i estan entrant els nous, i aquí a Cubelles, doncs, no podem fer una excepció, no? No sé, ara sí dir-te la primícia. Bueno, el regidor que entrarà és el Ramon García, que és el cap de colla dels gegants, i és el regidor que em substituirà a mi en breu. Esperem que durant aquests, no sé, que acaba molt tard, jo espero, esperem que el ple de juliol sigui el meu últim ple, si és que no és abans, no? Mm-hmm. T'he donat la primícia ja, per Ràdio Cubelles, i el Ramon ara em renyarà, perquè no sé si volia que es digués, però bueno, ara ja està dit, mm-hmm. I sí, s'ha ja tirat endavant això. Pensem que és una persona, pues, que coneix el municipi, que la coneix molta gent amb ell, una persona implicada, pues, en moltes entitats, ja no només de Cubelles sinó de fora, i que pot donar un gran servei a la ciutadania.
5: I de cara a anunciar qui encapçalarà la candidatura, això serà més endavant, s'entén, no? Això estem parlant ara mateix, doncs, de relleu en la, diguéssim, en la cadira actual, del mandat actual, però de cara a la pròxima candidatura, això, doncs, ho anunciaran més endavant, no?
6: Això s'ha de decidir. Si serà el Ramon o no, això s'haurà de decidir en una assemblea que s'ha de fer, i bueno, no t'ho puc dir perquè no sabré de què sembla ell, no serà, però bueno, sí que puc dir que el Ramon serà el que substituirà el regidor de la CUP, doncs, fins a acabar aquesta legislatura, segur. Això serà ell, segur, i després ja es veurà si seguirà ell o no. Esperem que sí, esperem que no ho sé, això es decidirà en una assemblea.
5: Molt bé, doncs no sé si vol afegir res més. Dani Pérez, regidor de la CUP de Cubelles, en tot cas gràcies per aquesta informació, i no sé si vol afegir res més.
6: No, demanem al govern transparència, que és el que ens demanen ells a nosaltres, i demanem transparència perquè, primer, per llei l'han de donar, i segon, perquè la ciutadania s'ho mereix.
5: Doncs moltíssimes gràcies, Dani Pérez, regidor de la CUP, gràcies per atendre'ns, que vagi bé, bon dia.
6: Gràcies, bon dia.
5: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Hola, hola, hola.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
4: Els partits de l'oposició han proposat un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP també han sol·licitat una junta de portaveus per informar-se sobre els problemes dels últims mesos entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda. Aquest dijous, els 5 partits de l'oposició de l'Ajuntament han sol·licitat per instància dues peticions. D'una banda, la celebració d'un ple extraordinari sobre l'estat del municipi i de l'altra, una junta de portaveus sobre els problemes amb Hisenda i el pagament a proveïdors. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP consideren que, tal com s'està fent en altres ajuntaments, a Cubelles també es podria establir un ple sobre l'estat del municipi que serveixi per repassar com avança el mandat. Així s'ha expressat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
5: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Cubelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi, suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que sigui en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
4: La intenció dels grups municipals de l'oposició és acordar la celebració de dos plens d'aquesta mena de cara a les següents legislatures i poder incloure-ho també en el ROM, el Reglament Orgànic Municipal, amb un format propi que ara mateix no existeix, tal com ha manifestat Dani Pérez, regidor de la CUP.
5: Aquí, com que no està establert això, li donaran el format d'un ple normal i corrent, on els grups tindrem l'oportunitat d'intervenir 5 minutets. Ells, si volen, donaran resposta a les preguntes o a les qüestions que els fem o a les explicacions que els demanem, si volen, i entrarem a una votació que és establir, perquè al final s'ha de votar una cosa. Serà que durant dos cops de la legislatura, al mes de maig, un cop ja ha passat, un any després de les eleccions i un any abans de les eleccions, durant el mes de maig, es faci aquest ple monogràfic d'estat del municipi que se li podria donar un format concret. El format que tindrem aquí és el d'un ple normal. Tindrem l'oportunitat d'exposar el que creguem, ells si volen explicaran o no, i votarem això.
4: Ara per ara, si la petició de l'oposició esgota tots els terminis i l'alcaldia no ho avança, el ple extraordinari sol·licitat per l'oposició sobre l'estat del municipi cauria més o menys entre la tercera o quarta setmana del mes de juny. Per la seva banda, ara per ara, el govern local no ha respost què els hi sembla aquesta petició d'un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. En relació amb la segona sol·licitud de l'oposició, els partits, repetim, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, reclamen una junta de portaveus per parlar sobre els problemes amb Hisenda. Segons ha publicat el Ministeri d'Hisenda, l'Estat ha retingut les transferències cap a Cubelles durant 4 mesos, del desembre del 2025 al març del 2026, per incomplir l'article 36 de la Llei d'Economia Sostenible. A més, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'estat que es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o més en l'últim trimestre del 2025. Per unir-s'hi, l'Ajuntament hauria d'elaborar un pla d'ajust validat pel Ministeri. Dues qüestions que preocupen els partits de l'oposició municipal que han reclamat una junta de portaveus per parlar-ne amb el govern local, tal com ha explicat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
5: A Hisenda, no ha intervingut directament l'Ajuntament de Cubelles, però sí que està sota control l'Ajuntament de Cubelles ara mateix. No? Els motius? Doncs perquè els proveïdors no estan cobrant, estan cobrant a més de 90 dies, quan la normativa i la llei diu molt clar que és de 30. No? Això no és una xifra que s'arriba d'un dia per l'altre, vull dir, això són anys de mala gestió i hem arribat aquí. De fet, l'Ajuntament ha hagut de reconèixer aquest error i hi haurà d'assumir unes conseqüències que en part han sigut durant alguns mesos que han tingut retinguts alguns ingressos d'Hisenda per aquí a l'Ajuntament, i també han hagut de reconèixer i hauran d'assumir un pla d'ajustos i d'organització que ens preocupa. Doncs ara la regidora ens va explicar què ha passat amb Hisenda, quin impacte té, quines mesures s'han de prendre i per què hem arribat fins aquí quan s'hagués pogut arreglar tot això molt més abans.
4: Des del govern municipal encara no han fet cap declaració sobre aquestes dues situacions confirmades pel Ministeri d'Hisenda. Tanmateix, sí que en el ple municipal d'aquest dimarts passat, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, va assegurar que en cap cas s'està intervenint l'Ajuntament de Cubelles.
6: Que és bastant greu que digui que ens han intervingut al Ministeri d'Hisenda. Això no ho digui més perquè no és veritat, senyor Pérez. No és real. No és real. Contrasti la informació. La contrasta. Perquè no és real. Llavors, si l'Ajuntament de Cubelles estigués intervingut, ens haurien assabentat la interventora, la tresorera, la secretària, l'alcaldessa i jo mateixa i tot el govern. Per tant, no difongui aquest titular tan greu que pugui tenir por la ciutadania, sisplau.
4: El Ministeri d'Hisenda sí que ha confirmat en les seves publicacions que ha retingut durant 4 mesos les transferències dels tributs cap a l'Ajuntament de Cubelles per incomplir la comunicació dels comptes i liquidacions municipals, concretament l'article 36 de la llei 2/2011 de 4 de març d'Economia Sostenible. Uns fets que s'haurien produït entre el desembre del 2025 i el març del 2026, segons es pot confirmar en les publicacions de l'Estat. La conseqüència és que es bloquegen els pagaments mensuals dels tributs que corresponen a l'Ajuntament de Cubelles, un bloqueig que en el cas de Cubelles s'hauria aixecat un cop s'ha resolt l'incompliment, cosa que hauria passat a partir del mes d'abril amb l'aprovació del nou pressupost.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

els mitjans sols destaquen que l'avi ha quedat tallat. Però els avis valencians saben que aquesta aigua busca el mar i que del barranc de Xiva pel Pla de Quart

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Ramon García serà el relleu a la CUP de Cubelles. El regidor Dani Pérez ha anunciat que preveu que el seu últim ple municipal sigui el del mes de juliol que ve i que a partir d'aleshores doncs entri en Ramon García, qui anava al número 7 en la candidatura del 2023. Així ho ha confirmat Dani Pérez en declaracions a Ràdio Cubelles.
3: Les CUP no sempre hem pensat que fer política ja sigui municipal o supramunicipal no és un negoci, no és una feina, no és una manera de viure. I a molts municipis doncs, ja s'estan fent aquests relleus doncs, perquè el nou regidor que entri vagi agafant rodatge de cara a la propera legislatura. No? Ja, no sé, des del mes de novembre-desembre ja estan, a molts municipis de la CUP estan renunciant als regidors i estan entrant els nous, i aquí Cubelles doncs, no podem fer una excepció. No? Ara sí dir-te la primícia. Bueno, el regidor que entrarà és el Ramon García, que és el cap de colla dels gegants, i és el regidor que em substituirà a mi en breu. Esperem que durant aquests, que acaba molt tard, jo esperem que el ple de juliol sigui el meu últim ple, si és que no és abans, no?
2: D'altra banda, la CUP de Cubelles encara no ha pres cap decisió definitiva de com serà la seva candidatura per l'any 2027, ni tampoc qui serà el cap de llista de cara a les pròximes eleccions municipals.
4: Aquest proper divendres, 22 de maig a les 7 de la tarda, a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria de Cubelles, s'acollirà la presentació del llibre El Barça, la nostra vida, de Joan Soler. L'esdeveniment, organitzat conjuntament per l'Associació Els Amics del Castell i la penya barcelonista de Cubelles, comptarà amb la presència de l'autor, que és periodista i també impulsor del projecte Cultura de Grada. L'obra de Joan Soler es presenta com un relat emotiu i personal que busca retre homenatge a les generacions de pares i avis que han transmès la passió pel Futbol Club Barcelona i els seus descendents. A través d'experiències viscudes pel mateix autor, el llibre repassa moments claus de la història recent del club, des del Dream Team dels anys 90 fins a l'era daurada d'en Pep Guardiola i Leo Messi, passant per èpoques de travessia pel desert i la posterior recuperació de l'alegria amb Ronaldinho. Segons ha explicat el mateix autor, a Ràdio Cubelles, el llibre reflecteix una memòria col·lectiva que comparteix la majoria de seguidors culers. La presentació a Cubelles no seguirà el format tradicional, sinó que s'enriquirà també amb la mostra de material de l'Univers Cultura de Grada, una iniciativa que l'autor lidera a les xarxes socials i que s'ha convertit en un moviment itinerant per diferents municipis de Catalunya.

0: Els assistents podran conèixer de prop i adquirir productes de disseny retro, com ara bufandes o banderes de creació pròpia que reivindiquen l'animació tradicional. Així ho explicava el mateix Joan Soler a Ràdio Cubelles.
1: I al final és això, és un relat molt, molt íntim, molt personal, que també serveix per reivindicar la cultura de grada en un context on ara mateix el futbol modern fa que absolutament tot el que té a veure amb el futbol sigui un negoci. Bueno, el bo de les nostres presentacions és que ho complementem amb material de grada. Si nosaltres allà portarem el que vindria a ser un mini tot grada, aquests esdeveniments que fem, i portem doncs, material retro, material de bufandes i banderes que fem nosaltres, i per tant queda molt complet, perquè és més el passar una estona divertida que no tant el format clàssic de vinc, hablo de mi libro, com diu aquell, i marxo, sinó que és el contrari, és veniu, teniu ja el material per si em voleu comprar, i després de cap d'una estona doncs, fem la presentació i patem la xerrada. Vull dir que realment és un format on creiem que s'ha de reinventar una mica la manera de viure aquestes experiències barcelonistes, i la veritat que està anant molt bé. Vull dir, la setmana passada, bueno, fa dos, el 8 de maig, vam estar a Sant Cugat, i va ser una jornada fantàstica, no? Vull dir, la gent allà explicant anècdotes seves, compartint, no?, idees de quines bufandes podríem fer o quines banderes, i la veritat que ens ho passem molt bé, i per això, doncs, home, venir a Cubelles, la veritat que ens fa molta il·lusió, perquè segurament serà, si no l'última, la penúltima presentació que farem aquesta temporada, perquè ja s'acaba tot, i ja fins setembre no reprenem el ritme.
0: A més de la part literària i del marxandatge, l'acte servirà per debatre sobre el model actual del futbol modern i del Futbol Club Barcelona. Soler aprofita aquestes trobades per defensar un Barça més social i accessible per als socis, reivindicant preus populars per les entrades i criticant la mercantilització de l'esport que vivim ara mateix. La cita serà el proper divendres a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria de Cubelles.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
5: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

animar un mesor. El vent de l'Empordà ja torna a fer-lo mort. Al bosc el bruixot fa el ritual quan és fosc. Al de sobre el foc vella dona el rebost. Witch foc, surt fum del pot al cost. No fa

Que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el

Doncs, com bé deia, benvinguts aquí al programa d'avui. Aquí us parla la Txell Marcilles. Ja tornem a estar aquí i avui tenim un programa replet de rock and roll d'abans i el rockabilly d'ara. Tot plegat, en fi, tot al mateix sac. Hem començat amb el senyor Billy Fury, un gran que sempre es posa les punxades, les meves i les dels companys, per poder ballar. Ja sabem que els rockabilleros ens agrada molt ballar. I la cançó es deia Gonna Type a Letter. I ara tenim avui escombrat cap a casa i tenim un parell o tres del senyor Elvis Presley i el rei del rock and roll. I aquesta cançó es diu You're the Devil in Disguise, molt xula també. És que són totes mítiques, o sigui, de l'Elvis no n'hi ha cap que diguis aquesta no em sona molt, potser sí algunes, no? Però la gran majoria, si mires a l'Spotify, tota la discografia que té aquest senyor és un espectacle. Escoltem aquesta cançó del gran, del rei del rock and roll.

diem adéu a l'Elvis el Gran, i ara diem a un altre grup de Dudua, que es diu The Dixie Cups, i la cançó es diu Chapel of Love, em sembla que surt a la pel·lícula, ara ho miro, no me'n recordo el nom, sí, però... Ah, jaqueta metàl·lica, perdó. Sí, ara m'he recordat de la portada del casco, la jaqueta metàl·lica de Kubrick. Escoltem aquesta que també és molt maca, Chap

Doncs Chapel of Love de Dixie Cups. I ara tenim una altra cançó que es diu Poetry in Motion, Johnny Tillotson. Recordem, a final del programa recordaré el dels 98 octans perquè se'ns vagi quedant, i a la setmana que ve ens apuntem a l'agenda, que aquí a prop de casa, a Calafell, tenim una moguda rockabilera. Doncs això, una altra cançó superxula de l'època, Poetry in Motion, de Johnny Tillotson.

I ja m'acabem d'escoltar Poetry in Motion i ara doncs un altre de, ja us he dit que avui portaria unes quantes de l'Elvis que he escombrat cap a casa. Ja sabeu que quan fem el programa dedicat al rock and roll barra rockabilly sempre intento portar una com a mínim de l'Elvis. I avui, mira, avui m'ha donat per aquí. Aquesta m'encanta sempre quan em poso la meva llisteta de l'Elvis, sempre sona, m'encanta, em porta molt bon rotllo, la puc ballar també, bueno, la ballo amb rock and roll. En fi, que no té moltes explicacions, sinó que escoltem-la i la gaudim a tope, que es diu Don't Be Cruel.

Don't Be Cruel del Elvis Presley. I ara també passem un dels grans, el Johnny Cash. El Johnny Cash a mi m'encanta també, és molt gran, té molts temazos i també aquella època també va despuntar molt i és un pioner en el seu gènere, com sempre dic, no? Aquesta cançó m'encanta, es diu All Over Again. Escoltem a Johnny Cash.

All Over Again de Johnny Cash. I ara passem un altre també que es diu Sombrero. És de la mateixa gent dels Tequila, dels que canten Tequila, els The Champs. Sent dos variants. O sigui, si tu amb una jam escoltes, saps distingir quin és Tequila, evidentment, perquè només és la lletra més fàcil, que només diu Tequila. I aquesta és Sombrero. Escoltem Sombrero, pels que no l'hàgiu escoltat.

0: It's on my head.
1: Bueno, és Mar Sombrero, on està el meu sombrero, no? En aquest cas, de Champs. I ara ja entrem a la recta final del programa. Sempre se'ns fa curt, sí que és veritat, escoltant bona música sempre i gaudint del moment sempre, doncs, ve de gust i se'ns fa curt. Les obligacions no se'ns fan mai curtes, tu. Anar a treballar, a fer les coses que ens toquen per obligació, això mai, mai se'ns fa curt. Però sí que és cert que tot és actitud a la vida. Per tant, hem de portar-ho el millor possible a les coses que se'ns fan més pesades. En aquest cas, el programa no. És una cosa que gaudim, ens agrada, hi ha bon rotllo i la música és espectacular. I jo, si ho dic jo, que no tinc abuela, com diuen, és perquè qui ho ha de dir, si no jo. En fi, entrem a la recta final, com bé deia. Després us recordareu els 98 octants i aquesta cançó m'encanta, els del J.D. McPherson. Ens agrada molt els swingueros i els rockabileros. Let the good times roll, l'altre dia la vaig ballar, que vam fer un concert al Hollister de rock and roll el cap de setmana passat, i la vaig ballar amb el meu company el José, grans Comando G. Dit això, escoltem a J.D. McPherson.

J.D. McPherson, ens diem adeu al Let the Good Times Roll. I ara passem ja a l'última cançó del programa d'avui, a dir-vos que ha sigut tot un plaer, com sempre, i us espero la setmana que ve abans dels 98 octans aquí al programa. I, bueno, és dissabte i diumenge que ve a Calafell, davant de les dependències municipals hi ha un descampat de sorra. Doncs allà fan les curses aquelles de cotxes que fan tan xules, els hot rods, cotxes que no són hot rods, és un espectacle. També fan concerts en directe aquí i al VIPs i a la nit. La setmana que ve, si tinc l'horari, us informo, i també doncs, punxades, música en directe i no sé si hi ha alguna parada també. Bueno, això, que la setmana que us informo més, però apuntem a l'agenda el 30 i el 31. I ara, doncs, acabem amb una cançó que a mi m'encanta, els Hillbilly Moon Explosion, un grup, m'encanta, i aquesta cançó és preciosa, me la va recomanar un company motero. I res, escoltem My Love For Evermore, ens escoltem la setmana que ve, passeu una bona setmana i salut i rock and roll. Fins aviat!

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, quasi bé estiuenc ja, amb sol i cel clar, amb algunes pinzellades de núvols alts a l'inici i final del dia, molt poc destacables i que només entreniran una mica al cel, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 16 graus de mínima, mentre que la màxima pujarà una mica més i estarà entre els 24 o acostant-se als 25, amb una humitat moderada. Vent feble i variable al matí i marinades de mitjorn a la tarda, fent que la mar la tinguem arrissada la major part del dia. Per demà esperem ja un dia d'estiu, amb temperatures que poden superar els 25 graus de màxima, que és el que marca el llindar de temperatura d'estiu. Per tant, demà temperatures i dia més propi de juny que de maig, tot amb sol i cel clar, tot i que no es descarta puntualment algun banc de boira o núvol baix costaner enganxat a la costa a primera hora de la tarda, si és que arriba a produir-se pel contrast de temperatura entre el terra i el mar, amb una temperatura que, com dèiem, estarà entre els 16 o 17 de mínim aquesta nit, però que demà superarà els 25, amb una humitat alta de nit, moderada de dia, i amb vents febles amb terrals a l'inici i final del dia i de mitjorn al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada, plana o arrissada, en tota la jornada.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Els partits de l'oposició han proposat un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP també han sol·licitat una junta de portaveus per informar-se sobre els problemes dels últims mesos entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda. Aquest dijous, els 5 partits de l'oposició de l'Ajuntament han sol·licitat per instància dues peticions. D'una banda, la celebració d'un ple extraordinari sobre l'estat del municipi i de l'altra, una junta de portaveus sobre els problemes amb Hisenda i el pagament a proveïdors. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP consideren que, tal com s'està fent en altres ajuntaments, a Cubelles també es podria establir un ple sobre l'estat del municipi que serveixi per repassar com avança el mandat. Així s'ha expressat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
4: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Cubelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi, suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs, aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs, i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que sigui en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
0: La intenció dels grups municipals de l'oposició és acordar la celebració de dos plens d'aquesta mena de cara a les següents legislatures i poder incloure-ho també en el ROM, el Reglament Orgànic Municipal, amb un format propi que ara mateix no existeix, tal com ha manifestat Dani Pérez, regidor de la CUP.
4: Aquí, com que no està establert això, li donem

0: li donaran el format d'un ple normal i corrent, on els grups tindrem l'oportunitat d'intervenir 5 minutets, ells, si volen, donaran resposta a les preguntes o a les qüestions que els fem o a les explicacions que els demanem, si volen, i entrarem a una votació que és establir, perquè al final s'ha de votar una cosa, serà que, pues, que durant dos cops de la legislatura, al mes de maig, un cop ja ha passat, un any després de les eleccions i un any abans de les eleccions, durant el mes de maig, es faci aquest ple monogràfic d'estat del municipi que se li podria donar un format concret. El format que tindrem aquí és el d'un ple normal. Tindrem l'oportunitat d'exposar el que creguem, ells si volen explicaran o no, i votarem això.
1: Ara per ara, si la petició de l'oposició esgota tots els terminis i l'alcaldia no ho avança, el ple extraordinari sol·licitat per l'oposició sobre l'estat del municipi cauria més o menys entre la tercera o quarta setmana del mes de juny. Per la seva banda, ara per ara, el govern local no ha respost què els hi sembla aquesta petició d'un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. En relació amb la segona sol·licitud de l'oposició, els partits, repetim, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, reclamen una junta de portaveus per parlar sobre els problemes amb Hisenda. Segons ha publicat el Ministeri d'Hisenda, l'Estat ha retingut les transferències cap a Cubelles durant 4 mesos, del desembre del 2025 al març del 2026, per incomplir amb l'article 36 de la Llei d'Economia Sostenible. A més, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o més en l'últim trimestre del 2025. Per unir-s'hi, l'Ajuntament hauria d'elaborar un pla d'ajust validat pel Ministeri. Dues qüestions que preocupen els partits de l'oposició municipal que han reclamat una junta de portaveus per parlar-ne amb el govern local, tal com ha explicat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
0: A Hisenda, no ha intervingut directament l'Ajuntament de Cubelles, però sí que està sota control l'Ajuntament de Cubelles ara mateix. No? Els motius? Doncs perquè els proveïdors no estan cobrant, estan cobrant a més de 90 dies, quan la normativa i la llei diu molt clar que és de 30. No? Això no és una xifra que s'arriba d'un dia per l'altre, vull dir, això són anys de mala gestió i hem arribat aquí. De fet, l'Ajuntament ha hagut de reconèixer aquest error i hi haurà d'assumir unes conseqüències que en part han sigut durant alguns mesos que han tingut retinguts alguns ingressos d'Hisenda per aquí a l'Ajuntament, i també han hagut de reconèixer i hauran d'assumir un pla d'ajustos i d'organització que ens preocupa. Doncs ara la regidora ens va explicar què ha passat amb Hisenda, quin impacte té, quines mesures s'han de prendre i per què hem arribat fins aquí quan s'hagués pogut arreglar tot això molt més abans.
1: Des del govern municipal encara no han fet cap declaració sobre aquestes dues situacions confirmades pel Ministeri d'Hisenda. Tanmateix, sí que en el ple municipal d'aquest dimarts passat, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, va assegurar que en cap cas s'està intervenint l'Ajuntament de Cubelles.
2: Que és bastant greu que digui que ens han intervingut el Ministeri d'Hisenda. Això no ho digui més perquè no és veritat, senyor Pérez. No és real. No és real. Contrasti la informació. La contrasta. Perquè no és real. Llavors, si l'Ajuntament de Cubelles estigués intervingut, ens haurien assabentat la interventora, la tresorera, la secretària, l'alcaldessa i jo mateixa i tot el govern. Per tant, no difongui aquest titular tan greu que pugui tenir por la ciutadania, sisplau.
1: El Ministeri d'Hisenda sí que ha confirmat en les seves publicacions que ha retingut durant 4 mesos les transferències dels tributs cap a l'Ajuntament de Cubelles per incomplir la comunicació dels comptes i liquidacions municipals, concretament l'article 36 de la Llei 2/2011 de 4 de març d'Economia Sostenible. Uns fets que s'haurien produït entre el desembre del 2025 i el març del 2026, segons es pot confirmar en les publicacions de l'Estat. La conseqüència és que es bloquegen els pagaments mensuals dels tributs que corresponen a l'Ajuntament de Cubelles, un bloqueig que en el cas de Cubelles s'hauria aixecat un cop s'ha resolt l'incompliment, cosa que hauria passat a partir del mes d'abril amb l'aprovació del nou pressupost. La policia local està controlant aquests dies els patinets i els vehicles de mobilitat personal en l'horari d'entrada als instituts. Aquesta setmana se'ls ha vist alguns dies els agents municipals posar en marxa aquesta campanya informativa per donar a conèixer la normativa vigent des d'aquest febrer passat. La campanya s'està desenvolupant, tant els dispositius de control i vigilància que els agents estan realitzant en diferents punts del municipi, com també a la mateixa comissaria de la policia local, on la ciutadania es pot adreçar per resoldre dubtes i rebre informació sobre la regulació actual dels vehicles de mobilitat personal. L'inspector en cap de la policia local, Jordi Marín, ha explicat en declaracions a Ràdio Cubelles que el canvi legal que ha entrat en vigor aquest mes de febrer passat obliga a registrar els vehicles i tenir una assegurança per moure's.
3: La nova normativa es refereix molt a l'assegurança obligatòria de vehicles, que ara també s'aplica als vehicles de mobilitat personal. Què passa? Que hi ha unes categories dintre d'aquests vehicles, per exemple, el pes, 25 quilos, de 25 quilograms, o la velocitat a la que poden desenvolupar-se, que són fins a 14 quilòmetres per hora hi ha una categoria, i a partir d'aquesta categoria l'altra. Llavors, l'assegurança implica que aquest tipus de vehicles, els propietaris, han d'accedir a la Direcció General de Trànsit mitjançant la pàgina web, a obtenir un número, que és com si fos una matrícula, i amb aquest número fer-se una assegurança.
1: Malgrat que la normativa també inclou unes sancions que poden arribar als 800 euros, la policia local ara per ara prefereix informar els usuaris, tal com explica Jordi Marín, inspector en cap.
3: I el que estem fent és molt de la part de campanya informativa, perquè entenem que l'usuari moltes vegades pues no és conscient de, no sé, molt jovent, evidentment ni mira les notícies ni escolta la ràdio i potser no els hi ha arribat la informació, llavors tampoc volem anar a sac, no?, de començar a denunciar per aquest tema.
1: Entre els aspectes principals que recorda la policia local hi ha la prohibició de circular per les voreres i les zones exclusives de vianants, així com l'obligació de respectar les normes de circulació i les limitacions de velocitat establertes.
3: El que sí que ja tenim claríssim és que ja fa molts anys, o mesos com a mínim, que sí que estem denunciant les infraccions, que són evidents que ja s'ha parlat molt d'això, de que els patinets han de circular com si fos una moto, al final, per la calçada, en el sentit que està marcat segons la senyalització, no poden anar amb passatger, etcètera, etcètera. Tot això sí que jo ho denunciem. El fet de no tenir-ho registrat o no tenir l'assegurança, encara estem fent una mica de campanya informativa, mm-hmm. perquè si som conscients de que no acaba de despegar, no, el procediment tampoc ens el... Tampoc volem ser més papistes que el papa. Vamos.
1: En relació amb l'obligatorietat de portar casc, la normativa nova encara no especifica que sigui obligatori i des de la policia local confien que s'acabi incloent en el reglament aviat per poder sancionar qui no el porti.
3: Nosaltres estem esperant amb moltes ganes de que per fi el Reglament General de Circulació contempli l'obligatorietat del casc i així nosaltres poder-ho transferir a les ordenances municipals i poder començar a controlar. Sí que és cert de que hi ha moltes notícies de que tal ajuntament o tal altre ja es denuncia per al casc. Haig de dir que amb la llei a la mà nosaltres no podem incloure a les ordenances municipals ara mateix l'obligatorietat del casc. Ens hem d'esperar que ho posi el Reglament General de Circulació.
1: La policia local recorda que els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una sola persona al damunt, que està prohibit l'ús del telèfon mòbil o auriculars durant la conducció i que no es permet superar els 25 km per hora. Tampoc poden circular per travesseres, vies interurbanes, autopistes, autovies ni els túnels urbans. Ramon García serà el relleu a la CUP de Cubelles. El regidor Dani Pérez ha anunciat que preveu que el seu últim ple municipal sigui el del mes de juliol que ve i que a partir d'aleshores doncs entri en Ramon García, qui anava al número 7 en la candidatura del 2023. Així ho ha confirmat Dani Pérez en declaracions a Ràdio Cubelles.
0: A les CUP no sempre hem pensat que fer política, ja sigui municipal o supramunicipal, no és un negoci, no és una feina, no és una manera de viure. I a molts municipis doncs, ja s'estan fent aquests relleus doncs, perquè el nou regidor que entri vagi agafant rodatge de cara a la propera legislatura. No? Ja, des del mes de novembre, desembre, ja estan, a molts municipis de la CUP estan renunciant als regidors i estan entrant els nous, i aquí Cubelles doncs, no podem fer una excepció. No? Hòstia, no sé, ara sí dir-te la primícia. Bueno, el regidor que entrarà és el Ramon García, que és el cap de colla dels gegants, i és el regidor que em substituirà a mi en breu. Esperem que durant aquests, no sé, que com a molt tard, jo espero, esperem que el ple de juliol sigui el meu últim ple, si és que no és abans, no?
1: D'altra banda, la CUP de Cubelles encara no ha pres cap decisió definitiva de com serà la seva candidatura per l'any 2027, ni tampoc qui serà el cap de llista de cara a les pròximes eleccions municipals.
4: Aquest proper divendres, 22 de maig a les 7 de la tarda, a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria de Cubelles, s'acollirà la presentació del llibre El Barça, la nostra vida, de Joan Soler. L'esdeveniment, organitzat conjuntament per l'Associació Els Amics del Castell i la penya barcelonista de Cubelles, comptarà amb la presència de l'autor, que és periodista i també impulsor del projecte Cultura d'Agrada. L'obra de Joan Soler es presenta com un relat emotiu i personal que busca retre homenatge a les generacions de pares i avis que han transmès la passió pel Futbol Club Barcelona i els seus descendents. A través d'experiències viscudes pel mateix autor, el llibre repassa moments claus de la història recent del club, des del Dream Team dels anys 90 fins a l'era daurada d'en Pep Guardiola i Leo Messi, passant per èpoques de travessia pel desert i la posterior recuperació de l'alegria amb Ronaldinho. Segons ha explicat el mateix autor a Ràdio Cubelles, el llibre reflecteix una memòria col·lectiva que comparteix la majoria de seguidors culers. La presentació a Cubelles no seguirà el format tradicional, sinó que s'enriquirà també amb la mostra de material de l'Univers Cultura d'Agrada, una iniciativa que l'autor lidera a les xarxes socials i que s'ha convertit en un moviment itinerant per diferents municipis de Catalunya. Els assistents podran conèixer de prop i adquirir productes de disseny retro, com ara bufandes o banderes de creació pròpia que reivindiquen l'animació tradicional. Així ho explicava el mateix Joan Soler a Ràdio Cubelles.
5: I al final és això, és un relat molt, molt íntim, molt personal, que també serveix per reivindicar la cultura d'Agrada en un context on ara mateix el futbol modern fa que absolutament tot el que té a veure amb el futbol sigui un negoci. Bueno, el bo de les nostres presentacions és que ho complementem amb material d'Agrada. Si nosaltres allà portarem el que vindria a ser un mini tot grada, aquests esdeveniments que fem, i portem doncs, material retro, material de bufandes i banderes que fem nosaltres, i per tant queda molt complet, perquè és més al passar una estona divertida que no tant el format clàssic de vinc, hablo de mi libro, com diu aquell, i marxo, sinó que és el contrari, és veniu, teniu ja el material per si em voleu comprar i després de cap d'una estona doncs, fem la presentació i patem la xerrada. Vull dir que realment és un format on creiem que s'ha de reinventar una mica la manera de viure aquestes experiències barcelonistes i la veritat que està anant molt bé. Vull dir, la setmana passada, bueno, fa dos, el 8 de maig, vam estar a Sant Cugat i va ser una jornada fantàstica, no? I la gent allà explicant anècdotes seves, compartint, no?, idees de quines bufandes podríem fer o quines banderes, i la veritat que ens ho passem molt bé i per això, doncs, home, venir a Cubelles, la veritat que ens fa molta il·lusió perquè segurament serà, si no l'última, la penúltima presentació que farem aquesta temporada perquè ja s'acaba tot i ja fins setembre no reprenem el ritme.
4: A més de la part literària i del marxandatge, l'acte servirà per debatre sobre el model actual del futbol modern i del Futbol Club Barcelona. Soler aprofita aquestes trobades per defensar un Barça més social i accessible per als socis, reivindicant preus populars per les entrades i criticant la mercantilització de l'esport que vivim ara mateix. La cita serà el proper divendres a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria de Cubelles.
1: El govern local ha aprovat un increment del 7% de la tarifa de l'aigua i ha anunciat que encara s'haurà de pujar més aquest 2026. Segons ha explicat el regidor Josep Maria Hugué en el ple d'aquest dimarts, els plecs de la concessió del contracte de l'aigua permeten que l'empresa demani un augment d'un 7% anual els primers anys i una revisió de preus a partir dels dos anys, que tocaria a partir de l'octubre que ve. Aquest dimarts, en el ple ordinari del mes de maig, el govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú han aprovat aquest increment de la tarifa de l'aigua a Cubelles d'un 7%. Tal com ha explicat el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, és un encariment anual inclòs en els plecs de la concessió.
6: Aquesta concessió es va signar 25 anys i entre altres clàusules administratives que contemplaven era un increment del 7% anual els 5 primers anys. Per tant, el que portem a ple és aquesta pujada.
1: L'oposició ha votat en contra d'aquest increment, excepte Junts per Cubelles, que ha optat per l'abstenció. En la seva intervenció, el regidor de la CUP, Dani Pérez, ha preguntat per la possibilitat que aquest encariment de l'aigua acabi sent més elevat per l'augment de les tarifes en alta, segons els havia plantejat fa uns mesos enrere el mateix govern municipal.
7: Nosaltres el que veiem aquí és que sembla que volen deixar aquest marrón de l'augment del 30%, que pot acabar sent un 27% perquè sí que van dir que era una dada aproximada. Però una dada aproximada al 30, passar al 7 vol dir que aquí s'han menjat un percentatge important i repeteixo que sembla que ens volen deixar aquest marrón el proper govern que entri.
1: Des del govern local, Josep Maria Hugué ha reconegut que a finals d'aquest mateix 2026 potser s'haurà de decidir un altre increment de l'aigua relacionat amb les tarifes d'Aigües Ter Llobregat, que s'han apujat un 36% aproximadament des del 2024. I, per tant, la concessionària pot reclamar una revisió de preus.
6: Els nostres serveis jurídics el que ens han aconsellat és que a l'octubre d'aquest any, al cap de dos anys de formalitzar el contracte, hi ha unes revisions de preus que hi ha una fórmula polinòmica que és automàtica. Al mateix temps que hi ha aquest 7% que és per contracte, també hi ha aquesta revisió de preus de la fórmula polinòmica. Per tant, fent cas als criteris de la secretaria i intervenció, vam creure necessari ara passar aquest 7% d'increment que ve dels plecs de la concessió, i un cop l'empresa concessionària ens entri aquesta regularització ordinària per plecs a l'octubre, es veurà què és el que dona la fórmula polinòmica.
1: Per la seva banda, Vox ha lamentat que els informes tècnics relacionats amb aquest increment de l'aigua no hagin pogut comptar amb la validació de l'enginyer municipal, que està de baixa, ja que és l'únic tècnic qualificat en aquestes qüestions.
8: En resumen, que el propio técnico reconoce que no es especialista en la materia, que el ayuntamiento no tiene a día de hoy a disposición un técnico que necesite y que reúna las condiciones necesarias para hacer el informe, elaborar el informe técnico que se requiere y que el informe se basa simplemente en revisar la documentación contractual. Nosotros consideramos que aprobar este punto hoy sin tener el informe del técnico correspondiente es una informalidad y por eso nuestro grupo va a votar en contra.
1: El regidor Hugué, però, ha respost que ja està convocada una borsa per contractar un enginyer substitut i ha defensat també que la decisió d'incrementar aquest 7% de la tarifa de l'aigua ha comptat amb la revisió tècnica adequada justament per aquesta qüestió. En el ple municipal d'aquest dimarts també s'han debatut 6 mocions diferents, dues de les quals han quedat aprovades. Per unanimitat s'ha demanat la protecció de les pensions de les persones que han cotitzat més de 40 anys, una moció proposada per Cubelles en Comú. També ha prosperat amb una abstenció del regidor Narcís Pineda de Cubelles en Comú la moció de suport al col·lectiu Girasol per les discapacitats invisibles, presentada per Vox i que rebut l'adhesió de diversos grups municipals més. En canvi, la resta de propostes de Vox, la CUP i el PP han acabat rebutjades. En aquests casos s'havien plantejat mocions sobre el control, l'actualització i la verificació del padró municipal per part de Vox, un text per la transparència ambiental, el control públic i el seguiment municipal de les obres en l'àmbit de l'antiga tèrmica, a proposta de la CUP. La mateixa CUP ha proposat també la protecció de la salut pública davant la contaminació atmosfèrica i la garantia de transparència informativa, i el Partit Popular una moció per fer millores en el servei de transport urbà. Tots aquests casos, com dèiem, han acabat rebutjats.
9: L'Institut Cubelles afegeix a les protestes educatives i reclama més recursos i menys burocràcia. En una entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, la directora del centre, Sònia Ruiz, ha defensat les mobilitzacions dels docents i també ha denunciat la manca de suport pel que fa a l'escola inclusiva, reclamant també ampliar l'oferta postobligatòria al municipi. Durant la conversa amb Ràdio Cubelles, Sònia Ruiz ha explicat les reivindicacions del centre en el marc de les mobilitzacions educatives que s'estan produint arreu de Catalunya.
10: Que no és només una qüestió salarial, no és només un conflicte salarial en quant a la retribució dels docents, sinó que va molt més enllà. Ve a ser una qüestió d'atenció educativa, de les ràtios, de la quantitat d'alumnes que tenim per l'aula i la necessitat de reduir-la per millorar l'atenció educativa. I un aspecte que, especialment aquí al Garraf, doncs, ve a tenir un relleu diferent de la resta de territoris del país, que ve a ser l'escola inclusiva. I això ja fa molts anys que anem demanant més recursos perquè sigui realment inclusiva i perquè sigui una atenció per a aquest alumnat i per la resta de l'alumnat, per suposat, en condicions. Que any rere any estem veient doncs, que la situació requereix de més recursos i aquest increment no es dona. I és qüestió ja de, sisplau, d'agafar i posar fil a l'agulla, perquè ja portem molt de temps, que la necessitat és més gran i els recursos no creixen de la mateixa manera.
9: Sònia Ruiz també ha denunciat l'accés de burocràcia als centres educatius. Segons ha explicat, l'augment de tràmits administratius i processos digitals acaba restant temps a la tasca docent.
10: I no és només una qüestió, et dic, de cara a el que havia de ser, tot el que suposa l'avaluació aquí a la secundària, que sí, que en els darrers anys hem vist incrementada la dedicació en aquest tema,

0: El centre reclama des de fa anys la incorporació del batxillerat general i nous cicles formatius. En declaracions a Ràdio Cubella, Sònia Ruiz ha dit que fa 20 anys que demanen ampliar aquesta oferta i que continuen sense una resposta clara per part del departament. Escoltem a Sònia Ruiz.
1: Si tu veies, ja estem en el nostre 20è aniversari, ja fa 20 anys, perquè des del segon any que estem demanant doncs, que s'ampliï l'oferta cap a cicles. Crec que l'Ajuntament també dona suport, també insisteix en aquesta via, però ja comença a ser una miqueta greu aquesta manca de resposta i aquesta manca de posar al servei de la comunitat educativa de Cubelles de més recursos postobligatoris que puguin donar resposta a les múltiples necessitats de formació que actualment no s'està donant resposta.
0: Durant l'entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, Sònia Ruiz ha fet una crida a reforçar l'educació pública amb més recursos i una aposta decidida per adaptar l'oferta educativa a les necessitats actuals de l'alumnat. Una entrevista íntegra que podeu escoltar a través del nostre podcast a radiocubelles.cat.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
4: Si vols fer la compra bé, a Carrefour.
5: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
7: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
8: Hola,
7: de
8: amics, què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
7: Bon dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
6: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
9: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles...
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
10: Cubelles no és ràdio, i serem a les ones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
11: Mundial?
10: Universal.
11: En tots els idiomes?
10: El que falli falta.
11: A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
12: Tots els dijous a les 20:30 o a la carta a la web de radiocubelles.cat.
13: Bon dia, benvinguts, això és Ràdio Cubelles, això és Cubelles no és ràdio, us parla el Xavier Borrell, encantat d'estar una setmana més en aquest programa tan xulo que fem de literatura negra, bé, o de cultura en general, és igual, perquè parlem una mica de tot, i dir-vos que una vegada més estem preparant el Cubelles Noir, el Festival de Novel·la Negra del Garraf, i que ja tenim data, serà del 27 al 30 d'agost, i que aviat farem una nota de premsa de presentació, però que la cosa ve molt, diguem que molt plena, i amb temes diferents, autors molt interessants del que us agradaran, dels que hem parlat aquí, i moltes coses de les que parlar en el món de la novel·la negra, cinema, etc. Tenim una entrevista per començar el programa amb una

0: La dona, Brugués Mitjans, Prunera, que ha escrit una novel·la que es diu Una herència milionària, un amor del passat, una ambició sense límit. Barcelona 2022, la família Torres Miralles ha viscut generació rere generació en el privilegi però l'equilibri que sosté el seu nom. Comença a escardar-se. Carles, el patriarca malalt i conscient que el seu temps s'acaba, decideix enfrontar-se als fantasmes del passat. L'amor que mai no va oblidar serà el detonant d'una cadena de revelacions que posarà en escac tota la família. Mentre els seus negocis disputen una herència que creuen mereixer, la Carmen, una jove cuidadora aliena a aquest univers, es veu arrossegada al centre d'una història que no és la seva, però que acaba transformant-la. Amb la complicitat de la filla Maite, que ha dedicat tota la seva vida a la família Torres Miralles, i guiades pel que va ser i pel que encara pot ser, obriran les portes que altres anys ja fa que intenten mantenir tancades, perquè hi ha famílies que només s'entenen quan s'atreveixen a mirar enrere. Una novel·la que publica RBA i hem pogut parlar amb l'autora i aquí la tenim.
1: Hola, què tal? Com esteu? Avui tenim Brugués Mitjans, ens porta una novel·la molt interessant, Los herederos de la codicia, i també surt en català. I el primer de tot volíem saludar-la. Què tal, Brugués, com estàs?
2: Sí, moltes gràcies, Javier, per convidar-me.
1: Com va néixer la idea o què trobarà la gent en aquesta novel·la?
2: A veure, en aquesta novel·la, o sigui, la novel·la és una novel·la una mica d'intriga, no?, que centra doncs, en l'escenari, diguéssim, és una família que ve d'estant de Barcelona, que viu en el privilegi, i després també hi ha una família que és una mica està a l'altre costat, una família que està mancada de tot tipus de recursos, però més enllà d'aquest xoc entre els que tenen i els que no tenen res, no? El que jo volia, o el trasfons d'aquesta novel·la, és el que feia molts anys que jo volia treballar, és una mica com ens relacionem amb els diners, no? Quina relació hi tenim? Una relació saludable, una relació des de l'abundància, des de l'escassetat, des de la por, no? Des de la gelosia, no? I llavors això una mica el que vaig traslladar és una sèrie com d'arquetips que jo tenia en el meu mental i a partir d'aquí vaig crear els personatges. Clar, per crear, per poder, diguéssim, traduir aquesta relació amb els diners havia de crear doncs, personatges que uns visquessin amb l'abundància, altres que visquessin amb l'escassetat, els que vivien a l'escassetat uns volen seguir una línia més equilibrada per aconseguir un cert punt de benestar, altres volen vies ràpides, els que estan vivint a l'abundància hi ha uns que mai tenen prou, altres que per sostenir aquella riquesa han hagut de sacrificar molt. És a dir, és una mica com una barreja de diferents maneres que tenim i que jo al llarg de la vida he anat veient, no?
1: Jo el que entenc és que, diguem que en una societat o en un conjunt de gent en què, per molt família que siguin, sempre hi ha diners pel mig, sempre hi ha passats tancats, amagats, i que pots trobar de tot, no? Com el que trobes a la novel·la.
2: Sí, exacte. A veure, és una mica també, clar, també una mica l'escenari de les famílies, no? Les famílies... Mm. Sempre amaguen coses, perquè una família al final el que mostra és la cara, mostra un aparador, no?, del que és, no? A vegades doncs, la família perfecta, aquestes famílies que veiem tan perfectes a les xarxes socials, però clar, totes les famílies tenen les seves coses, els seus draps bruts i els seus secrets, ni ara de grossos ni de petits. En aquesta família del llibre els secrets són importants, són secrets que capgiren tot, que trenquen, que canvien, diguéssim, posicions familiars, no?, dins l'organigrama o la jerarquia familiar. Però, en el fons, totes les famílies s'amaguen coses, totes. Totes per por a ser jutjades, no? No perquè per malícia, sinó per por també que la societat és molt cruel.
1: I llavors li dones com, diguem, una oportunitat al feminisme que abans potser no hagués pogut tenir, i gràcies a Carme i a Maite intenten donar-li la volta a la família, no?
2: Sí, a veure, la veritat és que hi ha personatges femenins forts, també hi ha personatges femenins que no ho són tant, que són més febles, però sí que aquestes dues persones que tu has, aquestes persones que has has citat, no? Carme i Maite, per mi són els dos personatges que són els antimaterialistes, són absolutament... no se senten lligats per la riquesa. Carmen persegueix una obsessió que forma part, és com un objectiu, un propòsit vital, no?, d'estudiar i d'arribar a ser metge. I Maite és una dona que relaciona per uns valors que ja poc trobem, lleialtat, respecte, admiració, s'ha sentit part d'una família a la que entenc que ha de protegir, no? Vull dir, són personatges femenins molt potents, però també hi ha d'altres no tan agraciats en el llibre. Tampoc no he volgut, diguéssim, santificar les dones, no?, sinó també posar-les en el lloc que correspon. Però sí que és veritat que ja aquestes dues dones són molt potents en el llibre.
1: I per què decideixes que el patriarca, diguem, el Carles, vulgui fer una regressió o vulgui fer un, com un, bueno, filosofar una mica com ha arribat la seva vida fins aquí, si molts sabem que no ho van fer mai?
2: Sí, com ha arribat a la situació que es troba, vols dir, no?
1: Sí,
2: com,
1: bueno,
2: com...
1: per què decideix fer això, donar aquest pas o...
2: Sí, clar, ell una mica... Ell està lligat a un passat, no? Un passat que no ha superat, viu en un passat. Ell sent que ja no té futur i el seu present és inestable, se sent fluix, dèbil, malalt, no? Clar, el descobrir un passat, diguéssim, que un secret tan amagat, no?, que del qual era portador un Maite, no? Però, clar, ell el que això li permet és una mica... diguéssim, relaxar-se, en el sentit que ell comença el llibre molt tensionat a nivell de patrimoni, perquè entén que és com el velador, no?, el que ha de sostenir, no?, el que ha de transmetre un patrimoni intacte, però al final el resituar tots els personatges que en un inici tenen una posició i al final acaben tenint una altra, li permet a ell passar d'aquest perfil més acumulador, no?, a un perfil més de compartir, no?, que al final els diners, si ho són per compartir amb els teus, no?, i fa un canvi, no?, si jo sempre, per mi el Carles comença una mica sent hereu de la cobdícia, acaba sent hereu de la consciència, no?, perquè al final ho comparteix tot.
1: Perquè trobes una idiosincràsia en les famílies catalanes en referència a altres de l'estat espanyol o alguna cosa així, amb aquesta forma de ser?
2: Jo crec que una mica sí, una mica, o sigui, jo crec que amb això, parlant-ho potser amb ràdios o premsa d'altres llocs d'Espanya, sí que veuen la figura del Carles molt el prototip català.
1: Sí, no?
2: No en vaig ser conscient, jo tampoc, quan vaig crear aquest personatge, però un cop escrit i vist des de fora, doncs sí que potser és una mica el prototip català, no? Sí, això és cert, no? Aquest acumular diners, no sí. gaudir-los, no? No tu, gaudir, no? En el fons, sí. no gaudir-los, no? No gaudir, no compartir, no? Sostenir, potser sí, que amb això tens raó.
1: Has treballat tu molt de temps amb... Has conegut famílies d'aquestes i has treballat amb ells i tal. Tenies... La teva ment necessitava treure aquesta novel·la?
2: Sí, la necessita... La meva... O sigui, una mica la llavor d'aquesta novel·la es remunta a quan jo era molt, molt petita, però et dic petita, et dic de 6-7 anys, imagina't. Sí. I una mica és... El meu pare vam anar a veure uns tiets avis en un pis molt, molt gran del carrer València, un entresol. Abans les famílies van estar vivint amb els entresols perquè moltes finques no tenien ascensor. Ara són els àtics, no?, els que tenen més valor, però abans era l'entresol. I era feia molt, molt fred, era un dia d'hivern de molt fred. I jo me'n recordo que no vaig poder ni portar una trenca, no em vaig ni treure l'abric, feia molt fred a dins. I vaig trobar dos vellets allà al sofà, amb un sofà tot allò com roserat, tot molt deslluït, tot molt, molt negre, coses negres. Després vaig descobrir que això, allò negre era plata, que ens havia netejat, no? I al sortir, clar, jo li vaig dir al meu pare, papa, no els hauríem d'ajudar, no? I diu, ajudar? Diu, si són molt rics. I llavors, després jo vaig saber que quan ells van morir, els seus fills van heredar blocs sencers de pisos, no?
1: Uf, sí.
2: I llavors jo una mica aquell pis de l'Eixample, tan deslluït, l'he volgut, és el pis on viu el patriarca, el Carles, no? I allò em va fer pensar molt, per què volem tenir els diners si no els gaudim? I gaudir no només en el sentit de comprar, sinó també comprar benestar, no?
1: Sí.
2: Ells no posaven la calefacció per no gastar, no? Tenien un pis que estava completament deslluït quan ells podien canviar el sofà, fent el que fos. I dic, clar, no sé, els diners per què hi són, no?
1: Sí.
2: Però sí.
1: I després venen i s'aprofiten de tu, clar.
2: Clar, absolutament.
1: Escolta, amb la portada del llibre, amb una escala rodona, molt modernista, molt hipnotitzant, és magnífica, no?, per la novel·la.
2: És magnífica, sí. És una portada de la dissenyadora gràfica Elsa Suárez, és preciosa. És, clar, l'escala té un sentit metafòric i després no puc desvetllar el segon sentit, perquè desvetllaria la trama, però sí que també té un sentit metafòric, és l'escala en què tu pots ascendir o descendir als inferns una mica en funció de com et relaciones, no? És una mica l'escala que pots pujar un èxit o pots pujar o baixar cap a uns inferns com alguns dels personatges, no?, de la novel·la, però és, ara que ho has dit, sí, és hipnotitzadora, és una portada, a més, quan vas a les llibreries i veig el llibre, és que el veus de seguida
1: sí.
2: Perquè t'atrau moltíssim. És una portada que et crida l'atenció.
1: Sí, de fet, quan me'l van enviar per premsa i em van parlar d'ell, dic, home, com no m'han recordat aquest llibre? Sí, és que se't queda a la vista, se't queda la foto aquesta.
2: Que sí?
1: Doncs, recordem, Los herederos de la codicia, Els hereus de la cobdícia, de Brugués Mitjans, publica RBA, i moltes gràcies per acompanyar-nos, Brugués.
2: Sí, gràcies, Javier. Gràcies.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. Avui iniciem un tema en què encararem el final de la temporada. Mira, hem buscat temes en què tinguin especial protagonisme una família d'instruments molt concreta.
0: Sí, quina?
1: Doncs es tracta de els teclats.
0: Molt bé, i quan diem teclats, amics, no només ens referim al piano, que òbviament que ho farem naturalment, sinó que també als diferents tipus d'instruments en què s'utilitza un teclat per tocar-los, com són els orgues i els sintetitzadors.

0: Podríem dir que el piano ha sigut tradicionalment l'instrument de treball dels compositors clàssics i fins i tot alguns escrivien composicions pel piano sol, com aquesta de Ludwig van Beethoven, que és probablement una de les seves peces més conegudes, de la qual fins i tot en sabem el nom, Paralisa.
1: De tota manera, els historiadors de la música tenen dubtes de qui era aquesta Elisa i fins i tot si realment es deia Elisa. També n'hi ha d'altres que defensen que l'obra anava dedicada a un alumne del compositor que es deia Teresa.
0: Oh, carai.
1: I que amb el pas dels anys, el transcriure la partitura original que es va fer, doncs hi van canviar el nom per error, diuen.
0: Bé, sigui com sigui, aquí tenim un primer exemple d'obra clàssica per piano. Escoltem-ne un altre.

0: Alguns compositors van fer del piano el seu únic instrument, com és el cas d'en Frédéric Chopin, qui és considerat el millor compositor polonès de la història i també un dels més destacats representants del romanticisme, amb composicions especialment dedicades al piano, l'instrument a què es va dedicar de forma exclusiva.
1: El que escoltem és un dels 21 nocturns que va escriure al llarg de la seva carrera. Els nocturns no eren un invent de Chopin, però ell els va popularitzar àmpliament.
0: El piano és un instrument que permet molta expressivitat i això era una de les característiques que el romanticisme aprofitava. Igual que també ho han aprofitat estils posteriors, com també d'altres més propers, com sí. Aquest, per exemple.
1: A veure...

0: Blueberry Hill pot ben bé considerar-se també com un clàssic i, de fet, és un dels exponents més coneguts del rock and roll primitiu. Una cançó que va ser composta per Vincent Rose l'any 1940.
1: I la versió que escoltem és la que en va fer en Fats Domino l'any 1956 i en la qual va aportar el seu particular estil propi de New Orleans, que tenia uns tocs de swing.
0: Sí, senyor, efectivament. I una curiositat al respecte d'aquesta peça és que el piano que va tocar en Fats Domino a l'estudi quan va enregistrar el disc tenia algunes tecles desafinades. Però en Fats va insistir en utilitzar-lo, cosa que va contribuir a fer encara més particular la sonoritat d'aquesta gravació, que ha acabat esdevenint un clàssic de la història de la música contemporània.

0: canvi d'un clàssic a un altre. Aquesta explosió musical és de Jerry Lee Lewis, interpretant Great Balls on Fire. És una gravació que gairebé va coincidir en el temps amb Blueberry Hill, que escoltava abans, eh? Ja que aquella va ser enregistrada pel Fats Domino l'any 1956 i Great Balls of Fire just l'any següent.
1: En aquest cas, l'ús del piano i tota la peça en general són molt més explosius, tal com requereix la lletra, que parla de forma apassionada i descarada. Ple pels estàndards de l'època, està clar, del desig d'amor del protagonista.
0: Sí, sí, de fet sembla que Jerry Lee Lewis va tenir certs dubtes a l'hora d'enregistrar la cançó, i precisament degut al contingut de la lletra, ja que ell tenia profundes conviccions religioses i va pensar que potser això podia ser considerat com a pecaminós.
1: Mira,
0: sort que va prevaldre el seu sentit musical, per sobre del religiós.
1: I tant que sí.

Anant encara una mica més enrere, tenim aquesta peça de l'estil anomenat Ragtime i que va formar part de la banda sonora d'una pel·lícula de la qual identifiquem el títol amb el de la peça. L'anomenem El Golpe, tot i que, en realitat, el títol real d'aquesta peça és The Entertainer, composta per Scott Joplin el 1902.

0: Seguim revisant encara alguns clàssics més, i és el torn de Nat King Cole, que l'any 1951 va gravar aquesta primera versió de Unforgettable, en la qual reconeixem la seva veu i l'estil jazzístic de tocar el piano.
1: 40 anys més tard, el 1991, la filla de Nat King Cole, Natalie Cole, en va fer també una versió interpretant-la a duo amb el seu pare, amb la particularitat que ho feia sobre imatges i una gravació de feia més de 25 anys, ja que en aquell moment son pare ja estava mort, havia mort 25 anys abans.
0: Sí, el que Natalie Cole feia a les seves actuacions en directe era projectar en una gran pantalla les imatges de son pare cantant Unforgettable, i ella hi afegia la veu en directe completant el duet.
1: Això va ser un gran impuls per ella en aquell moment, ja que la seva popularitat havia decaigut notablement a causa d'un allunyament temporal dels escenaris, a l'haver hagut de sotmetre's a una cura de desintoxicació de les seves diverses addiccions.
0: Caram, caram.

0: Si parlem de peces clàssiques al piano, no podem deixar de banda aquesta, My Baby Just Cares For Me, interpretada al piano i també a la veu per Nina Simone.
1: Tot i ser una peça força coneguda actualment, podríem dir que no va arribar a la fama fins a la seva maduresa. Diem això perquè es tracta d'una composició força antiga, de l'any 1930, que la Nina Simone va versionar i enregistrar molt més tard, a l'any 1958, dintre del seu primer àlbum.
0: Sí, i de fet no va tenir gaire repercussió en aquell primer moment, fins que un grapat d'anys més tard, ja el 1987, Chanel la va utilitzar en un anunci pel seu perfum número 5, moment en què sí que va assolir fama mundial.
1: Mira...

0: history.
1: Seguim dintre de l'àmbit dels clàssics, ara de la mà de Ray Charles, qui en aquest tema titulat What I'd Say introdueix el so del piano elèctric, un Wurlitzer, en una de les peces considerades com dels inicis del soul, on es barregen gospel, rhythm and blues i jazz.
2: No només aquesta peça, sinó tota l'obra de Ray Charles és considerada com a precursora en la història de la música moderna, especialment, això sí, en els camps de la música soul.
1: Igual que va fer en el tema que escoltem, la seva aportació va ser integrar característiques d'altres estils com el gospel, dèiem, el rhythm and blues i el jazz, per donar lloc a allò que posteriorment es va àmpliament anomenar soul.

0: seguim amb temes que es poden considerar com a clàssics, tot i que el seu origen és força més modern, eh? Ara que la que estem escoltant és a Diana Krall versionant The Look of Love, que va ser originalment escrit l'any 1967 per la banda sonora de Casino Royale, una de les pel·lícules d'aquella gran sèrie de James Bond.
1: Sí, senyor. En aquella ocasió, qui la va interpretar va ser Dusty Springfield. Si hem escollit la versió de la Krall és perquè ella li aporta la seva interpretació al piano, instrument al qual estem dedicant aquesta sèrie, i amb això ella li dona a aquesta peça un aire característicament jazzístic.

0: Aquest és l'enregistrament que Norah Jones va fer l'any 2002 del tema Don't Know Why, que inicialment havia sigut escrit per Jesse Harris i qui la va arribar a enregistrar i tot, I fins i tot ho va fer abans que ho fes la Norah Jones.
1: Sí, sí.
0: Això sí, però sense tenir ni de bon tros l'èxit que ella va aconseguir.
1: És veritat. De nou, la clau de l'èxit la trobem en el fet que ella mateixa interpreta la cançó al teclat del seu piano, donant-li un aire entre melangiós i íntim, que és el que el públic va apreciar.

0: I encarem el final de la secció d'avui amb un altre tema també considerat un clàssic, però dintre d'un altre àmbit. Es tracta de Mambo Influenciado, de Chucho Valdés, un gran intèrpret de jazz que el fusiona amb els seus orígens cubans.
1: Chucho Valdés és fill de Bebo Valdés, un mite a Cuba, un altre gran exponent del jazz cubà i que va veure interrompuda la seva carrera a causa de la Revolució Cubana, que el va fer fugir a l'exili, provocant un llarg període d'allunyament dels escenaris.

0: I acabarem aquest capítol d'avui de la sèrie que hem dedicat als teclats amb aquest tema que es titula Yacht, que podríem traduir com a iots o balers, també.
1: Exactament. L'hem escollit com a bon exemple del que ha sigut l'evolució d'aquests clàssics que hem estat escoltant fins ara. I no només de les composicions en si mateixes, sinó també de l'instrument. Ja que allò que va començar com un piano o un orgue, posteriorment tots dos en versió electrònica han acabat sent sintetitzadors, que és el que escoltem en aquesta composició.
0: I aquesta composició es tracta, com us deia abans, de Yacht, que Coco Steel and Love Bloom van publicar l'any 1991 i que un any més tard va versionar el grup anomenat A Man Called Adam. La seva versió va ser la que l'any 2003 Freixenet va utilitzar pel seu anunci publicitari del cava Cordon Negro.
1: Per això ens sonava tant,
0: clar. Sí? Sí.
1: Doncs bé, amb aquesta peça de chill-out electrònic us deixem fins la setmana que ve, en què tornarem amb un altre capítol d'aquesta sèrie que dedicarem als instruments de teclat.
0: Doncs fins llavors, cuideu-vos tots, amics.
1: Cuideu-vos molt.

0: Avui iniciem un tema en què encararem el final de la temporada. Mira, hem buscat temes en què tinguin especial protagonisme una família d'instruments molt concreta.
1: Sí, quina?
0: Doncs es tracta de els teclats.
1: Molt bé, i quan diem teclats, amics, no només ens referim al piano, que òbviament que ho farem naturalment, sinó que també els diferents tipus d'instruments en què s'utilitza un teclat per tocar-los, com són els òrgans i els sintetitzadors.

0: Podríem dir que el piano ha sigut tradicionalment l'instrument de treball dels compositors clàssics i fins i tot alguns escrivien composicions pel piano sol, com aquesta de Ludwig van Beethoven, que és probablement una de les seves peces més conegudes, de la qual fins i tot en sabem el nom, Paralisa.
1: De tota manera, els historiadors de la música tenen dubtes de qui era aquesta Elisa i fins i tot si realment es deia Elisa. També n'hi ha d'altres que defensen que l'obra anava dedicada a un alumne del compositor que es deia Teresa.
0: Ah, carai!
1: I que amb el pas dels anys, al transcriure la partitura original que es va fer, doncs li van canviar el nom per error, diuen.
0: Bé, sigui com sigui, aquí tenim un primer exemple d'obra clàssica per piano. Escoltem-ne una altra.

0: Alguns compositors van fer del piano el seu únic instrument, com és el cas d'en Frédéric Chopin, qui és considerat el millor compositor polonès de la història i també un dels més destacats representants del romanticisme, amb composicions especialment dedicades al piano, l'instrument a què es va dedicar de forma exclusiva.
1: El que escoltem és un dels 21 nocturns que va escriure al llarg de la seva carrera. Els nocturns no eren un invent de Chopin, però ell els va popularitzar àmpliament.
0: El piano és un instrument que permet molta expressivitat i això era una de les característiques que el romanticisme aprofitava. Igual que també ho han aprofitat estils posteriors, com també d'altres més propers, com sí? Aquest, per exemple.
1: A veure...

0: Blueberry Hill pot ben bé considerar-se també com un clàssic i, de fet, és un dels exponents més coneguts del rock and roll primitiu. Una cançó que va ser composta per Vincent Rose l'any 1940.
1: I la versió que escoltem és la que en va fer en Fats Domino l'any 1956 i en la qual va aportar el seu particular estil propi de New Orleans, que tenia uns tocs de swing.
0: Sí, senyor, efectivament. I una curiositat al respecte d'aquesta peça és que el piano que va tocar en Fats Domino a l'estudi quan va enregistrar el disc tenia algunes tecles desafinades. Però en Fats va insistir en utilitzar-lo, cosa que va contribuir a fer encara més particular la sonoritat d'aquesta gravació, que ha acabat esdevenint un clàssic de la història de la música contemporània.

0: I d'un clàssic a un altre. Aquesta explosió musical és de Jerry Lee Lewis, interpretant Great Balls on Fire. És una gravació que gairebé va coincidir en el temps amb Blueberry Hill, que escoltava abans, eh? Ja que aquella va ser enregistrada pel Fats Domino l'any 1956 i Great Balls of Fire just a l'any següent.
1: En aquest cas, l'ús del piano i tota la peça en general són molt més explosius, tal com requereix la lletra, que parla de forma apassionada i descarada. Ple pels estàndards de l'època, està clar, del desig de mort del protagonista.
0: Sí, sí, de fet sembla que Jerry Lee Lewis va tenir certs dubtes a l'hora d'enregistrar la cançó, i precisament degut al contingut de la lletra, ja que ell tenia profundes conviccions religioses i va pensar que potser això podia ser considerat com a pecaminós.
1: Mira,
0: sort que va prevaldre el seu sentit musical, per sobre del religiós.
1: I tant que sí.

Encara una mica més enrere tenim aquesta peça de l'estil anomenat Ragtime i que va formar part de la banda sonora d'una pel·lícula de la qual identifiquem el títol amb el de la peça. L'anomenem El Golpe, tot i que en realitat el títol real d'aquesta peça és The Entertainer, composta per Scott Joplin el 1902.

0: Seguim revisant encara alguns clàssics més, i és el torn de Nat King Cole, que l'any 1951 va gravar aquesta primera versió de Unforgettable, en la qual reconeixem la seva veu i l'estil jazzístic de tocar el piano.
1: 40 anys més tard, el 1991, la filla de Nat King Cole, Natalie Cole, en va fer també una versió interpretant-la a duo amb el seu pare, amb la particularitat que ho feia sobre imatges i una gravació de feia més de 25 anys, ja que en aquell moment son pare ja estava mort, havia mort 25 anys abans.
0: Sí, el que Natalie Cole feia a les seves actuacions en directe era projectar en una gran pantalla les imatges de son pare cantant Unforgettable, i ella hi afegia la veu en directe completant el duet.
1: Això va ser un gran impuls per ella en aquell moment, ja que la seva popularitat havia decaigut notablement a causa d'un allunyament temporal dels escenaris a l'haver hagut de sotmetre's a una cura de desintoxicació de les seves diverses addiccions.
0: Caram, caram.
1: Mira.

0: Si parlem de peces clàssiques al piano, no podem deixar de banda aquesta, My Baby Just Cares For Me, interpretada al piano i també a la veu per Nina Simone.
1: Tot i ser una peça força coneguda actualment, podríem dir que no va arribar a la fama fins a la seva maduresa. Diem això perquè es tracta d'una composició força antiga, de l'any 1930, que la Nina Simone va versionar i enregistrar molt més tard, a l'any 1958, dintre del seu primer àlbum.
0: Sí, i de fet no va tenir gaire repercussió en aquell primer moment, fins que un grapat d'anys més tard, ja el 1987, Chanel la va utilitzar en un anunci pel seu perfum número 5, moment en què sí que va assolir fama mundial.
1: Mira...

0: misery.
1: Seguim dintre de l'àmbit dels clàssics, ara de la mà de Ray Charles, qui en aquest tema titulat What I'd Say introdueix el so del piano elèctric, un Wurlitzer, en una de les peces considerades com dels inicis del soul, on es barregen gospel, rhythm and blues i jazz.
2: No només aquesta peça, sinó tota l'obra de Ray Charles és considerada com a precursora en la història de la música moderna, especialment, això sí, en els camps de la música soul.
1: Igual que va fer en el tema que escoltem, la seva aportació va ser integrar característiques d'altres estils com el gospel, dèiem, el rhythm and blues i el jazz, per donar lloc a allò que posteriorment es va àmpliament anomenar soul.

0: Seguim amb temes que es poden considerar com a clàssics, tot i que el seu origen és força més modern, eh? Ara que la que estem escoltant és a Diana Krall versionant The Look of Love, que va ser originalment escrit l'any 1967 per la banda sonora de Casino Royale, una de les pel·lícules d'aquella gran sèrie de James Bond.
1: Sí, senyor. En aquella ocasió, qui la va interpretar va ser Dusty Springfield. Si hem escollit la versió de la Krall és perquè ella li aporta la seva interpretació al piano, instrument al qual estem dedicant aquesta sèrie, i amb això ella li dona a aquesta peça un aire característicament jazzístic.

0: Aquest és l'enregistrament que Norah Jones va fer l'any 2002 del tema Don't Know Why, que inicialment havia sigut escrit per Jesse Harris, i qui la va arribar a enregistrar i tot, eh? I fins i tot ho va fer abans que ho fes la Norah Jones.
1: Sí, sí.
0: Això sí, però sense tenir ni de bon tros l'èxit que ella va aconseguir.
1: És veritat. De nou, la clau de l'èxit la trobem en el fet que ella mateixa interpreta la cançó al teclat del seu piano, donant-li un aire entre melangiós i íntim, que és el que el públic va apreciar.

0: I encarem el final de la secció d'avui amb un altre tema també considerat un clàssic, però dintre d'un altre àmbit. Es tracta de Mambo Influenciado, de Chucho Valdés, un gran intèrpret de jazz que el fusiona amb els seus orígens cubans.
1: Chucho Valdés és fill de Bebo Valdés, un mite a Cuba, un altre gran exponent del jazz cubà i que va veure interrompuda la seva carrera a causa de la revolució cubana, que el va fer fugir a l'exili, provocant un llarg període d'allunyament dels escenaris.

0: I acabarem aquest capítol d'avui de la sèrie que hem dedicat als teclats amb aquest tema que es titula Yacht, que podríem traduir com a iots o balès, també.
1: Exactament, l'hem escollit com a bon exemple del que ha sigut l'evolució d'aquests clàssics que hem estat escoltant fins ara. I no només de les composicions en si mateixes, sinó també de l'instrument, ja que allò que va començar com un piano o un orgue, posteriorment tots dos en versió electrònica han acabat sent sintetitzadors, que és el que escoltem en aquesta composició.
0: I aquesta composició es tracta, com us deia abans, de Yacht, que Coco Steel and Love Bloom Boom van publicar l'any 1991 i que un any més tard va versionar el grup anomenat A Man Called Adam. La seva versió va ser la que l'any 2003 Freixenet va utilitzar pel seu anunci publicitari del cava Cordon Negro.
1: Per això ens sonava tant, clar.
0: Sí?
1: Doncs bé, amb aquesta peça de chill-out electrònic us deixem fins la setmana que ve, en què tornarem amb un altre capítol d'aquesta sèrie que dedicarem als instruments de teclat.
0: Doncs fins llavors, cuideu-vos tots, amics.
1: Cuideu-vos molt.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Cubelles en la història, la teva història.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història, el programa on cerquem divulgar la història del nostre municipi. Avui seguirem el fil que vam iniciar la setmana passada amb el Joaquim Micó, amb qui vam estar parlant dels orígens medievals de Cubelles i vam avançar una mica del que parlarem en aquest programa, que serà sobre bastant més sobre els senyors i sobre concretament el castell. Bé, Joaquim, per l'audiència que no va escoltar el programa anterior, no sé si podries presentar-te breument.
3: Sí, hola, em dic Joaquim Micó i bé, soc historiador medievalista i a part d'això doncs, també soc escriptor i bé, estic relacionat amb Cubelles des de fa molts anys. No?
2: Mm-hmm. Bé, Joaquim, jo diria que per ficar una mica de context a l'audiència abans de començar a parlar dels senyors, etc. No sé si es podries explicar en aquella època com funcionava el sistema del linatge, com funcionava políticament aquesta institució.
3: Sí, és un tema, diguem-ne, curiós perquè a més hi ha un malentès genèric sobre que les dones no podien governar. Això evidentment ha passat en altres moments de la història, però no pas en aquell inici d'encara no feudalisme, del que podríem dir els segles o dos segles abans del feudalisme. Uh-huh. Si bé és cert que el fill varó sempre passava per davant de qualsevol filla, això podria ser, diguem-ne, pel títol de comte, vescomte o el que fos corresponent, no? Però clar, si un pare tenia dos fills diguem-ne homes i dues filles dona i 33 propietats, les havia de repartir d'alguna manera i a les dones sempre li tocava. Llavors era fàcil trobar-se doncs, una dona que era senyora d'un castell o que d'un territori més gran, no? Evidentment, després per matrimoni podia haver-hi una cessió al marit d'aquell territori o el que era molt més habitual, diguem-ne, és compartir el senyoriu que fos, fos un castell, fos un territori més ampli. Perquè després hi ha l'altra qüestió, no?, que és el castell. També moltes vegades associem un castell a una construcció de pedra o del que sigui, no? I allò és un castell, certament. Però el castell també fa referència al territori on hi ha aquell castell. De fet, a l'origen de l'edat mitjana, o sigui, al principi, perdó, de l'edat mitjana, els castells acostumaven a ser de fusta. I per tant, doncs, evidentment no han quedat restes, en molt pocs casos, però el territori en si del castell continuava existint, no? I hi havia la paraula de castrum, no?, que és la paraula que designava els campaments romans, i per tant també tenia una extensió militar sempre de defensa, a vegades d'atac també, però realment de defensa d'un territori, no?, que era tot el territori que aquell castell, diguem-ne, controlava. Uh-huh. Llavors, doncs, clar, molts comtats, fixa't també l'origen de la paraula, no? Sí. Doncs, diguem-ne que tenien aquest origen en un castell inicial que controlava el territori i allò anava eixamplant. El cas de comtat de Barcelona, el que hi havia previ a la ciutat de Barcelona, pròpiament dita, però si hi havia en tots els altres comtats, que si Osona, que si Pallars, etc., doncs havien començat amb un nucli, diguem-ne, urbà que havia nascut o crescut al voltant d'un castell.
2: Sí. Eh?
3: Bé, simplement dir això, no? Llavors ens podem trobar ja com a, dèiem la setmana passada, com a primera comtessa i senyora de Cubelles a l'Ermessenda de Carcassona, però bé, doncs el senyor documentat que trobarem després, que és Gombau de Besora, ho cedeix a la seva filla, Ermessenda de Besora. Uh-huh. I aquesta, diguem-ne, que serà senyora de Cubelles fins que, diguem-ne, és mare d'Ermessenda de Cardona, que casada amb deudat Bernat de Claramunt, passen a ser els dos senyors de Cubelles. Sí. Però vaja, que al llarg de la història en trobaríem més casos, no? Saurina de Claramunt, per exemple, serà una altra senyora de Cubelles, o sigui, que ens trobarem unes quantes dones amb aquest títol, no?, del senyoriu de Cubelles. Bé, igual que trobarem vescomteses, també unes quantes, com l'Elisabet d'Urgell, per exemple, que també serà a través d'un matrimoni, acabarà sent...

0: No? A Didier succeirà el seu fill Guillermo de Claramunt, que també té la vila de Tamarit com a senyor d'Useu, no? I moltes terres entre un i altre lloc. Guillermo de Claramunt seguirà Guillauma de Claramunt, primer com a tutora, perquè és la mare de Guillermo, però com Guillermo, diguem-ne, té un plet amb Pons de Cervera i una problemàtica i tal, doncs, diguem-ne que serà la senyora de Claramunt, i després passarà a mans de Cervera per aquest plet que perden els Claramunt, i que, diguem-ne, que tampoc estarà massa temps perquè de seguida ja tornarà al control comtal i seran ja en aquell moment reis contra reis que són els que tindran el control directe sobre el senyoriu, no? Llavors, clar, aquí hi ha una circumstància, diguem-ne, curiosa, si voleu, que és que, clar, com en Jaume I, dèiem abans, sí, doncs passa a ser el senyor de Cubelles, doncs clar, tindrem una sèrie de senyores de Cubelles del més distingit de l'Europa d'aquell moment, perquè bé, primer tindrem a Leonard de Castella, però després a Violant d'Hongria, més tard a Constança de Sicília, més tard a Blanca d'Anjou, després a Maria de Xipre, a Elisenda de Montcada, que és d'origen català, no? Però diguéssim que, clar, per temes de casament, no? Doncs, aquí tenim una sèrie de senyores de Cubelles que probablement mai van posar els peus al castell, però que bé, que són la gran noblesa, o formen part de la gran noblesa europea d'aquells temps, no? Després ja, quan arriba Pere IV, aquest, diguem-ne, que tindrà una relació, diguem-ne, més propera, no?, amb Maria de Navarra, Leonor de Sicília, Leonor de Portugal, etc., però bé, que no deixa de tenir la seva gràcia, no? I en Joan I tindrem a la Mata d'Armanyac, a Violant de Bar, i en Ferran I, que també serà senyor de Cubelles, doncs a Leonor d'Alburquerque, Alfons V, Maria de Castella, que estem parlant ja de Trastamares, sí. A Blanca de Navarra, a Juana o Joana, segons les fonts, Enrique, i aquí passarà també, diguem-ne, ja un retorn a senyors de menys importància, perquè els Trastamara tornen a intentar feudalitzar el territori a través de senyors feudals per mantenir el control, però val a dir que el feudalisme comença a anar de baixa a tota Europa, i per tant tenen les de perdre, per d'alguna manera, perquè està arribant el que serà ja el protocapitalisme, que diguem avui en dia, no? Sí. Que serà, diguem, el règim propi de l'edat moderna, del Renaixement. Llavors, durant un temps tindrem aquí a Sibila de Fortià, tindrem a la Constança de Sicília, però ja passarà, en època moderna, aviat passarà ja a mans, diguéssim, de senyors menors, des del punt de vista de llinatge, i al final acabarà en mans privades, com tothom sap, no? Però bé, això ja forma part d'una altra època històrica, sí, que no toca avui parlar d'aquí.
1: D'acord, Joaquim. Ara quan explicaves tota aquesta situació, m'estava imaginant doncs la investigació que hauries de fer en el seu moment, i m'imagino que els arxius van tenir un paper molt important. En aquest sentit, sabem que el 36 es va cremar l'arxiu municipal de Cubelles. Quina dificultat o què ha suposat això de cara al coneixement històric?
0: Clar, és una gran pèrdua, i no només a l'arxiu de Cubelles, municipal de Cubelles, es van perdre molts arxius, i no només a la Guerra Civil, també a la Guerra del Francès, per exemple, no? I amb alguna carlinada, també. Per tant, clar, això són molts problemes per reconstruir la història de segons quin territori, de segons quina època. Es fa el que es pot. A veure, jo vaig estudiar aquest tema, en concret, a finals dels anys 90, vull dir, encara estava a la universitat. De fet, el primer treball va ser part d'un treball de la universitat. I Clar, ho dic això perquè no hi havia ordinador ni internet ni res, i

0: Llavors s'havia de picar pedra, per d'alguna manera, no? I mai millor dit en aquest cas, perquè algun dels documents la vaig trobar in situ, diguem-ne, en algun monestir, a Santes Creus, poca cosa, però Sant Cugat encara es manté bastant bé. I en algun cas, algun dels escuts, per exemple, que vaig trobar de Guillem de Claramunt, per exemple, va ser amb el seu sarcòfag a Santes Creus, no? I a més, en el moment que ho vaig publicar, es creia que hi ha un altre escut, però al publicar el sarcòfag doncs ja es va veure que hi havia una errada que venia dels historiadors romàntics de Catalunya, que per cert van fer moltes d'errades d'aquest tipus, no? Sí. Avui en dia seria molt difícil fer aquest treball perquè, malauradament, aquest sarcòfag que tinc dibuixat i fotografiat, algú es va dedicar als anys posteriors a fer gamberrades amb ell, i està en molt mal estat, perquè avui en dia aquest escut és molt difícil, diguem-ne, reconeixement. S'hauria de fer, suposo, que alguna feina en raig X i tal, perquè a simple vista ja no es veu res. I després, molts d'aquests arxius avui en dia, diguem-ne, que estan, no perduts, al contrari, continuen mantenint-se molt bé, però són més difícils de consultar, perquè abans, per fer un treball d'investigació, que evidentment necessitaves un carnet d'investigador, etc., que feia la facultat, doncs tenia la seva dificultat i ho diria investigar tothom, sigui amateur o no. I quan un amateur comença a investigar, jo ja tremolo, perquè m'he trobat casos de documents molt molestat, etc. Insisteixo que Sant Cugat se salva perquè com hi ha el cartulari que és de consulta pública, doncs en principi els documents originals són més fàcils de conservar, però, hòstia, Montserrat, per sort, de Covelles no tenim massa a Montserrat, però, vaja, jo el demà vaig estar, em feia creus, de com està allò. I ja no parlem dels municipals, perquè està... Jo, l'últim municipal que vaig treballar va ser el de Cunit. Mm-hmm. Ai, deixem-ho així, no prefereixo no fer cap comentari, però, ostres, en fi... I no per culpa de la conservadora, que fa tot el que pot, ja t'ho dic jo ara. Però bé, com deien diners, si plou, la humitat, ja saps què passa, en fi, ja us podeu imaginar.
1: També he vist que hi ha apuntat que els llibres de Cubelles, uns llibres de Cubelles, que daten del 1646 al 1900, estan dipositats a l'Arxiu Diocesà de Barcelona. Mm. Com és això? Com s'explica?
0: Bé, perquè o sigui, cada llibre pot tenir la seva pròpia història. Vull dir que no, a veure, evidentment, en alguns casos és per protecció, perquè durant moltes èpoques, doncs, si es trobaven llibres que corrien perill, doncs el bisbat es comprava llavors s'enduia per enxamplar-se la biblioteca. També perquè, evidentment, quan un llibre es publicava en aquella època, un dels punts de compra o de vendes, no?, era el bisbat, no?, llavors es repartien i altres, diguem-ne, llibres podien anar a parar, evidentment, a altres llocs, a fons municipals, a esglésies, etc., no?, o a propietaris particulars. Sí. Clar, el bisbat en general és molt conservador de documents i de llibres, per tant, ha estat més fàcil trobar-los allà, que no vol dir que no hi haguessin també a altres llocs, no? De fet, fa uns anys, ara no ho sé perquè això ja fa temps que no ho bellugo, però amb el descastellà i el tru hi havia un munt de documents per revisar, llibres per revisar que ningú feia, no? I que tenia un risc enorme de pèrdua per això que deia l'humitat, que és el principal perill de documentació. Sé que algunes persones estudioses de la història de Vilanova, per exemple, el Guillem Molla, no?, que és conegut, no?, també l'Àngels Parés, etc., treballaven per salvaguardar aquella documentació. Sincerament, encara que en Versa se continua veient, no li he preguntat mai si ho van aconseguir o no, perquè em vaig allunyar, diguem-ne, d'aquest treball, d'aquesta línia d'investigació. Però, per exemple, també hi havia molta documentació ja d'època més recent, però molt interessant, que també vaig consultar-la en el seu moment i també la vaig treballar per altres qüestions. Al Museu de Víctor Balaguer, no? Sí. i també estava en un estat deplorable. Sé que es va començar a fer filmets, no?, en el seu moment, no?, o sigui, per conservar aquella documentació que fos de consulta, però clar, després de seguida va arribar la revolució tecnològica i per tant es podia digitalitzar, i sí que hi havia un projecte de digitalització, però que jo sàpiga no s'ha fet mai encara, i per tant, com aquells arxius eren de difícil accés, sinó a través d'aquests microfilms, que avui en dia molta gent no sap ni com s'han de fer servir, encara que és molt senzill, perquè és simplement una lupa i una llum, no? Doncs no sé què passarà en el futur. Jo crec que és una llàstima que el patrimoni es faci perdent perquè no sabem conservar. No fa pas massa, no direm noms perquè queda lleig, però un historiador desaparegut no farà no massa anys de Sant Pere de Ribes, la seva biblioteca se la quedava tota un senyor que tenia una llibreria de vell, no? És a dir, per vendre'ls a l'engròs, no? Com a llibreter de vell que era, no? I tenia llibres, bé, i vaig rescatar algun que vaig poder, perquè vaig parlar amb la dona i vaig salvar 30 o 40 que vaig crear interès, però clar, tampoc tinc una casa enorme ni tampoc puc oferir els diners que pot oferir un llibreter de vell que farà negoci amb això, no? Clar, em passa bé greu, perquè en una institució pública, una biblioteca municipal, mateixa de Ribes o jo què sé, el Consell Comarcal, algú no feia una oferta per aquell fons, no? En fi, cito aquesta i podria dir-te més casos que m'he trobat, i la veritat és que em preocupa molt que no es perdi en poques generacions molta d'aquesta documentació, perquè, bé, no sé, en el seu temps també, o sigui, és igual. Hi ha un altre dia farem denúncies públiques, si convé, perquè anaves a dir una altra cosa, però se m'escalfa la boca, i no, millor que no.
1: Bueno, i ja per anar acabant, Joaquim, per què creus tu que és important que preservem tota aquesta documentació, que podria haver-hi algú que pensés que són només documents vells, o que són, doncs, coses que sí, que és història, però... Què li diríem a aquesta persona per transmetre-li que és important?
0: Podríem dir moltes coses. Òbviament, recordo ara, no, l'estrofa de la cançó de Raimon, no? Que per origens, per identitat. Per tant, si nosaltres volem saber qui som i cap on anem, també hem de saber d'on venim. I, per tant, el coneixement de la història és fonamental. I, evidentment, de la història real, no de la història oficial, que ja sabem que la història oficial l'escriuen els que guanyen. I com els catalans tenen la mania d'anar perdent, doncs ens costa molt després de construir la història real. I, clar, com veies, igual, no? És a dir, segurament que durant els darrers anys del franquisme seria molt fàcil trobar tota la documentació sobre l'època a Cuelles, però de la República enrere, de la Guerra Civil, si vols, enrere, resulta complicadíssim, no? I clar, tant cuellencs eren uns com els altres, per dir-ho d'alguna manera, no? Clar, jo m'he trobat gent que ara no tinc aquí, és igual, no? Perquè jo després d'aquests estudis també vaig estar treballant el tema d'història contemporània, perquè em va interessar per una altra cosa que ara no ve el cas, no? Sí. I em vaig trobar, diguem, alguns noms de cuellencs i garrafencs il·lustres que no coneixia ni Déu, o que són molt poc coneguts. Per exemple, doncs, ara més o menys ja està tenint recuperat un dels personatges més importants nascut a Cubelles, encara que durant molt de temps vam creure, per les fonts, jo era el primer, que havia nascut a Vilanova, però no, després van descobrir que havia nascut a Cubelles, no, que era la Soledad Gustavo, que de fet aquest era el pseudònim amb el que escrivia diguem-ne els seus articles o els seus llibres, no? Perquè diguem-ne que era el seu nom real era Teresa Mañé. Teresa Mañé va néixer a Cubelles. Teresa Mañé és la pensadora anarquista més important que ha hagut mai a tota Europa. I això ho reconeixen alguns sindicalistes o anarcosindicalistes europeus de l'època. Algú podria dir, no, però ella no, va ser més important Federica Montseny. Bé, doncs Federica Montseny era la seva filla. I Federica Montseny no va anar mai a escola i la seva professora va ser la seva mare. Per tant, a partir d'aquí traieu les conseqüències que vulgueu. I evidentment la seva filla és un personatge molt important, però que tot el seu pensament i tota la seva acció política està basada en l'assegment de la seva mare. La seva mare va dirigir una revista a la, evidentment abans de la Guerra Civil i abans de la República, que es deia la Revista Blanca, on va escriure de la talla d'Unamuno, Ortega y Gasset, per exemple, no? I era la directora, no? O sigui, per què no la reivindiquem? O sigui, és un personatge coherent, o sigui, per què no té un carrer ja? O sigui, i que em perdoni l'alcaldessa, que sé que té molt bona intenció i que alguna vegada doncs, n'hem parlat i segurament li acabarem posant aquest nom, no? Però en general, si surts al carrer i preguntes a Covelles qui era ella, ningú la coneix, no? I és una llàstima, perquè si Xavier Ribera està molt bé, no dic que no, sí, però és que ha nascut altra gent important aquí, eh? Bé, en fi, ja en parlarem un altre dia si convé, no? Sí, però jo reivindico tots aquests personatges nascuts a Covelles o relacionats amb Covelles d'una manera o una altra, que són importants per la nostra història.
1: I tant, doncs des de Covelles en la història fem també una crida a la memòria i a recordar el nostre passat. Bé, Joaquim, doncs ens hem quedat sense temps. La veritat és que ha sigut molt interessant. Moltíssimes gràcies.
0: A tu.
1: Estàs convidat a venir quan vulguis a parlar d'altres temes. I bé, per part nostra, res més. Us deixem amb la cançó Te recuerdo, Amanda, de Víctor Jara. Moltes gràcies.
2: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles, estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem, sempre les millors promos. Carrefour.
3: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
4: Ràdio Cubelles.
3: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.
5: El proper 30 de maig, l'Esplai Pessigolles de Cubelles compleix 20 anys. Per parlar d'aquesta efemèride i de com ho celebraran, tenim amb nosaltres als estudis de Ràdio Cubelles a la Pilar Alonso, la directora de l'Esplai. Pilar, bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Bé, 20 anyets de l'Esplai Pessigolles. Explica'ns una mica com ho celebrareu, com teniu pensat doncs, celebrar aquesta efemèride.
6: Bueno, pues sí, hacemos 20 años este curso y vamos a hacer una fiesta infantil abierta a todo el público, a todos los que quieran venir, todos los niños, niñas, papás, mamás que quieran venir, y ellos y ellas también, y que vengan a pasar una tarde con nosotros, talleres. La primera hora serán talleres que estarán monitorados con los monitores del Esplai Pessigolles, antiguos y los que están ahora trabajando en ello. Y después tendremos animación. Viene el grupo Can Can Tem a hacernos la animación y después habrá chocolatada.
5: Lo típico, el horari habitual dels esplais és dissabte a les 4 de la tarda, no? Sí. Arrenquen els esplais, això és el que és un dissabte normal i corrent. Entenc que és el mateix horari, però aquell dia amb les portes ben obertes.
6: Sí, exacto. La fiesta empieza a las 4 hasta las 7, uh-huh. Aproximadamente.
5: Abans d'elles, els monitors que han estat, suposo que quan arriben aquestes celebracions sempre s'intenta comptar amb gent que ha passat, no? Durant aquests 20 anys, són un grapat d'anys per l'entitat, per les tardes, fins i tot potser alumnes, no? També.
6: Sí, sí. Realmente el sábado día 30 nos juntamos muchos monitores que han estado desde el principio de que se fundó el Esplai hasta el día de hoy. O sea, somos muchos los que hemos pasado. Y sí, como tú dices, hay muchos de los monitores de hoy en día que han sido niños, empezaron uh-huh. siendo niños.
5: Uh-huh. Sí. ¿Cómo ha cambiado? A l'Esplai Pessigolles, si és que ha canviat, no ho sé. La idea és, en aquests 20 anys, es veu canvi, ha evolucionat alguna cosa, heu canviat alguna cosa o segueix sent una mica l'esplai tradicional?
6: No hemos cambiado mucho. O sea, somos un esplai pequeñito, tradicional, que nos gusta trabajar en valores, no aspiramos alto a hacer actividades grandes para llamar la atención a la gente, sino queremos trabajar con los niños, los valores y que aprendan jugando.
5: Uh-huh. És un esplai que està al centre, no?
6: Sí.
5: No, més al centre no sé si es pot estar, de Cubelles.
6: No, estamos en el centro.
5: És l'esplai que està a la parròquia de Cubelles. Quins nens i nenes, quines edats, què és el que són els nens que participen de l'esplai Pessigolles?
6: Pues el grupo de los más pequeños empieza con 3 años, que son los niños que van ahí 3, hasta los 17 que están en la ESO. Ya una vez que pasan a los 18, ya si les interesa y les apetece, pues los invitamos a que sean monitores uh-huh. del Esplai.
5: ¿Y cómo funciona eso? ¿Ya llista de esperas? ¿T'apuntas? ¿Ya algún periodo del año que sobran las inscripciones?
6: Bueno, pues el curso empieza en septiembre. Las inscripciones en octubre y hacemos unas semanas de inscripciones y terminamos en junio. Hacemos sábado sí, sábado no, más o menos. Antes sí que era cada sábado, es lo único que ha cambiado. Y ahora como el voluntariado cada vez cuesta más, pues hay que trabajar también para comer, no solamente para divertir, ¿verdad? Entonces hacemos un par de veces al mes, así los sábados. Y
5: ¿Y a cua? ¿Y hay lista de espera, no?
6: No. O sea, tenemos inscripciones abiertas todo el año. O sea, las inscripciones iniciales son en octubre, pero luego si hay algún niño o alguna familia que necesita apuntarse a mitad de curso, no hay problema. O sea, mientras más niños hay, pues más monitores tenemos que ser, pero no tenemos problemas de listas de espera.
5: ¿Y els nens els agrupeu amb cursos o aneu tots junts i així doncs es coneixen tots amb tots?
6: Bueno, tenemos grupos diferentes de edades. Tenemos los grupos de los peques que es... les llamamos chics, que son los dedos de la mano, como somos pesigollas, ¿eh? Entonces los chics son I3, I4 y I5. Tenemos anular, que es primero, segundo y tercero. Luego cuarto, quinto y sexto hacen mig. E index hacen los de la ESO. Entonces, el polsa son los que ya se van preparando para ser monitores.
5: Els premonitors, ¿no?
6: Exacto, eso es.
5: A tot això, no hem parlat de... Clar, això hi ha d'haver-hi un cost mínim, no? Perquè les activitats, tot té un cost a la vida. No sé com funciona això, si feu quotes, si no feu quotes, si es paga cada mes, cada dia que s'hi va.
6: Pues el Splay es una cuota única al año y se paga a principio de curso, cuando se hace la inscripción, y son 50 euros al año que pagan. Vale, entonces únicamente es para cubrir el material que se pueda gastar si se hace alguna actividad de alguna manualidad y para sacar pues el seguro correspondiente que tiene cada niño.
5: L'esplai Pessigolles actualment és l'únic esplai que hi ha al municipi. Abans potser n'hi ha hagut d'altres, no? Però ara mateix és l'únic que està en funcionament.
6: Que jo sepa, sí.
5: És una tradició curiosa això de l'esplai, no? Perquè aquí se li diu esplai, hi ha llocs que se li diu cau... Hi ha altres jocs que ho comparen amb els Boy Scouts, però no és ben bé això, els excursionistes, no? El grup escolta, no és ben bé, no? Tot està relacionat, però no és el mateix.
6: Sí, és diferent, sí. Somos ramitas diferents, però sí, bueno, Splay és més... Los caus i los que van de campamentos, pues es más natura, más... Aquí hacemos natura, claro, y hacemos excursiones y salidas, pero más aquí en nuestro lugar seguro.
5: És curiós perquè depèn d'on siguis de Catalunya, no? Ets més del cau, ets més d'esplai, i a vegades explicar-ho costa, no? Perquè l'esplai, bueno, ens ajuntem, som un grup de... No sé, a vegades costa una mica d'explicar. El que no costa res, i aprofitem per recordar-ho, és que el proper 30 de maig, que és dissabte, que seria doncs un dissabte que hi hauria esplai, però en aquest cas doncs hi haurà aquesta festa dels 20 anys de l'esplai Pessigolles a partir de les 4, amb tallers, l'actuació doncs del grup d'animació, i ho has dit també ho baixa, però ho podem dir en veu alta, no? Sí. Hi haurà xocolatada al final.
6: Sí, pels nens i les nenes, els papes i les mames no, eh?
5: Amb aquests no els hi toca, i els avis i les àvies tampoc. Però bueno, sempre hi ha algun gotet d'aquells que s'escapen, bueno. Però vaja, que no s'ha de fer res, simplement anar, acostar-se, gaudir, sí. Encara que no estiguem apuntats a l'esplai, encara que no formem part de l'entitat, podem venir i celebrar-ho aquell dia aquests 20 anys de l'entitat.
6: Sí, és una fecha especial per a l'esplai, queremos que todos vengáis y celebrarlo con todos, o sea, coste cero. Sí que habrá alguna actividad como pintacaras que tendrá un poquito de coste para cubrir un poco lo que es la fiesta, y hemos hecho camisetas nuevas también. Si alguien se quiere comprar la camiseta, pues tendrá un coste de 8 euros y para cubrir un poco lo que es el gasto de la fiesta, pero venir a la fiesta no cuesta dinero, así que podéis venir todos encantados.
5: Doncs ja ho sabeu, el proper 30 de maig aquesta festa dels 20 anys de l'esplai Pessigolles, l'esplai de la parròquia de Santa Maria de Cubelles. Avui hem tingut aquí amb nosaltres la Pilar Alonso, la seva directora, que ens ha convidat doncs, a aquesta festa, i esperem que us ho passeu molt bé i que en celebreu molts més després d'aquests vins. Que vagi molt bé.
6: Moltes gràcies.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bon dia, som el programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
5: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
7: Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per...
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia i
2: Isabel. Doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
1: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la xarxa.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
1: I avui parlem amb Xavier Pedro del GPEC i el tenim a l'altra banda del fil telefònic per parlar de la cursa solidària que ara fa uns dies va celebrar l'Institut Cubelles. Concretament, l'alumnat de primer a quart de l'ESO van prendre part d'aquesta quarta edició de la cursa solidària que va tenir lloc el passat 30 d'abril. Xavier Pedro, bon dia, benvingut.
3: Hola, bon dia, moltes gràcies.
1: Parlem d'aquest tema amb vosaltres perquè els diners recollits en aquesta cursa van íntegrament doncs, a la vostra entitat. Explica'ns una mica la xifra recollida en aquesta ocasió.
3: Doncs l'altre dia ens van informar que bueno, amb les inscripcions dels donatius que han recollit en aquesta cursa, n'havien recollit gairebé uns 650 euros per part de l'alumnat, que encara faltava, doncs, també hi ha una part de donatius que fan, a vegades amb dorsal zero, que li diuen per part del professorat, que podem ser uns 50 euros més, o sigui, que gairebé uns 700 euros havien aconseguit recollir amb aquesta iniciativa.
1: Tenim entès que el mateix projecte d'àmbit científic, a través del seu alumnat, van fer la tria d'aquesta entitat, no?, de l'associació GPEC. Què en penseu, no?, de que els escolars, o sigui, aquest alumnat, hagi optat per decidir doncs, donar aquests diners doncs, a la vostra associació?
3: Doncs mira, quan em vaig anar assabentant de com funcionava aquesta, l'organització d'aquesta cursa i la tria de les entitats a qui s'aportaven els donatius, i penso que és una molt bona iniciativa que bueno, perquè més que fins i tot els diners que es poden recollir i que es pot fer amb aquests diners, és sobretot que també té un component molt de vincle, d'establir un vincle entre l'alumnat i les entitats del territori. Em van explicar que la manera com ho fan és que l'alumnat de tercer d'ESO cada any fa com un llistat, un recull d'unes 6 entitats, més o menys, que treballin al territori, per aquí Cubelles o per la zona. I llavors són els mateixos alumnes de tercer d'ESO que passen per les diferents classes, de primer, segon i quart, i amb la informació que han trobat a internet, o sigui, doncs, ells mateixos van explicant perquè fan com uns grupets i cadascú ho escull com una entitat. I bons són ells qui venen l'entitat, no, diguéssim, entre cometes, a les diferents altres classes perquè després es facin unes votacions i siguin els mateixos alumnes qui escollin a quina entitat volen donar donatius aquell any.
1: I bé, no sé si vosaltres a partir d'aquí heu tingut altres contactes a banda d'aquesta cursa, que entenc que hi vau ser presents, no? La cursa solidària celebrada el passat 30 d'abril. No sé si heu fet altres contactes amb el mateix institut, amb l'alumnat, per acostar també l'entitat.
3: Sí, mira, vam aprofitar que per mi, jo ho vaig comentar amb la direcció i amb qui organitzava aquesta cursa, que el més beneficiós sobretot era que vam poder anar classe per classe, per fer com una activitat d'una estona, o sigui, vam passar per tot l'alumnat de tot l'Institut Cubelles per explicar quina era la nostra tasca, on anirien a parar els diners, que és el que es feien amb aquells diners, no? I és una bona manera, no?, de poder interactuar per una banda amb l'alumnat, que puguin conèixer, que sàpiguen quina tasca hi ha, i també, doncs, sobretot vam explicar molt del valor natural que tenim aquí a Cubelles, i bueno, hi havia gent que hi havia coses que les coneixien, altres persones que les coneixien, i bueno, va ser una molt bona forma de poder interactuar, no?, que això és superpositiu. O sigui que més o menys vam passar per unes 16 classes en total i deuen ser uns 400 alumnes, o sigui, això, mira, no sempre es pot fer aquesta tasca i gràcies a l'excusa de la cursa doncs vam poder establir aquesta relació.
1: Fem una mica aquesta presentació, no?, que vau compartir amb l'alumnat. Què és l'associació GPEC?
3: Uh-huh. Ah, bueno, més o menys el que els vam explicar, i el que expliquem normalment, és que és una entitat ambiental que ja fa més de 40 anys que existeix, que sobretot el que ens dediquem és a defensar la natura i el medi ambient, vale? Per això ho fem a través de la defensa ambiental, que hi ha tècnics i voluntaris que fan aquesta tasca, doncs que saben més de lleis, etc. Llavors intenten aturar doncs accions, no?, que van en contra de la natura. I per altra banda també fem educació ambiental i projectes de conservació d'ecosistemes o d'espècies, com en el cas aquí a Cubelles, que fem el tema de la conservació del corriol Camanegra, les platges. I, bueno, també fem projectes de moltes altres espècies i hàbitats que, bueno, en aquell cas sí que vam tindre força estona per poder explicar més o menys tots, i ara aquí no sé si tindria temps d'explicar tot el que fem, i, bueno, sí que a la web es pot consultar més o menys tots els projectes que fem i bueno, sempre que vulguem ho podem parlar, això.
1: Mm-hmm. L'institut, que està tan a prop del mar, no?, i tan a prop també doncs, a projectes com pot ser el del Corriol, que potser és un dels destacats aquí al municipi, pot ser un dels temes que potser més els hi ha interessat a l'hora de preguntar sobre la vostra identitat?
3: Sí, per una banda, sí, sobretot doncs, a través de preguntar i tot això, doncs sí que volíem saber a veure si coneixien, quines coses coneixien, com entenen, quina visió tenen ells dels espais naturals que hi ha a Cubelles, quins són els que coneixen. I, bueno, sí que vam veure que la platja no, normalment no s'entén, però, bueno, ni això no es passa ni amb els adults, ni amb els infants, ni a ningú gairebé, no?, que no entenem la platja com un espai natural. I sí que hi havia algunes persones que són molt positius que sí que coneixien el Corriol Camanegra, havien vist també alguns cartells que hi havia a la platja amb alguna foto, i doncs, amb això ja podien saber, fins i tot alguns sabien a quines platges eren on nidifiquen i tot això, altres que no els sonava res de res, i es van sorprendre, no?, que hi hagi un ocellet que sí que posi el niu a la sorra de la platja, i es van interessar força. Uh-huh. L'experiència va ser molt, molt positiva, eh?
1: I entenc doncs, que aquesta informació que vau traslladar a l'alumnat va ser prèvia a aquesta cursa del dia 30, o un cop s'ha recollit aquesta xifra? Com ha anat aquesta trobada?
3: Prèvia, perquè era com una forma d'animar l'alumnat a participar en aquesta cursa, per dir-li, bueno, us animem a participar i que sapigueu que si feu un donatiu, no?, que si se us demana que feu un donatiu així, que sapigueu on aniran a parar els diners, no? Per això ho vam fer prèviament i a més està molt bé, perquè pensava jo que igual la participació de l'alumnat era poca, però no, es veu que participa molta gent. Ja fa, no sé si em van dir que eren 4 o 6 anys que es fa en aquesta cursa, i bueno, que cada any té molt bons resultats.
1: Mm-hmm. Deies 700 euros recollits, crec que has dit, o...
3: 700, més o menys.
1: 700, doncs 280 participants, ja que l'aportació per nen era de 2,5 euros. Havien de fer simbòlicament un recorregut de 5 quilòmetres, que eren dues voltes a un circuit de 2,5 quilòmetres. Per tant, és més no és una gran cursa, no? És més una com un recorregut molt, molt solidari, no?
3: Sí. Això, bueno, hi haurà alguns que s'ho prenguin com a més algú més competitiu, però d'altres no, feien com, bueno, com una activitat més de les que es fan, i com un dia pues, especial, no?, dintre del programa educatiu que té l'institut, i com un dia especial, pues, bueno, anem a fer com aquesta passejada i fem una activitat que és solidària, i n'hi havia molta gent que s'ho pren d'aquesta manera, ens van comentar. Uh-huh. Però molt bé que hi vulguin participar, que tampoc és obligatori, em sembla.
1: Dins de tota la tasca que fa el GPEC, aquests 700 euros serà per un projecte concret o no sé si heu concretat una mica dins l'entitat, amb què ens contribueix?
3: Vale, en principi ho destinarem al funcionament general de l'entitat i aquí sobretot els temes de defensa ambiental, que és la part que és impossible que tingui ingressos i en canvi sí que té despeses, no? A vegades doncs, és el tema de posar al·legacions i sobretot a vegades costes d'advocats o judicials, com que tot això, aquesta part és impossible que tingui cap ingrés per part de cap subvenció ni res d'això, ho destinaríem en aquesta part.
1: Uh-huh. Xavier, no sé si hi ha alguna qüestió que no t'haguem preguntat de tot aquest esdeveniment, no? Aquesta cursa solidària, aquests diners que heu rebut per part de l'alumnat de l'Institut Cubelles i les seves famílies, no? D'aquest projecte en si. Com un últim missatge abans de tancar aquesta entrevista.
3: Bueno, que és un missatge, com a missatge és que bueno, que si ens escolta algú que tingui alguna vinculació amb instituts o amb escoles o altres organitzacions així, que bueno, es convido que es posin en contacte amb el Departament d'Educació Física de l'Institut de Cubelles perquè sàpiguen com ho fan, perquè veig que està molt, molt ben organitzat, molt ben dissenyat, molt ben organitzat i, bueno, realment els resultats són molt positius, no? Tant en participació, en motivació de la gent i bueno, establir aquest vincle que comentàvem al principi de tot de l'entrevista entre l'alumnat, entre els participants i les entitats del territori.
1: Doncs Xavier, si algú altre ens està escoltant i també vol fer alguna aportació a l'associació GPEC, no sé si rebeu allò, aportacions, d'altres ocasions, no només ara per part de l'Institut Cubelles i aquest projecte de la cursa solidària, sinó en altres àmbits.
3: Sí, que rebem donatius per part de persones particulars, a vegades per segons quina causa, projectes o causes així de defensa ambiental, i també per part d'algunes empreses, també a vegades fan donatius, o sigui, en general per entitat o per algun projecte, alguna causa que tinguin oberta. I, bueno, animem a tothom a que faci. Tant pot ser un donatiu puntual com fer-se soci o sòcia, que seria com una quota que és anual. Uh-huh. Convidem a tothom a que faci algun d'aquests actes.
1: Molt bé, doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé i seguim també amb aquesta col·laboració a la ràdio amb el Compartim la platja amb la natura, els propers capítols que també engegarem ben aviat. Moltes gràcies.
3: Perfecte, moltes gràcies.
0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: I avui a l'altra banda del fil telefònic tenim a Jordi Romeu. Ell és professor d'Educació Física de l'Institut Cubelles i també és responsable d'un dels projectes que es porta a terme, que és aquesta cursa solidària que va celebrar l'Institut ara fa unes setmanes, ara fa uns dies. Es va fer aquesta acció aquí al municipi per tal de recollir diners per una entitat concreta que és el GPEC. De tot això en volem parlar avui amb Jordi Romeu. Aquí tenim a l'altra banda, com dèiem, del fil telefònic. Jordi, bon dia, benvingut.
5: Hola, bon dia.
1: I explica'ns una mica com ha anat aquesta cursa solidària que, de fet, celebreu des de fa, crec que, 4 edicions, no?
5: Sí, aquesta edició ha sigut la quarta que fa que celebrem a l'Institut Cubelles la cursa solidària, que és un esdeveniment esportiu i solidari que fem al nostre centre, que comença bastants mesos abans de que es celebri la pròpia cursa com a tal, ja que els alumnes de tercer ESO han de buscar una associació a qui destinar doncs, aquests beneficis econòmics i un cop les han buscades i tot l'alumnat del centre l'escull a través de votació, doncs ens posem en contacte amb aquesta associació i un cop ens diuen que estan d'acord en participar amb nosaltres, és quan realment doncs, comença l'organització com a tal de la cursa, que acaba culminant doncs, en el dia en el que els nois i noies de l'Institut doncs, estan corrent pels carrers de l'Institut Cubelles i que els beneficis que obtenim a través del que paguen les famílies perquè els nois i noies participin doncs, van a l'associació, que en aquest cas aquest any era el GPEC.
1: Uh-huh. I jo... Clar, cada any heu de triar una entitat diferent, no? Són els propis alumnes, no?, que fan aquesta tria?
5: Sí, els alumnes de tercer ESO, cada any ho fem així, dins de l'hora de projectes estem que realitzem aquí al centre, busquen una sèrie d'associacions que l'únic criteri que posem nosaltres és que tinguin com a eix de treball el tema de la cura del medi ambient. I aleshores, a partir d'aquí, doncs, busquen associacions, presenten, tapant com una mena de presentacions de cada una de les associacions i passen per les diferents classes de l'Institut a explicar doncs, la missió de cada una d'aquestes associacions i després els alumnes de l'Institut voten i la que surt més votada doncs, és la que en principi surt escollida doncs, això per amb qui col·laborem i donem els beneficis econòmics de la cursa.
1: Uh-huh. És la edició número 4. Com va néixer? És a dir, no sé, com va sorgir aquesta idea d'impulsar aquesta cursa solidària aquí a l'Institut?
5: Bueno, nosaltres creiem molt en els projectes de centre i en coses que formin part una mica com de la cultura del centre i que estiguin com al calendari de l'Institut on saber, doncs, mira, cada final de curs tenim aquest esdeveniment. I també teníem ganes de fer alguna cosa que estigués vinculada amb el tema de la solidaritat i que tingués com a objectiu doncs, això, el col·laborar sense haver d'obtenir res a canvi i juntant una mica amb el projecte d'Escola Verda que estàvem iniciant com a institut i per altra banda doncs, el tema de la programació que tenim d'educació física a l'institut, tot aquest caldo de coses és el que ens va acabar portant a pensar en fer una cursa solidària que ja et dic, vam començar fa 4 anys i aquest any ja estem fent la quarta edició i penso que cada any va funcionant millor i l'alumnat ja és una cosa que sap que està al calendari que fins i tot jo crec que espera.
1: Uh-huh. Fes-nos una mica també de valoració de com va anar aquesta cursa celebrada el 30 d'abril en quant a, doncs, a participants, no? A la xifra recaptada, que si no ens equivoquem ens han indicat que eren uns 700 euros.
5: Sí, aquest any hem recaptat poc més de 700 euros, 700 i poc, que és una xifra superior a la d'anteriors anys, perquè sí que és veritat que aquest any, cada any participen molts alumnes, però possiblement aquest ha sigut l'any que més alumnes han participat del total d'alumnes de primer, segon, tercer i quart d'ESO.
1: I aquests diners doncs, ja s'han lliurat a l'entitat GPEC, on les properes setmanes es lliurarà?
5: Sí, això és imminentment, estem en contacte amb ells, un cop ja vam acabar la cursa i de més i estàvem tancant tots els temes organitzatius, doncs si una de les coses que vam fer va ser posar-nos en contacte amb ells, primer per agrair-los haver volgut col·laborar amb nosaltres, perquè també l'associació va dies previs a la cursa doncs, va venir a l'institut també de primera mà a explicar el que feien i de més, que això també ajuda a motivar els alumnes, i ara sí, ara estem acabant de tancar el tema per poder doncs, fer aquest traspàs de diners que hem aconseguit.
1: Uh-huh. Xavier Pedro, un dels membres d'aquesta entitat, parlava amb Ràdio Cubelles i destacava també aquest vincle que es crea amb l'alumnat i aquests valors doncs, que ell considera molt positius pel que fa a aquesta iniciativa impulsada pel vostre centre educatiu, i ens comentava que ja tenien doncs, clar una mica cap a on anirien aquests diners recaptats. Explicava que principalment doncs, aquelles accions de defensa ambiental, especialment aquelles relacionades amb processos jurídics, al·legacions o altres actuacions que sovint no es poden finançar doncs, amb subvencions. En Xavier Pedro ens explicava això i també animava també a altres centres educatius i entitats a interessar-se per aquest model de cursa solidària que heu engegat. No sé si això també doncs, ho valoreu positivament, no? Aquests resultats que ells consideren que són positius pel que fa a aquesta implicació i el que suposa també aquests diners recaptats que van a un destí, no? Aquesta investigació, no? Aquestes accions de defensa també ambiental.
5: Home, qualsevol cosa, qualsevol valoració externa a l'Institut que ens reconegui la feina ben feta i el treball que fem sempre com a centre educatiu ens agrada perquè vol dir que algunes coses estem fent bé i això sempre és bona senyal. I també una mica en relació al que comentava el Xavi, per part dels alumnes també veure que a lo que estan participant o a lo que estan destinant els seus diners a veure cap a on van i per què serveix o que té una utilitat, doncs crec que també per nois i noies que estan creixent, que tenen entre 12 i 16 anys, doncs és superinteressant.
1: Uh-huh. Explicava ell mateix, no?, que el fet que aquesta entitat hagi pogut entrar dins l'institut i explicar el seu projecte a uns 400 alumnes, explicava ell, perquè havien passat per totes les classes i per tant, havien pogut intercanviar una mica què coneixia, no?, l'alumnat d'aquesta entitat de GP que actua també aquí al municipi, sobretot en projectes com el Corriol, Cama Negra.
5: Sí, és el que et deia, una de les coses que més ens agrada d'aquest projecte també. Més enllà del propi esdeveniment de la cursa, és tot el que precedeix al propi dia de la cursa. El fet de que l'alumnat hagi d'escollir una associació i que després aquesta associació escollida, doncs el que dèiem, que vingui a l'institut i que expliqui de primera mà el que fan i que els alumnes puguin preguntar coses i aprendre. Vull dir, això és una de les parts més riques de la cursa solidària, estic segur.
1: Uh-huh. Jordi, no sé si ara tens la dada o no, però per recordar aquestes quatre edicions, enguany ha estat el GPEC, però heu anat també donant altres aportacions a altres entitats. No sé si ho recordes una mica.
5: Sí, vam col·laborar també amb GEVEN i amb ARBA, amb ARBA Natural.
1: Uh-huh. I GEVEN també.
5: Sí, que el nom pot posar la composició, que s'ha anat molt, però sí, són associacions diferents i de fet és amb la que vam col·laborar o l'any passat o l'anterior.
1: Uh-huh. I ARBA Litoral Cubelles, no?
5: Sí, exacte.
1: Molt bé. I de cara a altres anys, doncs entenc que cada any són els mateixos alumnes d'elles de tercer, no?, que cerquen una mica les entitats i a partir d'aquí també decideixen, no?, amb aquestes votacions.
5: Mm. Clar, jo ara no sé dir quina serà l'associació amb la que col·laborarem l'any que ve, perquè és això, primer l'alumnat l'any que ve estarà fent tercer d'ESO haurà de fer com una recopilació i escollir unes quantes, i després haurà de ser l'alumnat tot el centre que estigui l'any que ve aquí a l'institut, que ho voti. Uh-huh. Aleshores, sabrem que les condicions seran aquestes, que sigui mediambiental, etcètera, però no podem saber quina serà l'associació amb la que col·laborarem a la cinquena edició de l'any que ve.
1: Uh-huh. Una edició ja que marca una continuïtat, no?, un número una mica més rodó, no?, 5 anys ja, ja són, no sé, és una xifra més significativa, no?, és a dir, de continuïtat, sí. També.
5: Sí, exacte, això també és una cosa que reconforta, perquè vol dir que és una iniciativa que en el seu moment vam iniciar i que si es manté al llarg dels anys perquè funciona.
1: Uh-huh. Jordi, no sé si hi ha algun altre projecte que vulguis comentar, que hagueu celebrat també al llarg de tot el curs, pel que fa a aquesta escola verda que ens indicaves, no?, que són projectes que sorgeixen també d'aquest programa Escola Verda, no?
5: Una de les altres grans iniciatives que fem a l'Institut com a Escola Verda és el tema de com vam impulsar la nova gestió de residus i de reciclatge a l'Institut, que això ja fa uns quants anys que ho venim a fer. I després també tenim el tema de l'any passat, que això també va ser una mica notícia, que en col·laboració amb l'Ajuntament doncs vam repartir bocanrols a tot l'alumnat de l'Institut per intentar doncs reduir també els residus que l'alumnat generava al portar l'entrepà o l'esmorzar al centre.
1: Uh-huh. Entenc doncs que hi ha molta feina també de conscienciació que fa l'Institut cap a l'alumnat i bé, si es fan aquests projectes és perquè cal insistir-hi, no?, una mica també.
5: Sí, i realment també és important interpel·lar l'alumnat, però també a les famílies i això, intentar educar entre tots una mica cap a la cura de l'entorn i del medi ambient, i especialment en aquell entorn que tenim més a prop, les platges de Cubelles, les muntanyes de Cubelles, tot el que és l'entorn més proper, doncs és el més important.
1: Uh-huh, però s'actua dins el centre, quan dius gestió de residus i reciclatge?
5: Sí, exacte, sí.
1: Exemples tan senzills com pot ser doncs l'entrepà que portem per esmorzar, que portem el book and roll de l'Ajuntament i no utilitzem paper d'alumini?
5: Exacte. De fet, és una de les coses, inicialment, quan vam començar tot el tema d'Escola Verda, vam incidir molt en el tema del reciclatge, però amb mesures com la que et comento dels book and rolls que es van repartir l'any passat als alumnes, el que buscàvem no era només el reciclatge, sinó també el primer punt, no?, que és el de reduir els residus. I això és el que estàvem intentant fer amb aquesta iniciativa i realment ho hem aconseguit, perquè sí que hem notat que des que tenim aquests envasos utilitzables, doncs la fracció de plàstic d'envasos d'un sol ús que recollim setmanalment aquí a l'Insti, doncs s'ha reduït. És a dir, sí que hem notat que generem menys residus des que vam repartir aquests book and rolls a l'alumnat.
1: Per tant, tot és gestió interna, no feu un projecte més de dir l'entorn, no? O també?
5: No, en aquest cas no, tot això és intern de centre, exacte.
1: Uh-huh. I pel que fa també a l'ús també del consum del centre, no sé si també es fa un control també de dir o un seguiment de les necessitats per traslladar-les a qui toqui.
5: No, la veritat és que això no ho fem com a tal, però pot ser una iniciativa que podríem engegar en altres cursos, o fins i tot que sigui el propi alumnat qui en el marc de les hores aquestes de projectes que fem al centre doncs pugui realitzar-ho, sí.
1: Uh-huh. Molt bé, no sé si hi ha alguna qüestió que no t'haguessin preguntat, Jordi, de tot plegat, aquesta cursa solidària, d'aquesta escola verda, aquest projecte que manteniu des de l'institut de fa un temps.
5: No, per part nostra penso que això m'ha explicat una mica en què consisteix i seguir animant a les famílies a que quan l'any que ve celebrem la cinquena edició doncs segueixin col·laborant, perquè realment és una iniciativa que crec que és un dia xulo a l'institut i que penso que funciona molt bé aquesta cursa.
1: Uh-huh. I que per dur-la a terme entenc doncs, que necessiten tant la col·laboració de les famílies com també a nivell logístic, no? Suposo que l'Ajuntament també ha hagut de tallar carrers amb la policia local,
5: sí.
1: No?
5: Sí, realment també, mira, ja aprofitem també doncs, per agrair a la brigada i a tots els contactes de la regidoria d'ensenyament que ens ajuden, perquè sí que és així, la gestió interna de la cursa depèn de nosaltres, però l'Ajuntament ens col·labora amb nosaltres i sense la seva col·laboració seria impensable. La policia tallant carrers, la brigada ajuntant-nos a muntar coses el dia de la cursa, és a dir, són col·laboracions que si no es produïssin la cursa no funcionaria igual de bé, segur.
1: Uh-huh. Doncs Jordi i Romeu, des d'aquí doncs, hem fet aquesta valoració. Recordem l'any que ve cinquena edició, entenc que se seguirà amb aquest recorregut de 5 quilòmetres per l'entorn, no? del centre. Hi ha l'opció del quilòmetre zero, que és col·laborar, no? Directament.
5: Sí, jo crec que això és una cosa que quan al final de curs ens reunim per comissions i ens haguem de reunir la comissió que organitza la cursa solidària valorarem, però jo penso que l'haver funcionat també els últims anys, crec que no modificarem gaire cosa el recorregut i, a més, jo crec que seguirà sent bastant igual a la cinquena edició.
1: Uh-huh. Doncs res més, moltes gràcies per la teva participació avui aquí a Ràdio Cubelles amb aquesta valoració d'aquestes informacions que avui estem traslladant també al nostre municipi. Moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.

0: música, més informació, més entreteniment, igual a Ràdio Cubelles. Segueix la nostra programació.
1: El proper 20 de juny, el Club de Bàsquet Cubelles organitza el torneig 3x3 Respect. És la segona edició que se'n fa ja d'aquesta competició i per parlar-ne tenim a l'altra banda del fil telefònic el president del Club de Bàsquet Cubelles, l'Ivan Puigmartí. Ivan, bona tarda.
2: Hola Marc, bona tarda.
1: Bé, 20 de juny arriba aquesta segona edició del 3x3 Respect. Ara ho comentàvem, heu canviat una mica el títol per englobar-ho tot una mica, però és el torneig contra la LGTBI-fòbia i l'edatisme. Tot això ho heu resumit amb el 3x3 Respect. Explica'ns una mica, per als que no coneguin aquest torneig, com funciona.
2: Mira, això és una iniciativa que va tindre el Sai Garraf, que es va posar en contacte amb nosaltres, aviam si en commemoració l'any passat del dia contra la LGTBI-fòbia a l'esport, podíem fer alguna cosa. I vam fer un parell de voltes i se'ns va acudir un format de torneig de bàsquet que no tingués en compte ni la perspectiva de gènere ni l'edat. Com una demostració de que la segregació binària tradicional del bàsquet d'homes, dones i també per edats, pues que potser no era sempre necessària i que es podia fer un torneig que fos amb un caràcter divertit i que fos amb un caràcter lúdic, però no per això deixés de ser competitiu. I ho vam posar a prova i l'any passat va ser un èxit i aquest any repetim. Obrim una miqueta l'espectre, ja no és tan concret en que sigui una reivindicació exclusiva de la LGTBI-fòbia, però té el mateix esperit.
1: L'any passat recordo que en parlàvem que a més obria la porta a que gent que habitualment no podia jugar junts per a aquestes classificacions que comentaves abans ho poguessin fer, no? Poguessin competir.
2: Així és, de fet em sembla que som inèdits a Catalunya com a mínim, perquè sí que és veritat que en alguns llocs hi ha tornejos mixtes, però segueixen restringint-ho per edats. En canvi, en el nostre no hi ha cap restricció. Tu pots fer un equip entre 3 i 6 persones, amb la gent que vulguis, amb les persones que vulguis, i dona igual. L'únic que et demanem és que decideixis amb quin esperit vens a jugar. Hi ha 4 nivells d'intensitat, diguem, des del més relaxat, que seria el family, que diguem nosaltres aquest any, que és, doncs, això, orientat a les famílies o a la gent que ve amb un esperit lúdic i que vol participar sense tindre un gran nivell de bàsquet, potser, o que hi ha pares amb nens petits, o, bueno, absolutament qualsevol cosa, i entrar aquí en la categoria family. Després tenim una categoria una mica superior, que és la que diem chill, que aquí el que posem és gent que o són molt jovenets, que sí que van amb esperit de competir, però són equips amb gent molt jove, o gent que, pel que sigui, doncs, vol assegurar-se de no tindre lesions i vol jugar a un ritme baix. I després hi ha les dues superiors. La següent ja és per gent de bàsquet, ja perfil federat i que vull jugar en sèrio, i la superior és la pro, que és els que es volen apuntar a jugar, a competir amb els millors. L'any passat ja teníem aquests 4 grups i vam tindre absolutament de tot, des de famílies trans amb nens petits a la categoria familiar, que jugaven doncs, amb equips de dones que feia 40 anys que no havien jugat a bàsquet i els feia il·lusió tornar-hi, i en l'altra banda de l'espectre teníem un equip com uns que es van apuntar que es deien los de la NASA, que hi havia 2 nois i 2 noies, 3 d'ells jugaven a l'Ep Oro i l'altre a l'Ep Plata, doncs, amb un nivell superalt, que de fet van guanyar el seu torneig.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Per tant, com dèiem, al final l'única condició és ser persona i voler jugar a bàsquet i que t'agradi i passar-ho bé, no?
2: Així és.
1: No n'hi ha més.
2: L'únic que et demanem és que decideixis amb quina intensitat vens. Si vens a competir per totes, vens a competir una mica més light, vols competir però no et vols fer mal, o vas amb un equip que sou molt jovenets i amb poc pes i això, o vols una jornada lúdica, passar-t'ho bé a riure i a jugar amb qui et toqui, i a concentrar-se amb famílies, amb gent que fa molt temps que no juga,

0: amb gent gran, qualsevol cosa.
1: Això serà el proper 20 de juny, des de les 9 del matí fins les 4 es té previsió, però bueno, això dels 3x3 sí, també va una mica en condició dels equips i de com vagin
0: bueno,
1: els partits.
0: A nosaltres el que la solució que hem aplicat aquest any, perquè ens va agradar molt el format de 9x3, que al final acaba sent les 4 amb les entregues de premis i això, ens va agradar molt que fos només al matí, perquè si és dura molt més, si se'n va ja cap a la tarda, se'ns fa molt llarg, és molt cansat, són molts partits i fa molta calor el juny. Llavors, la idea és fer de 9 a 3, i què passarà? Doncs que hem sol·licitat l'ús de tot el poliesportiu, és a dir, el torneig tindrà com a mínim 4 pistes simultànies, però depenent de l'èxit que hi hagi les inscripcions, anirem obrint fins a un màxim de 8. És a dir, depèn de la gent que s'apunti, obrirem més o menys pistes amb l'objectiu de seguir acabant a les 3.
1: Inscripcions ja estan obertes, com es poden fer?
0: A través de la nostra pàgina web trobem tota la informació d'horaris i preus i tot, són preus super baixos, tant la inscripció que és de 5 euros, inclou una assegurança a través de la Federació Catalana, inclou samarreta i una welcome back amb un munt de coses que la gent que patrocinarà ens ficarà dintre. I quan el bar també tindrà preus superpopulars. Com és un format de 9 a 3, doncs hem de poder disposar de servei d'entrepans calents i poder fer un àpat, si no te'l portes tu de casa, que tinguis una solució. I, per exemple, coses com l'aigua estarà superbonificada, perquè aquí no muntem el bar per fer negoci, al final és un servei perquè la gent pugui, no tindrà que portar-se els tàpers de casa si no volen.
1: Aquesta és la iniciativa que naixia l'any passat, com deies tu, doncs a través del servei de la CIA, aquest servei integral, no me'n recordo de l'acrònim,
0: però servei
1: d'atenció integral del Garraf. Que habitualment ja doncs, té altres serveis a Cubelles, a l'Espai Jove i en diferents jocs, als instituts, i que va néixer doncs, amb aquesta col·laboració amb el Club de Bàsquet Cubelles. Abans deies que éreu pioners. No sé si heu tingut, no sé, el retorn d'algú que hagi dit hosti, doncs això allà o alguna altra banda s'ha fet i també ha funcionat.
0: De moment no, pensa que el primer cop va ser l'any passat i que els 3x3 és un tipus de competició que es sol donar a l'estiu. Així que encara tenim rèpliques. Jo espero que sí, tant de bo la gent s'ha encantat de la vida que ens copiessin i hi haguessin molts més tornejos que no contemplessin la perspectiva de gènere ni l'edat per competir, perquè és el que ens interessa precisament és fer difusió d'aquesta idea. Amb el SAI, ho ha treballat, ha fet difusió, ha parlat amb moltes entitats i aquest any comptem amb molt més suport dintre de la seva pròpia organització, a nivell ja comarcal, inclús a nivell diputació, i a nivell d'entitats que estan orbitant alrededor de la perspectiva de LGTBI, també comptem amb més suport que mai. De fet, les Panteres Drogues, que és una entitat que reivindica precisament la LGTBI-fòbia a l'esport, es presentarà i són partners oficials i portaran equips de Panteres Drogues, que els tindrem aquest any.
1: Perfecte, doncs sí. Ja ho sabeu, si voleu jugar a bàsquet, gaudir d'una jornada doncs lúdica i a més participar doncs d'aquest torneig tan peculiar i de moment únic, doncs teniu el 3x3 Respect organitzat per el Club de Bàsquet Cubelles i el SAI, ja ho sabeu, cbcubelles.cat, la pàgina web del club, doncs allà teniu tota la informació i també doncs els links per fer la vostra inscripció. Ivan,
0: si em permet, m'agradaria un últim apunt sobre la inscripció, precisament.
1: Digues.
0: Perquè algú ens està escoltant i està plantejant-se si anar o no anar, si fer un grup o no fer-lo. Hi ha un tema important, que és que hem aconseguit que l'assegurança per aquest torneig sigui innominada. Val? Sembla una tonteria, però no hi ha moltes companyies d'assegurances que contemplin aquest format i això per nosaltres és superimportant. L'hem buscat, l'hem trobat i com l'any passat, l'assegurança s'ha innominat. Això què vol dir? Vol dir que tu, el teu procés d'inscripció tot aquest el procés administratiu d'apuntar-te, de participar i de que en cas d'accident passés alguna cosa està assegurat, ho pots fer amb el teu nom sentit. No et demanarem el que posa el DNI, no ens importa el que posa el DNI. Hi ha molta gent que no s'identifica amb el que posa el seu DNI. Val? En aquest cas, en aquest torneig, ens pots donar el teu nom sentit. I amb aquest nom participaràs i si hi ha algun accident que no vulgui, estaràs assegurat amb aquest nom.
1: Perfecte, una passa més en tota la que és aquesta reivindicació, no? També en el món de l'esport, i bé, la prova està en aquest 3x3 Respect, que doncs serà el proper 20 de juny, dissabte 20 de juny, al Poliesportiu Municipal. Ivan, no volia acomiadar l'entrevista sense preguntar-te també per al final de temporada. Cada setmana, doncs, si no ha acabat alguna competició, està a punt de fer-ho. No sé com valores aquest final de temporada del Club de Bàsquet Cubelles, d'aquesta també primera, la teva primera temporada al capdavant del club.
0: Bueno, en realitat és la segona, perquè l'anterior ja em va tocar.
1: Va tocar al final, no?
0: Sí, bueno, al principi, de fet, l'únic acte que no vaig fer com a president durant tot l'any va ser la presentació d'equips, però immediatament després ja vaig haver d'assumir el càrrec. I, bueno, no ho sé, encara és d'hora. Hi ha processos que s'estan tancant. Jo crec que estic molt content amb alguns equips que tenen una línia i una trajectòria espectacular. Però sí que és veritat que arribem a un punt que serà complicat aquest any. De fet, dijous que ve tinc una reunió de junta per valorar què passa amb tots aquests equips que per salt de categoria d'edat s'han de desfer, s'han de desdoblar. Que vull dir, tenim equips que tenen dos franges d'edat que en aquest any s'han pogut solapar, però en el que ve ja no. Llavors s'hi ha de pensar a veure què fem. Estarem entretingut uns dies. Però bueno, quan ho tingui més paït ja et trucaré i ja farem una xerrada.
1: Molt bé, doncs en tot cas aquesta recta final de les competicions que doncs, també estan arribant al final, i m'imagino també que preparant el campus d'estiu, no? Les activitats d'estiu per a tots aquells que vulguin seguir una mica l'estela del bàsquet i a la vegada gaudir de l'estiu.
0: Així és.
1: Doncs suposo que la informació també la teniu al web.
0: Tota la informació està al web. Sí, sí, tens des del torneig que farem al juny, als casals. Intentem actualitzar-la i tindre-la al dia. És un bon mitjà per saber com està el club i seguir-li el pols. Si no, sempre estarem oberts al mail, a cbcubelles@gmail.com, o al telèfon del club que surt publicat a tot arreu.
1: Perfecte. Doncs ja ho sabeu, si a l'estiu també voleu seguir practicant el bàsquet o els vostres fills o filles volen seguir doncs, jugant a bàsquet, doncs tenen els casals també previstos per aquest estiu. Abans, però, arribarà aquest 20 de juny a aquest 3x3 Respect, com sempre, i com hem dit, tota la informació a cbcubelles.cat, allà teniu la informació i també els links d'inscripció. Ivan, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i bé, doncs desitjar-vos sort i empenta per aquesta nova edició d'aquest 3x3.
0: Doncs moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu a les entitats de Cubelles d'Esport, que fa molta falta i us ho agraïm moltíssim.
1: Que vagi bé, adeu-siau.
0: Que vagi bé, adeu-siau.
2: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de l'FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles amb Josep Lluís Villanueva.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, quasi bé estiuenc ja, amb sol i cel clar, amb algunes pinzellades de núvols alts a l'inici final del dia, molt poc destacables i que només entreniran una mica al cel, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 16 graus de mínima, mentre que la màxima pujarà una mica més i estarà entre els 24 o acostant-se als 25, amb una humitat moderada. Vent feble i variable al matí i marinades de mitjorn a la tarda, fent que la mar la tinguem arrissada la major part del dia. Per demà esperem ja un dia d'estiu, amb temperatures que poden superar els 25 graus que és de màxima, que és el que marca el llindar de temperatura d'estiu. Per tant, demà temperatures i dia més propi de juny que de maig, tot amb sol i cel clar, tot i que no es descarta puntualment algun banc de boira o núvol baix costaner enganxat a la costa a primera hora de la tarda, si és que arriba a produir-se pel contrast de temperatura entre el terra i el mar, amb una temperatura que, com dèiem, estarà entre els 16 o 17 de mínim aquesta nit, però que demà superarà els 25, amb una humitat alta de nit moderada de dia i amb vents febles amb terrals a l'inici i final del dia i de mitjorn al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada, plana o arrissada, en tota la jornada.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Els partits de l'oposició han proposat un ple extraordinari sobre l'estat del municipi. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP també han sol·licitat una junta de portaveus per informar-se sobre els problemes dels últims mesos entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda. Aquest dijous, els 5 partits de l'oposició de l'Ajuntament han sol·licitat per instància dues peticions. D'una banda, la celebració d'un ple extraordinari sobre l'estat del municipi i de l'altra, una junta de portaveus sobre els problemes amb Hisenda i el pagament a proveïdors. Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP consideren que, tal com s'està fent en altres ajuntaments, a Cubelles també es podria establir un ple sobre l'estat del municipi que serveixi per repassar com avança el mandat. Així s'ha expressat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
3: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Cubelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi, suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat.

0: Ramon García serà el relleu a la CUP de Cubelles. El regidor Dani Pérez ha anunciat que preveu que el seu últim ple municipal sigui el del mes de juliol que ve i que a partir d'aleshores doncs entri en Ramon García, qui anava al número 7 en la candidatura del 2023. Així ho ha confirmat Dani Pérez en declaracions a Ràdio Cubelles.
1: A les CUP no sempre hem pensat que fer política, ja sigui municipal o supramunicipal, no és un negoci, no és una feina, no és una manera de viure. I a molts municipis doncs, ja s'estan fent aquests relleus doncs, perquè el nou regidor que entri vagi agafant rodatge de cara a la propera legislatura. No? Des del mes de novembre, desembre, ja estan, a molts municipis de la CUP estan renunciant als regidors i estan entrant els nous, i aquí Cubelles doncs, no podem fer una excepció. No? Ara sí dir-te la primícia. Bueno, el regidor que entrarà és el Ramon García, que és el cap de colla dels gegants, i és el regidor que em substituirà a mi en breu. Esperem que durant aquests, que acaba molt tard, jo esperem que el ple de juliol sigui el meu últim ple, si és que no és abans, no?
0: D'altra banda, la CUP de Cubelles encara no ha pres cap decisió definitiva de com serà la seva candidatura per l'any 2027, ni tampoc qui serà el cap de llista de cara a les pròximes eleccions municipals.
2: Aquest proper divendres, 22 de maig a les 7 de la tarda, a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria de Cubelles, s'acollirà la presentació del llibre El Barça, la nostra vida, de Joan Soler. L'esdeveniment, organitzat conjuntament per l'Associació Els Amics del Castell i la penya barcelonista de Cubelles, comptarà amb la presència de l'autor, que és periodista i també impulsor del projecte Cultura de Grada. L'obra de Joan Soler es presenta com un relat emotiu i personal que busca retre homenatge a les generacions de pares i avis que han transmès la passió pel Futbol Club Barcelona i els seus descendents. A través d'experiències viscudes pel mateix autor, el llibre repassa moments claus de la història recent del club, des del Dream Team dels anys 90 fins a l'era daurada d'en Pep Guardiola i Leo Messi, passant per èpoques de travessia pel desert i la posterior recuperació de l'alegria amb Ronaldinho. Segons ha explicat el mateix autor a Ràdio Cubelles, el llibre reflecteix una memòria col·lectiva que comparteix la majoria de seguidors culers. La presentació a Cubelles no seguirà el format tradicional, sinó que s'enriquirà també amb la mostra de material de l'Univers Cultura de Grada, una iniciativa que l'autor lidera a les xarxes socials i que s'ha convertit en un moviment itinerant per diferents municipis de Catalunya. Els assistents podran conèixer de prop i adquirir productes de disseny retro, com ara bufandes o banderes de creació pròpia que reivindiquen l'animació tradicional. Així ho explicava el mateix Joan Soler a Ràdio Cubelles.
3: I al final és això, és un relat molt, molt íntim, molt personal, que també serveix per reivindicar la cultura de Grada en un context on ara mateix el futbol modern fa que absolutament tot el que té a veure amb el futbol sigui un negoci. Bueno, el bo de les nostres presentacions és que ho complementem amb material de Grada. Si nosaltres allà portarem el que vindria a ser un mini tot Grada, aquests esdeveniments que fem, i portem doncs, material retro, material de bufandes i banderes que fem nosaltres, i per tant queda molt complet, perquè és més el passar una estona divertida que no tant el format clàssic de vinc, hablo de mi libro, com diu aquell, i marxo, sinó que és el contrari, és veniu, teniu ja el material per si em voleu comprar i després de cap d'una estona doncs, fem la presentació i patem la xerrada. Vull dir que realment és un format on creiem que s'ha de reinventar una mica la manera de viure aquestes experiències barcelonistes, i la veritat que està anant molt bé. Vull dir, la setmana passada, bueno, fa dos, el 8 de maig, vam estar a Sant Cugat i va ser una jornada fantàstica, no? I la gent allà explicant anècdotes seves, compartint, no?, idees de quines bufandes podríem fer o quines banderes, i la veritat que ens ho passem molt bé, i per això, doncs, home, venir a Cubelles, la veritat que ens fa molta il·lusió, perquè segurament serà, si no l'última, la penúltima presentació que farem aquesta temporada, perquè ja s'acaba tot, i ja fins setembre no reprenem el ritme.
2: A més de la part literària i del merchandatge, l'acte servirà per debatre sobre el model actual del futbol modern i del Futbol Club Barcelona. Soler aprofita aquestes trobades per defensar un Barça més social i accessible per als socis, reivindicant preus populars per les entrades i criticant la mercantilització de l'esport que vivim ara mateix. La cita serà el proper divendres a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria de Cubelles.

0: El govern local ha aprovat un increment del 7% de la tarifa de l'aigua i ha anunciat que encara s'haurà de pujar més aquest 2026. Segons ha explicat el regidor Josep Maria Auguer, en el ple d'aquest dimarts, els plecs de la concessió del contracte de l'aigua permeten que l'empresa demani un augment d'un 7% anual els primers anys i una revisió de preus a partir dels 2 anys, que tocaria a partir de l'octubre que ve. Aquest dimarts, en el ple ordinari del mes de maig, el govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Covelles en Comú han aprovat aquest increment de la tarifa de l'aigua a Covelles d'un 7%, tal com ha explicat el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Auguer. És un encariment anual inclòs en els plecs de la concessió.
1: Aquesta concessió es va signar 25 anys i, entre altres clàusules administratives que contemplaven, era un increment del 7% anual els 5 primers anys. Per tant, el que portem a ple és aquesta pujada.
0: L'oposició ha votat en contra d'aquest increment, excepte Junts per Covelles, que ha optat per l'abstenció. En la seva intervenció, el regidor de la CUP, Dani Pérez, ha preguntat per la possibilitat que aquest encariment de l'aigua acabi sent més elevat per l'augment de les tarifes en alta, segons els havia plantejat fa uns mesos enrere el mateix govern municipal.
2: El que veiem aquí és que sembla que volen deixar aquest marrón de l'augment del 30%, que pot acabar sent un 27%, perquè sí que van dir que era una dada aproximada. Però una dada aproximada al 30, passar al 7 vol dir que aquí s'han menjat un percentatge important i repeteixo que sembla que ens volen deixar aquest marrón el proper govern que entri.
0: Des del govern local, Josep Maria Auguer ha reconegut que a finals d'aquest mateix 2026 potser s'haurà de decidir un altre increment de l'aigua relacionat amb les tarifes d'Aigües Ter Llobregat, que s'han apujat un 36% aproximadament des del 2024. I, per tant, la concessionària pot reclamar una revisió de preus.
1: Els nostres serveis jurídics el que ens han aconsellat és que a l'octubre d'aquest any, al cap de 2 anys de formalitzar el contracte, hi ha unes revisions de preus, que hi ha una fórmula polinòmica que és automàtica. Al mateix temps que hi ha aquest 7% que és per contracte, també hi ha aquesta revisió de preus de la fórmula polinòmica. Per tant, fent cas als criteris de la secretaria i intervenció, vam creure necessari ara passar aquest 7% d'increment que ve dels plecs de la concessió, i un cop l'empresa concessionària ens entri aquesta regularització ordinària per plecs a l'octubre, es veurà què és el que dona la fórmula polinòmica.
0: Per la seva banda, Vox ha lamentat que els informes tècnics relacionats amb aquest increment de l'aigua no hagin pogut comptar amb la validació de l'enginyer municipal, que està de baixa, ja que és l'únic tècnic qualificat en aquestes qüestions.
3: En resumen, que el propio técnico reconoce que no es especialista en la materia, que el ayuntamiento no tiene a día de hoy a disposición un técnico que necesite y que reúna las condiciones necesarias para hacer el informe, elaborar el informe técnico que se requiere, y que el informe se basa simplemente en revisar la documentación contractual. Nosotros consideramos que aprobar este punto hoy, sin tener el informe del técnico correspondiente, es una informalidad, y por eso nuestro grupo va a votar en contra.
0: El regidor Auguer, però, ha respost que ja està convocada una borsa per contractar un enginyer substitut, i ha defensat també que la decisió d'incrementar aquest 7% de la tarifa de l'aigua ha comptat amb la revisió tècnica adequada justament per aquesta qüestió. En el ple municipal d'aquest dimarts també s'han debatut 6 mocions diferents, 2 de les quals han quedat aprovades. Per unanimitat s'ha demanat la protecció de les pensions de les persones que han cotitzat més de 40 anys, una moció proposada per Covelles en Comú. També ha prosperat, amb una abstenció del regidor Narcís Pineda de Covelles en Comú, la moció de suport al col·lectiu Girasol per les discapacitats invisibles, presentada per Vox i que ha rebut l'adhesió de diversos grups municipals més. En canvi, la resta de propostes de Vox, la CUP i el PP han acabat rebutjades. En aquests casos s'havien plantejat mocions sobre el control, l'actualització i la verificació del padró municipal per part de Vox, un text per la transparència ambiental, el control públic i el seguiment municipal de les obres en l'àmbit de l'antiga tèrmica, a proposta de la CUP, La mateixa CUP va proposar també la protecció de la salut pública davant la contaminació atmosfèrica i la garantia de transparència informativa, i el Partit Popular una moció per fer millores en el servei de transport urbà. Tots aquests casos, com dèiem, han acabat rebutjats.
4: L'Institut Cubelles afegeix a les protestes educatives i reclama més recursos i menys burocràcia. En una entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, la directora del centre, Sònia Ruiz, ha defensat les mobilitzacions dels docents i també ha denunciat la manca de suport pel que fa a l'escola inclusiva, reclamant també ampliar l'oferta postobligatòria al municipi. Durant la conversa amb Ràdio Cubelles, Sònia Ruiz ha explicat les reivindicacions del centre en el marc de les mobilitzacions educatives que s'estan produint arreu de Catalunya.
5: Que no és només una qüestió salarial, no és només un conflicte salarial en quant a la retribució dels docents, sinó que va molt més enllà. Ve a ser una qüestió d'atenció educativa, de les ràtios, de la quantitat d'alumnes que tenim per l'aula i la necessitat de reduir-la per millorar l'atenció educativa, i un aspecte que especialment aquí al Garraf doncs ve a tenir un relleu diferent de la resta de territoris del país, que ve a ser l'escola inclusiva. I això ja fa molts anys que anem demanant més recursos perquè sigui realment inclusiva i perquè sigui una atenció per a aquest alumnat i per la resta de l'alumnat, per suposat, en condicions. Ja any rere any estem veient doncs que la situació requereix de més recursos i aquest increment no es dona. I és qüestió ja de, sisplau, d'agafar i posar fil a l'agulla, perquè ja portem molt de temps que la necessitat és més gran i els recursos no creixen de la mateixa manera.
4: Sònia Ruiz també ha denunciat l'accés de burocràcia als centres educatius. Segons ha explicat, l'augment de tràmits administratius i processos digitals acaba restant temps a la tasca docent.
5: I no és només una qüestió, et dic, de cara a el que havia de ser tot el que suposa l'avaluació aquí a la secundària, que sí, que en els darrers anys hem vist incrementada la dedicació en aquest tema, com en tots els altres àmbits. Qualsevol cosa, hi ha una legislació, hi ha una normativa que realment ofega moltíssim a l'hora de demanar qualsevol recurs, per mínim que sigui.
4: Pel que fa a les activitats a final de curs, Sònia Ruiz també ha confirmat que les graduacions a quart d'ESO i segon de batxillerat es mantindran gràcies a la implicació de l'AFA de l'Institut, a qui ha volgut agrair públicament el suport a les reivindicacions del professorat. I d'altra banda, durant l'entrevista a Ràdio Cubelles, també Sònia Ruiz ha valorat positivament la preinscripció de batxillerat pel curs 2026-2027. L'Institut ha registrat 31 noves preinscripcions externes i preveu mantenir 3 grups de primer de batxillerat amb prop d'un centenar d'alumnes. Malgrat aquestes bones xifres, Sònia Ruiz també ha insistit en la necessitat d'ampliar l'oferta educativa postobligatòria a Cubelles. El centre reclama des de fa anys la incorporació del batxillerat general i nous cicles formatius. En declaracions a Ràdio Cubelles, Sònia Ruiz ha dit que fa 20 anys que demanen ampliar aquesta oferta i que continuen sense una resposta clara per part del departament. Escoltem a Sònia Ruiz.
5: Si tu et Cubelles, ja estem en el nostre 20è aniversari, ja fa 20 anys, perquè des del segon any que estem demanant doncs que s'ampliï l'oferta cap a cicles. Crec que l'Ajuntament també dona suport, també insisteix en aquesta via, però ja comença a ser una miqueta greu aquesta manca de resposta i aquesta manca de posar al servei de la comunitat educativa de Cubelles de més recursos postobligatoris que puguin donar resposta a les múltiples necessitats de formació que actualment no s'està donant resposta.
4: Durant l'entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, Sònia Ruiz ha fet una crida a reforçar l'educació pública amb més recursos i una aposta decidida per adaptar l'oferta educativa a les necessitats actuals de l'alumnat. Una entrevista íntegra que podeu escoltar a través del nostre podcast a radiocubelles.cat.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
6: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar al carrer.
8: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Si sempre les millors promos. Carrefour.
9: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
10: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
11: Hola,
10: de
11: Ràdio amics, Cubelles. Què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
10: Bon com dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
9: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
12: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
13: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
12: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
13: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.

0: Guau, has vist que m'han verificat, tio?
1: Sí, tio. Cinquè disc i per fi guanyo...
2: Premi a l'artista emergent, xic.
0: Flipes.
3: Tothom té un amic que fa coses o pinta o fa música o bé passa gana. Potser somien gran...

Ara en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribarem amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Això és que em pixi rellis, que això no, és que no és pas seriós. Si som un xiste, ja. Això és que em pixi rellis. Que no és pas seriós. Això és que em pixi rellis. Que no és pas seriós.